0: Tina Codina Best Moments.
1: Les coses que les dones no entenen dels homes.
2: En el número 1, el que més em molesta i no entenc és que quan un home diu "m'és igual", realment li és igual. Clar, i a mi això em desespera.
3: És veritat.
2: Perquè una dona, o sigui, una de les coses que hem d'entendre és que quan una dona us diu "és igual", no, no és igual. Evidentment, pregunten més, no, hem de parlar, però i l'home d'insistir. En canvi, un home us diu, no, dius, "és igual", és que és igual realment, anem a sopar.
1: Per què us molesta, això no ho entenc? La transparència i la sinceritat, molt, molt, no?
2: Anem a sopar, què vol sopar? M'és igual. És que li és igual si demanes una pizza, un entrepà, un frankfurt o un, saps, un estic tartar.
1: Sí, o, no, és veritat que fa ràbia, per exemple, és què fem dissabte a la tarda i que et sigui igual, no, tio.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Mira,
2: bona tarda, Enric.
1: Hola.
2: A veure, com t'ho explico, això?
1: Ai.
2: Estàvem amb un creuer.
1: Oh.
2: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí Catalunya, de les Espanyes...
1: Sí.
2: Una senyora de Guadalajara.
1: Ai, mare.
2: Ens fem una foto tots junts.
1: Sí.
2: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... Ensenyeu les dentetes, volen dir. Somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre... que sacar les tetes. Va treure pi.
1: No!
2: Ens
1: no.
2: fem la foto.
1: No m'ho crec.
2: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
1: Mira.
2: I li diem... A veure, diu, Maria Eugenia, ¿cómo es que has hecho esto? I diu, però no ha dicho la senyora esta que saquemos las tetes.
1: No,
2: li vam dir, no, dentetes.
1: Com a grafrodita, no? Pechos fuera. Vinga.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
3: Aquest és el so.
2: RAC 105.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.

0: bon dia i bona hora. Aquí ens teniu pal plantats a l'estudi 1 de RAC 105. Gràcies per acompanyar-nos. Ens hi posem, arrenquem els motors d'una nova edició, la 1133 del show despertador que t'acompanya mentre tu vas fent la teva, sigui quina sigui la situació i el context, l'entorn, a la feina, a casa, al cotxe, o encara embolcallant d'entre els llençols. Deixa't acompanyar per l'alegria, pel bon rotllo, per la informació, per la música i l'entreteniment d'un programa de ràdio que ara mateix fa el tret de sortida, com sempre, amb la previsió del temps. Mentre esperem uns canvis que hi ha a la vista, avui núvols alts que deixaran passar el sol, ambient suau, fins i tot una mica calorós a les hores centrals del dia. Calor de ràbia abans d'un brusc canvi de temps que arribarà més endavant. Demà augmentaran els núvols amb els primers ruixats aïllats a la tarda i el cap de setmana serà un cap de setmana de tempestes i de fresca. Per tant, novament sembla que arriben les pluges i poden ser intenses. Ens ho explicarà la Mònica Usart, però encara per això falten un parell o tres de dies. De moment, l'actualitat i la realitat és la que us acabo d'explicar. I amb la tonteria, clar, estem en una setmana curta. Ja som a dimecres, 14 d'octubre del 2026. Ja ho sabeu, un magazín molt complet de ràdio matinera amb tota l'energia i el vigor que necessites. Com la que ahir va demostrar el Barça amb una golejada a la Champions. Aquesta nit passada ha guanyat 1-4 a un camp que teòricament és un infern, l'infern del Galatasaray, un joc estratosfèric de l'equip de Hansi Flick. De fet, podem sentir, si voleu, el quart gol, perquè el resultat ha estat 1-4 al quart gol de Karim Adeyemi.
1: A veure, la Lamine Yamal té camp per fer l'un contra un amb el seu rival. Aixeca el cap, a veure què fa la Lamine Yamal. La posa per Gabriel Jesús, se l'escapa el control, aprofita Adeyemi! Gol! Gol! Karim, quina gardela!
0: Doncs sí, gol de Karim Adeyemi, un Barça que realment espanta i que és un ferm candidat a guanyar la sisena Champions League del seu palmarès. Però més enllà del futbol, avui a RAC 105 també celebrarem el dia Cabró Roc de la Castanyada i cada hora, des de les 7 del matí, d'aquí a 60 minuts fins a les 9 de la nit, regalarem entrades dobles per la nit del 31 d'octubre a anar a celebrar la Castanyada a Montmeló i gaudir amb els concerts dels Amics de les Arts, la Ludwig Bank, Figa Flowers, Els Pets, l'Axambusto, entre molts altres. Per tant, tingues el telèfon ben a prop i ben a punt per quan jo ho digui, pugueu marcar el 902-47-705, que és el telèfon del directe d'aquest programa. Déu-n'hi-do, us portem a la Castanyada del Cabró Roc, que és el festival de la tardor, sens dubte, en la nostra llengua. A més, avui parlarem del nou disc d'Estopa, que traurà material inèdit pròximament. Ahir la Mar va assistir a la roda de premsa dels germans Muñoz sobre aquest esdeveniment, sobre aquest assumpte i aquesta notícia, i també comentarem amb l'Iker Jiménez alguns misteris sobre el WhatsApp, ara que hem sabut que l'aplicació de missatgeria permetrà programar missatges perquè s'enviïn sols més endavant. I un matí més escoltarem els millors moments del prime time televisiu i estarem ben pendents de les últimes hores informatives que vagin apareixent, així com de la informació del temps o del trànsit, que tan necessària és quan engega un nou dia, una nova jornada. Tot això i poc més en aquesta edició, com us deia, 1133 del Matina Codina. Jo sóc l'Ernest Codina. És un plaer, és un honor, és una satisfacció acompanyar-te amb números 1 musicals com aquest del francès Ugel. Amb la veu de la mítica ultranater, això és Moving to the Sun. Bon dimecres, matineros.

0: Toni Clapés, bon dia.
1: Ara, què tal?
0: Estrenes programa Dos Cats Cervells Mínims.
1: Sí, senyor, Cervells Mínims. Tothom molt atents, perquè, bueno, comptarem amb companys com el Guillem Estadella i l'Alba Segarra, entre d'altres.
0: És que aquest programa el mirarem, sigui com sigui el programa, perquè és que us estimem tant a tots, els que sortiu als Cervells Mínims.
2: Jo vindré un dia, vine a veure-us.
1: Molt bé, doncs vés agafant torn.
2: Ja, he agafat. Estaves molt bé. Guapo, la presentació.
1: Gràcies.
0: Lillo, què?
1: Sí, no,
0: com pinta el programa?
1: Pues molt bé, la veritat és que fa molt bona pinta. El poquet que hem anat veient, alguna promoció i tal, està molt bé. A mi m'encanta el naming, Cervells Mínims, em sembla brillant.
0: Sí. Ara s'ha de fer un bon programa, eh?
1: Sí, també.
0: Clar, perquè,
3: Però l'equip el tenen, l'equip és boníssim.
0: Però si el títol és bo, ja aprens, crec que és un bon precedent.
1: Segur que serà bo. I durant la presentació, el Toni Clapés va explicar de què anirà aquesta aventura televisiva.
4: És un programa on podem dir que fem una oda al cunyadisme. Per exemple, un dels temes que abordarem properament doncs és la nova, les noves, en aquest cas, atribucions de la DGT, no? Això ho abordarem. Jo, per exemple, reivindico on estan els patins en línia. S'han perdut, no sé què collons passa. Abans tothom anava amb patins en línia per Barcelona, no en veus ni un. O el patins amb quatre rodes. O, per exemple, parlem dels bolets. Totalment, per mi, i això serà una de les qüestions sobrevalorats. O sigui, per mi els bolets són prescindibles totalment. D'aquestes i altres coses constarà el programa amb cervells, com dèiem, mínims, com el Xavi Franquesa, basat en la matèria. I dues persones que crec que faran carrera, que és l'Alba Segarra i el Guillem Estadella, a banda dels convidats que ens acompanyen.
0: O sigui, bàsicament és agafar gent que no sap, no té coneixement de cap tema, no? I fotre-la a parlar de qualsevol tema, precisament. No? Per això és una oda al cunyadisme, que és el que passa, el que fan els cunyats, i també el que passa a les tertúlies de ràdio.
2: O sigui,
0: de...
2: Ara, a
0: qui ens trobaríem?
1: Home,
0: jo, Toni, frontalment oposats amb l'opinió de que els bolets estan sobrevalorats.
1: Bueno, perdona.
0: Són boníssims. És veritat que si te'l fots al culls directament i no al cuiner, no fins i tot una mica d'all i julivert, una mica de sal i tal.
3: El bolet és l'excusa per fotre l'all i julivert, que no te'l pots fotre a cullerades. No. Però si necessites posar-li tanta cosa al bolet, és que el bolet com a tal...
0: Però també, perdoneu, hi ha una part de l'experiència gastronòmica que és la textura que sí o no, Ferran, que t'ofereix el paladar a la boca. I el bolet té una textura brutal.
5: La textura que té, la vegada és tou, però la vegada és cruixent, tota la matja que hi ha.
0: Mira, perdona,
3: tu...
0: Mira, et diré una cosa. Crec que és el rovelló el que està sobrevalorat. Però és que aquí tothom té la seva opinió. Però, per exemple, tu et fots unes patates xafades amb uns fredolics, està boníssim.
5: Trompeta de la mort.
0: Trompeta de la mort.
2: El rossinyol.
0: És un escàndol. Una truita de rossinyol.
2: Calla.
1: No tenen ni idea. Tu fots una safata amb patates fregides i una amb bolets, i a veure quina acaba abans.
3: Et poso les gírgoles i uns Doritos Tex-Mex, a veure què tries.
0: Però no em digueu que no té gust de res, perquè, per exemple, la salsa de ceps, que està feta, com bé diu el nom de la salsa,
5: de ceps,
0: té un gust boníssim.
5: No de cep, la salsa de ceps, no de cep.
3: Què vols dir, Ferran?
5: Que no decepciona la salsa de cepones. No sé com es diu ceps.
0: La salsa de cep, no de cep, m'ha agradat.
6: Millora la teva rutina escoltant el Matina a Codina. Cada dia de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: la Maia Montero, que està pitjor que l'Ayuso.
1: Sí, hem començat el programa i ven aquí dues persones a l'estudi que deien que estaven farts de la Torre d'Oques Grasses. Sí. Doncs val, no farem Torre d'Oques Grasses. Tornem al que fèiem abans de la Torre d'Oques Grasses, que era comprovar com està l'oreja de Van Gogh. I és que he vist un vídeo de Maia. Saps aquell moment íntim que es posa en el piano el senyor que toca el teclat de l'oreja de Van Gogh i ell al costat, cantant una cançó així que sembla que l'acabin de treure una mica de la màniga? Doncs jo igual me l'hagués preparat una mica.

0: això ho posaria a les clíniques de desintoxicació, de dir, mireu què us passarà. O sigui, abans de prendre drogues i
1: ara,
0: després.
1: Ara. A veure, perdona, no vull ser ara aquí.
0: Què passa?
1: Crea mala maró, però aquesta senyora no està per cantar.
2: En aquest moment concret...
1: Que no jo... només la cançó, sinó la imatge i tal, veus una dona absolutament desorientada sobre l'escenari.
2: Claro, ai, quin greu.
0: Jo vull pensar que és un guinyo a l'oreja de Van Gogh original, o sigui que, no, és, com, que és com per tallar-te l'orella, sí, no? Exacte. De dir, me la tallo ja perquè realment no es pot escoltar això.
2: Jo, i la Leire s'ho deu estar passant bé.
0: Quina llàstima, i tant. Oh, Xavi Cazorla, moltíssimes gràcies.
3: No, de res.
0: Un aplaudiment pel Xavi.
2: No, no, Xavi, sí.
4: Bravo,
2: què
4: n'heu
5: fet? Els teus veïns sempre es queixen del soroll que fas.
6: Eh, tu!
5: Excepte quan poses a tot volum el Matina Codina, el programa amb més consens des de l'entresol fins a l'àtic.
7: Cada matí a RAC 105.
5: I el segon tercera.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Sabeu que la Mònica Usar no sap xiular? És una cosa que em fa molta gràcia.
2: No, deixeu-la sola, que xiuli.
1: Espera. Espera, tia, voleu, que no, no és que és molt...
3: És que em feu riure, ja.
1: Molt graciós, perquè no sap xiular.
3: Sí que en sé.
1: Ja?
3: Espera. És que ara ric i no puc.
2: Que mona.
1: Deixeu-la.
3: Un moment. Un moment, és que necessito no riure, si no, no puc.
2: Deixeu-la.
4: No pot, ara no li surt perquè està rient.
2: Ajuda tu, Francesc, ajuda-la.
4: Mira.
2: Ara tu, Mònica, continua.
4: No sap, la Mònica.
3: No, no sap. Després, no, no. Faig un àudio fent-ho, és que ara no em deixeu. Mònica.
1: És que em fa gràcia que no sàpiga xiular.
3: Que sí que en sé, però amb no. Tu no.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Veu prodigiosa, càlida, d'aquestes que estimula, sens dubte, Teddy Swims des d'Atlanta amb el seu nou hit, Mr. Know-It-All, qui ho sap tot sobre el temps, és la Mònica Usar. Bon dia, Mònica.
1: Hola, bon dia.
0: No se nota que era el meu gallito, no?
1: No, l'has dissimulat bé.
0: Bé, a aquesta hora ho dèiem, tenim son, hi ha galls, sí. Vull dir, és el que hi ha.
1: Molta son, eh?
0: Radio Verité. Sí. Què passa, que no vas anar a dormir a l'hora que tocava?
1: És que em costa anar a dormir d'hora. Sí, sempre hi ha coses a fer.
0: Molt bé. Sí. En aquest titular de la Mònica Usar, sempre hi ha coses a fer, no sé, anar a dormir d'hora, que és una cosa que crec que ens passa a tots en aquest... en aquesta època, no? En aquesta era de la humanitat, que anem massa atabaladots. Però bueno, va. Escolta'm, anem a parlar del temps, perquè en l'horitzó ja comencem a veure alguns canvis que ens portaran noves pluges, però de moment encara no...
1: No, encara no. Avui serà un dia encara tranquil, sí que comencem la jornada amb algunes bandes de núvols, també algunes boires, sobretot en punts de l'interior i també sectors del prelitoral, i a la tarda núvols baixos també en trams de la costa i prelitoral. De pluja avui no se n'espera i temperatures màximes una mica més altes que ahir, per tant, ambient càlid al centre del dia, entre els 24 i els 28 graus. I ara mateix, suavitat, una altra vegada nit tropical al centre de la ciutat de Barcelona, amb 20 graus, tenim 19 graus a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona, 15 a Banyoles i 20 graus a Alella. Demà baixa una mica la temperatura, dia de cel mig ennuvolat, amb núvols més espessos de nou a la costa i al prelitoral, i el sector central no es descarta algun plugim. Divendres, núvols prims i atenció al cap de setmana perquè tornen les pluges, pluges que poden ser torrencials, generals, abundants, especialment a partir de dissabte a la tarda. Dissabte tarda i diumenge podrien descarregar amb força ganes a molts punts del país i baixar temperatura, especialment diumenge, un descens que pot arribar als 6-7 graus fins i tot en alguns punts del país.
0: Molt bé, Mònica, doncs a veure aquestes pluges.
1: Ahir
0: vaig veure una imatge a Instagram que deia, diu, salgo de la casa por la mañana y es otoño. Por la tarde es verano.
1: Sí.
0: En las tiendas es Navidad. En las calles es Halloween. ¿En qué parte del año estamos?
1: Sí, és veritat, és veritat. No, anem una mica perduts.
0: Una mica de...
1: Jo ahir vaig comprar el torró.
0: Ho veus o no? Però que se't devia fondre.
1: Sí,
0: no?
1: se'n va fondre.
0: És que aquest canvi de temps que ja fa temps que ens avances, té aquestes coses.
1: Sí, sí.
0: Bueno, doncs amb aquesta confusió deixem aquí. Són dos quarts en punt de set, Mònica. Vinga, va, fotem-li gas. Una mica de clàssic de la música disco house, aquesta que arriba des de Suècia. Són els Alcázar amb Crying at the Discotheque i de seguida els principals titulars de les notícies més destacades. Esteu escoltant RAC 105. Això és el Matina Codina, on la festa està garantida.

0: veure, alguna vegada he plorat a alguna discoteca, eh? Quan, no sé, he tingut un desamor, per exemple, eh? O quan la tanquen. Quan la tanquen és el meu moment de plorera màxima a la discoteca. Bon hit de la música electrònica que sona a RAC 105. Molt bon dia a tothom. Ja li tenim el peu al coll a la setmana Got mig ple dimecres, dia 14 d'octubre. Bon dia a tothom, gràcies per acompanyar-nos i ara us explico les notícies més destacades de la jornada. Heu de saber que avui els pagesos col·lapsaran Barcelona. Ho faran amb una nova tracturada per protestar contra l'augment dels preus dels productes bàsics. A partir d'aquesta hora està previst que surtin una vintena de marxes lentes des de diferents ciutats del país. Aquesta és una de les qüestions, però també heu de saber que els retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargaran com a mínim uns dies més. L'AVE incendiat dilluns continua al mateix lloc, a l'Aragó, i no hi ha data per enretirar-lo. Els retards es van reduint, però el tram afectat els trens circulen només per una via. En canvi, els treballadors de TMB han desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui a Barcelona. Aquesta matinada, plantilla i empresa han pactat un nou conveni. Inclou 10 dies més de vacances i una jornada que s'apropa a les 35 hores setmanals. Pel que fa als esports, el Barça ha golejat 1-4 al camp del Galatasaray amb una nova exhibició de Lamine Yamal, que està on fire. L'estrella del Barça no va marcar cap gol, però va ser el millor amb dues assistències brillants per capgirar el gol inicial del Galatasaray. El Barça és líder provisional de la Champions amb 6 punts de 6 possibles. I a la Lliga ja sabem com va, també, com un coet. Per tant, aquest Barça, sens dubte, és ensiglador, és prometedor i sembla que aquest any podria ser candidat a qualsevol títol. I avui, a les 9 del vespre, el Real Madrid juga al camp de la Roma. Veurem què passa. José Mourinho va parlar, ahir sí, en roda de premsa, va tornar a disparar contra els àrbitres, o sorpresa, i va assegurar que el cas Negreira va pel camí de convertir-se en l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món. És que no paren de llançar merda i el ventilador ben encès per intentar tapar la crisi futbolística del Real Madrid i els èxits del Barça. És lamentable. També a Roma, en aquest cas, han operat amb èxit el Papa Lleó 14 d'un càncer de pulmó. Els metges han confirmat que tenia un adenocarcinoma, un tumor maligne. Li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i aquesta setmana la passarà recuperant-se a l'Hospital Gemelli de Roma. I Ada Colau reclama continuar negociant perquè Esquerra i Podem s'integrin al front ampli. La candidata de la coalició vol només una papereta a l'esquerra del PSOE. Gabriel Rufián també ho demana, però Esquerra i Podem defensen el seu pacte i han dit que ni parlar-ne. I Toni Comín anuncia que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre. Ho farà a peu, travessant la frontera amb la Catalunya del Nord. Després ja anirà a Madrid a recollir l'acte d'eurodiputat. El Suprem aplicarà l'amnistia aquesta setmana o la vinent. Avui no s'esperen grans canvis pel que fa al temps. Ambient suau i alguns núvols, però sembla que el cap de setmana ha de ploure de valent. I ja per acabar, hi ha un tema de transport públic, que és que per un robatori de cable entre Raimat i Almacelles, els trens que circulen per la línia d'amplada convencional entre Saragossa i Lleida estan registrant retards. Personal de DIF està treballant per reposar el material sostret el més aviat possible. Això seria tot. Fem una pausa i tornem de seguida al matí nocturn de RAC 105 amb les efemèrides, la Mar Puga, a veure com està avui, i també l'Arnau Mulet, abans de les 7. Bon dia i bona hora! No hi ha son, no hi ha...
1: RAC 105 Barcelona.
2: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol, on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
3: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana i ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous. Del 17 al 24 d'octubre vine a Via Central, a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers. Adria, Detlefs, Sunniving, Sunlight i Ranger. Viacentral.cat.
6: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
7: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
8: La tradició es mou si la mous tu.
7: Tota la informació a firamediterrania.cat.
9: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
10: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
12: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
13: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
12: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
13: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
14: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
17: Per trobar bona música...
18: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
19: Sí, Celo Carti.
20: Mi penya del RAC 105.
21: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
22: Família de RAC 105.
23: Som els Catarres.
24: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
25: Som els Tiets.
26: Sóc el Migui Núñez.
27: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
28: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
29: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
30: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
31: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
32: no cal creuar mig món.
33: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
34: Un petó i una abraçada, família.
35: Un petonet de part de tots cinc.
36: Això és RAC 105.
37: Un besinho.
38: A RAC 105.
39: Merci, un besito.
40: RAC 105.
41: Sempre apostant per la música en català.

0: Ben engegada a RAC 105 al matí, acudint en aquest dimecres 14 d'octubre amb dues divas com són la Madonna i la Sabrina Carpenter en aquesta col·laboració que es diu Bring Your Love, i qui és una diva i ens porta amor cada dia és la Mar Puga.
1: Ara! Molt bé, amb totes les as corresposes del meu nom, que en són tres. Com el meu número. Bon dia!
0: Com estàs? Com t'has llevat? Com has dormit? Com afrontes la rutina d'avui?
1: He dormit moltes hores i això a mi em senta de luxe. Per tant, vinc amb energia.
0: És ben sabut que ets un koala,
1: sí,
0: que t'agrada dormir.
1: Equilequa.
0: Però també aquest component de diva que jo ara descrivia fa que molt sovint t'hagis de passejar per catifes vermelles,
1: sí,
0: esdeveniments diversos, malgrat que encara arrosseguis aquesta lesió al peu, que sembla que ja està...
1: Va millorant.
0: Una clara,
1: sí,
0: millora. Ahir vas anar a la presentació del nou disc, la nova gira d'Estopa.
1: Correcte.
0: Després en parlarem.
1: Sí.
0: Com vas veure el José i el David?
1: Molt bé, em van preguntar, sí, no?, tots dos pel peu i vam estar comentant la meva,
0: sí,
1: caiguda a l'autobús. Home, i tant! Sí, perquè són amics, el José i el David. Ja em van dir que vindran a la Mar de Famosos. Us ho avança RAC 105.
0: Home, això
1: els portarem aquí al matí a Codina.
0: És que...
1: Però bé, va ser bonic perquè estaven molt contents, molt emocionats. Estàvem a la UB, la universitat on estudia el David ara mateix.
0: Que bo.
1: I va ser com una cosa molt familiar, molt d'estar per casa, molt, molt bé.
0: Sorprèn,
1: és que ells són,
0: no?,
1: molt humils.
0: La dimensió de, no?, dels artistes que són i,
1: sí,
0: i aquesta proximitat amb
1: molt
0: els mitjans
1: heavy
0: de comunicació, amb els fans.
1: Sí, doncs, estava allà el pare d'ells també, que estava com emocionat, perquè ells parlaven, doncs, clar, han fet un projecte que es diu La Maqueta, que és d'una maqueta que ells tenien de fa,
0: sí,
1: molts anys.
0: Sí.
1: Estava el pare allà com plorant i tot, de dir, jo, és que clar, són els seus fills i, no?
0: Coneixent el José i el David, se'm fa estrany que no hagin fet la presentació en una taverna, no?
1: Ja.
0: I ho hagin fet a la universitat, no?
1: Sí, és com... sí, és veritat.
0: Xoca bastant el contrast aquest.
1: És molt heavy.
0: Bé, després en tindrem tots els detalls. Així d'entrada, el titular, quin seria?
1: Uau, que faran l'any que ve Estopa, farà història.
0: Uau, doncs després tindrem tots,
1: sí,
0: els detalls d'això. Ara que són 6:45, el que fem és el mateix cada dia, però, evidentment, canviant el contingut, perquè són les efemèrides, coses que han passat tal dia com avui, 14 d'octubre.
1: Doncs sí, parlant d'història de la música, una mica del pop d'aquí, avui fa 2 anys que el 14 d'octubre concretament La Oreja de Van Gogh publicava el comunicat a les seves xarxes socials que es va convertir en una de les notícies més rellevants de la setmana, i era que la Leire deixava el grup i continuaven els camins separats.
0: Doncs s'està veient que ara mateix la Maia Montero no està bé.
1: No està bé de salut mental.
0: Ni té la veu bé, ni,
1: sí,
0: diguem-ne, la imatge que està oferint en aquesta gira és molt comentada.
1: Lamentable, pobra.
0: I sap molt greu, la veritat és que sap,
1: sí,
0: molt greu, perquè el que volíem és que aquest retorn fos èpic i no ho està sent.
1: I escoltem Juan Luis Guerra, que és de República Dominicana, perquè avui fa 12 anys que es converteix en el país més perillós per circular per la carretera.
0: Uau, tu no hi podries pas anar.
1: Jo no aniré mai.
0: La carretera,
1: home, imagina't.
0: Doncs, escolta'm, els puja la bilirrubina i a vegades també els puja els cubates que es foten.
1: Sí. I avui fa també 7 anys de l'ocupació de la Terminal 1 a l'aeroport del Prat. No sé si recordes aquella intenció de boicotejar, que no,
0: sí,
1: surtis ni un vol, i aquell hashtag tothom a l'aeroport, doncs avui ja fa 7 anys d'aquell esdeveniment.
0: Un episodi revolucionari que va acabar amb batussa allà a l'aeroport. Va ser un octubre calent, el del 2017, a Catalunya.
1: Home! Escoltem Velvet. Per què? Perquè avui és el Dia Mundial de la Costurera.
0: Què dius ara?
1: Clar, avui el dia perfecte per començar la sèrie.
0: Doncs,
1: Agnès,
0: mira,
1: no tens excusa.
0: En necessito una de costurera. Perquè,
1: ah, sí?
0: Sí.
1: No saps cosir, tu?
0: Jo, cosir?
1: Tu?
0: Tinc pinta
1: de
0: saber cosir.
1: Avui, el meu pare cus molt bé, per exemple.
0: La veritat és que jo sóc un, com diu el meu pare, sóc una mica grapuner.
1: Ah, sí?
0: Sóc maldestre, en general.
1: Ah, amigo.
0: I aquesta setmana, aquest cap de setmana, m'ha caigut un botó del pantaló. Allò, saps allò cordant que vaig fotre més força de la que toca? No, l'he guardat i he pensat, hòstia, algú l'haurà de cosir.
1: I si proves començar a intentar fer-ho tu, aprendre, mai és tard.
0: És que, saps què passa? Que
1: no,
0: em fotré de mala llet,
1: va,
0: no me'n sortiré,
1: sí,
0: ho faré malament, no val la pena, no val la pena, jo crec que hi ha professionals d'això. Aniversaris, quins tomos us bufaran avui les espelmes, Mar?
1: Doncs avui l'actriu Andrea Duro, de Física o Química i moltes coses més, fa 35 anys. També l'actor Pere Ponce, de Merlí, o moltes més sèries i pel·lícules, en fa 62. El xef, presentador, comunicador i sex símbol de Catalunya, Jordi Cruz, avui en fa 49. I anirem amb dos cantants, començant per l'Asher, que en fa 48.
0: Oh. Ei. Quin flow. Aquesta és l'actitud per afrontar el dia d'avui, sí senyor.
1: Hey.
0: Qui més?
1: I el cantant Cliff Richard, que avui en fa 85. Congratulations. Aquest.
2: and celebrations.
1: Yeah. Que mona.
0: Una cançó poc posada per lo bona que és, no? Trobo,
1: sí,
0: en situació
1: aquest
0: de celebració.
1: Aquest matí l'he escoltat i dic, hòstia, mira, feia anys.
0: Vinga, cop d'ull als astres, què diu el Zodíac? Tindran sort els matineros?
1: Doncs mira, avui els peixos poden rebre una senyal inesperada. El dimecres, una petita coincidència us pot deixar amb un somriure d'orella a orella. Una persona pot aparèixer amb les paraules que necessites per sentir just el que vols en aquell moment. Si ets Capricorn, ets el signe que pot veure com s'obre una porta. Una situació que semblava massa complicada pot començar a resultar molt més fràgil. Pot sorgir una alternativa que no havies contemplat i que et permeti avançar sense tants entrebancs. I si sou Àries, avui sou el signe que no... que sí, que podeu deixar empremta. La vostra manera de parlar o actuar pot causar molt bona impressió en algú. Una conversa espontània podria acabar portant-te una proposta o un avantatge molt interessant.
0: Doncs té bona pinta, la veritat.
1: Sí, no?
0: Alguna cosa més?
1: No.
0: Doncs endavant. Marc Puga us presenta a aquesta hora del matí el hit que us farà saltar del llit.
1: Oh, yeah! Avui fa dos anys ho hem dit que la Leire Martínez deixava l'oreja de Van Gogh, però el que mai ens deixarà és la seva música, per tant, immortal.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot. I hem vist que el relleu que es preveia estel·lar i espectacular, estratosfèric de la Maia, doncs no ho està sent tant, per desgràcia, tots els fans que ho estan patint en directe.
2: Matina Codina, abans de les 7.
3: Quin truc ara, tio?
2: L'Arnau Molet.
1: Què tal? Bon dia, Arnau.
4: Que solemne.
5: Què passa? Bon dia, Catalunya, Osona, el món. Què tal? Com esteu, família? Tot bé o què?
4: Molt bé.
1: Estem superbé, estem molt còmodes, som una família, estem començant tots plegats el dia i, a més, aquesta setmana curta, la veritat és que entra de nassos, tu. Perquè sembla increïble que sigui dimecres, si tot just ens hi acabem de posar, com aquell que diu, no?
6: Correcte, però escolta'm, està perfecte, no, això de fer 4 dies de feina o què?
4: Sí, a mi m'encanta.
1: Tot i que a mi m'aclapara, no?, i m'espanta una mica la velocitat amb què passa el temps. No sé si esteu d'acord amb això.
6: La vida,
4: Sí. La vida passa ràpid.
1: Sempre aquesta secció de l'Arnau Molet ve amb una culleradeta de filosofia i avui ens ha agafat per aquí. Què vols que et digui?
6: M'agradaria destacar que potser els primers 20 anys de la teva vida passen a un ritme i després dels 20, jo crec que el ritme s'accelera, no? I dels 20 als 38 ha passat com volant.
1: No descobrirem ara tampoc la relativitat del temps, no? Jo crec que quan ets petit, d'alguna... És veritat que la infantesa passa lent, entre altres coses, perquè jo crec que estudiar és un pal, no?
6: Sí.
1: I després, quan ets capaç de trobar una feina que t'agrada, com és el nostre cas, potser va una altra velocitat, tot plegat. Bé, escolta'm, avui ens parles de la setmana laboral de 4 dies, eh?
5: Ah, efectivament, amics.
7: El trabajar.
1: Endavant, Molet.
5: Que levantar. Val, una investigació publicada a la revista científica Nature Human Behavior va estudiar 2.896 persones treballadores de 141 empreses de 6 països que van aprovar el treball de 4 dies a la setmana.
1: Fixa't.
5: I ho van provar durant 6 mesos sense perdre sou. Què va passar? Doncs mira, atenció, els treballadors van experimentar menys esgotament, més satisfacció laboral, més salut física i mental, també van dormir millor, o sigui que tot perfecte, tot fantàstic, tot meravellós.
1: I la productivitat es va mantenir?
5: La productivitat
1: augmentava.
5: Sí. Van dir que o sigui, això no es tracta de que en 4 dies has de fer tota la feina que feies fins llavors. Les empreses van haver de no compactar la feina, sinó que repartir-la de manera diferent. Hi havia més productivitat, sí, però la feina també repartia de manera diferent. Per tant, la clau no és treballar més ràpid, sinó treballar millor. Però jo la pregunta que us faig en aquests moments és...
1: Endavant.
5: Una pregunta molt senzilla i molt ràpida. Quin dia de la setmana eliminaríeu si es pogués eliminar un dia? Dilluns, dimecres, divendres, què? Quin dia eliminaríeu?
1: Jo ara mentalment m'estava imaginant que acabem la setmana dijous.
4: Sí, jo eliminaria dilluns, que a mi m'agrada molt,
1: Tu començaries dimarts, com aquesta setmana, no?
4: Sí, perquè fas el cap de setmana llarg, divendres ja és un dia xulo, festiu i curt. No eliminaria divendres, perquè crec que és un dia de treballar però de festa. En canvi, dilluns
1: però
4: és l'inici.
1: M'ho ha venut bé la mar, m'agrada, m'agrada, sí. Digues.
5: Però i un dimecres tonto? Que no, dius, vale, vaig a treballar dilluns i dimarts, dimecres tinc festa, torno a treballar dijous i divendres i tinc 2 dies.
1: Entorpeix el ritme. No m'agrada, no m'agrada.
5: No sé què dir-te.
1: No.
5: Jo crec que aniries més descansat.
1: És un bastó a la roda.
5: Perdona, però hi ha gent que amb 3 dies seguits de festa llavors arriba a la feina encara pitjor de com ha marxat.
1: Mira,
5: saps?
1: A mi ahir
5: em va passar
1: perquè ahir vaig tenir una petita síndrome postvacacional.
4: Ja.
1: Saps? I la desconnexió és tan gran que dius, hòstia, he de tornar a resituar-me. Saps? He de tornar a saber què collons passa al món i posar-me en òrbita.
5: Clar.
1: Bé, és un bon debat, Arnau Molet, la veritat. A mi m'agrada treballar sota pressió, per tant, si he de fer la mateixa feina en un dia menys, i m'he de posar més les piles, no? Perquè jo crec que hi ha molta gent que en l'entorn laboral hi ha moltes hores que es van perdent, no? Es parlant per aquí, es parlant per allà, no sé què. Si tu concentres, diguem-ne, en 4 dies les 8 hores, fas 32, 35 hores treballades, doncs jo crec que els beneficis són moltíssims. Però...
5: Que després potser no hi ha prou feina, saps? Llavors se n'adonen que el teu lloc de feina potser no era tan valuós. No?
1: Ja, però ara és tarda. Ara hi ha una hora. Escolta, Molet, tu estàs bé, eh?
5: Jo perfecte, ja estic al pàrquing, companys.
1: Al pàrquing.
5: Per tant, ara...

0: Pujo, agafo un cafetet i vinc a veure-us.
1: Molt bé.
2: Vigila que no t'atraquin pel camí. Una abraçada,
0: Arnau. Hòstia, espero que no. Una abraçada.
2: Fins ara, home.
1: Fins ara.
0: Adéu.
2: Treballes a Barcelona, qualsevol cosa és possible.
1: És veritat.
3: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compra'n una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
6: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Serializados, Festival de Sèries de Barcelona.
8: Amb convidats com Steven Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who.
7: Ferran Adrià.
8: Noves sèries amb la presència de Carmen Machi.
7: Justo Molinero. David Verdaguer. Berta Prieto.
8: Homenatge a Nissaga de Poder.
7: Estrenada Más allá de la sociedad de Juan Antonio Bayona i Carlos Torres.
8: La nova sèrie de Carles Porta i més de 35 sèries inèdites.
7: Del 19 al 28 d'octubre.
8: Més informació i entrades a serializados.com.
9: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
10: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
11: RAC 105, emissora oficial.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
13: 11, 17, 20, 22 i 35. Els sols, el 4 i el 8.
12: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
14: Ai, ai, el català! Ai, ai, el català!
15: No es diu després.

0: Una codina dedicat a millorar els barbarismes que fem, que parlem malament en molts catalans, per influència del castellà, per producte de la diglòssia i perquè estem en un món en què la globalització ha fet molt mal, entre altres coses, i també la gent a vegades no hi posa prou interès, prou focus.
1: Sí, senyor, per això... li has donat una profunditat a la cançó.
0: Sí, home, clar, no. Està clar, és que és bona, és que és bona.
1: És bona.
0: O sigui, és una cançó que és divertida, és pedagògica, t'ensenya tot.
1: I tant.
0: I compta amb el suport de Plataforma per la Llengua.
1: I molt ben ballada per part dels membres del programa, com jo.
0: Això t'anava a dir.
1: On ho podem veure, això, Alan? @RAC105.
2: Molt bé.
1: Mira l'Instagram.
2: Tens de xarxes.
0: Acabo de mirar els números. S'ha compartit més de 6.000 vegades. Té 355 comentaris. 15.200 likes.
2: Hola.
0: I... anem amb les visualitzacions, 264.000. El nou èxit musical del Matina Codina de RAC105.
1: I per cert, d'aquests 355 comentaris n'hi ha 8 o 10 que crec que no han acabat d'entendre la cançó i ens corregeixen el tinc que dir-ho, que formava part del gag de tot el que està malament. I la gent dient, home, s'ha de dir, haig de dir-ho. No has vist la cançó.
0: Però la gent també escolta el programa i sap que som tontos, llavors diu que no sigui una de les moltes relliscades que fan aquesta gent. En qualsevol cas, bon dia a l'Al Lillo.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia a Sergi Ferrer.
1: Hola.
0: Bon dia a Marc Puga.
2: Hello.
0: Bon dia a Xavi Cazorla.
1: Hola.
0: Se us està posant molt bé aquesta setmana curteta.
2: Ai, sí, molt bé.
0: Feu cara de salut.
1: Ara parlàvem amb la Mònica Usart, dic, hosti, sembla dimarts i és dimecres ja,
3: És veritat.
1: I ja s'ha acabat aquí la conversa.
3: Pues normal.
0: Us ho diu tot ja. O sigui, són les típiques converses de passadís de primera hora.
1: Sí.
0: Escolta'm, doncs, tots saludats, heu de saber que avui és el dia Cabró Rock a RAC105. Cabró Rock de la Castanyada. I això vol dir que cada hora obrirem línies... Hem enxupat els telèfons?
4: Ah, ben vist.
0: Si us plau.
4: Sí.
0: Estan endollats,
1: Estan ready, estan ready.
0: Doncs tothom atent, si us plau.
5: A RAC 105 arriba el dia La Castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
6: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
7: Vols dues entrades?
8: Sí!
7: Estigues atent a l'antena.
5: A RAC 105, dia La Castanyada del Cabró Rock. Com et dius?
0: Avui és un dia molt gran a RAC 105 perquè som emissora oficial del millor festival musical de la tardor. Amb 31 fam, Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Figaflaues, Jules, la Ludwig Bank, els Tiets, Venus, els Pets, l'Axambusto i molts més. Para. Línia oberta al 902-47-705 cada hora, des d'ara mateix i fins a les 9 de la nit. Dues entrades cada hora, o una entrada doble.
1: Quina bogeria.
0: 902-47-705, ja podeu marcar el telèfon i així sabrem com sona la veu del primer guanyador del dia. 902-47-705. Hola, bon dia. Hola. Hola.
1: Home, tampoc...
0: Com et dius?
9: Hola.
10: Núria.
0: Núria. Molt bé, tens una cobertura lamentable. Per jugar-m'ho podria haver dit, em dic Xavier, Inebra amb Coca-Cola. Núria, on ets ara mateix?
10: Doncs passant per Gelida.
0: Perfecte. Tenies la mínima intenció d'anar al Cabró Rock de la Castanyada el dia 31 d'octubre o no?
10: Doncs la veritat és que ni sí ni no, perquè tinc nen a casa i llavors m'ho anem a organitzar, però... Hòstia, sempre
0: m'ha agradat
10: anar a la Cabró Rock.
0: Ja, d'entrada tenies això, un pla més domèstic, més casolà, una mica de moscatell, no? Quatre panellets, les castanyes i tal. Però ara, clar, hauràs de col·locar la canalla perquè acabes de guanyar dues entrades per anar al Cabró Rock de la Castanyada, Núria.
2: Felicitats!
10: Que guai, moltes gràcies.
0: Estàs contenta?
10: Home, i tant. Ja trucarem quan ho sigui.
0: Dels grups que hi ha al cartell del Cabró Rock de la Castanyada, quin seria el teu preferit?
10: Hòstia,
0: l'Axambusto
10: per
0: l'edat. L'Axambusto està molt bé, Home, Figaflaues estan en molt bona forma, per exemple. Sí, jo crec que un dels grups emergents que més ho està patant és la Ludwig Bank, no?
2: Sí,
0: d'acord amb això.
1: Molt bona. No sé si són tan emergents ja, Porten més anys que nosaltres.
0: Sí, però que estan en aquesta ebullició i que omplen recintes.
1: Ebullició, que ve de bulli.
3: Senyora, bulli experience.
0: Núria, moltíssimes felicitats. Amb qui aniràs?
10: Doncs no ho sé, m'haurà de pensar amb qui vaig.
0: Tranquil·la, que et sortiran amics.
1: Molt bé.
10: Sí.
0: Vale. Ho deixem aquí, que no, no se't sent gaire bé. Núria, gràcies per trucar i per escoltar-nos, carinyo.
2: No pengis.
0: Felicitats pel programa. Adéu-siau.
7: Adéu. No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
5: No pateixis. Prova sort a la propera hora.
7: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera, malgrat que té una base gent rockera, eh? Més aviat popera, tens... Moves like Jagger!
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: Molt bé. Perfecte, molt bé. I aquí se'l veu el Jagger. Tot, havíem de fer una trucada despertador de la Núria, a veure si tornem a provar molt ràpidament i si no hi haurà rebot al 902-47-705. Recordeu que aquesta trucada té premi, que són 50 euros per bescanviar qualsevol de les 27 botigues de Montseinteriors. Ha dit la Mònica Usar que venen pluges torrencials aquest cap de setmana, per tant, aneu-hi abans,
2: Mònica,
0: a Montseinteriors, a buscar, doncs, una manteta, un coixí, el que sigui.
2: Ai, sí, ara sí que ja necessitem el nòrdic, ja, eh?
3: Mònica!
0: No, va, escolta, línia oberta, va, 902-47-705, la primera persona que marqui, i ja està trucant algú. Hola, bon dia. Hola.
4: Bon dia.
0: Com et dius, trempat?
4: El Jesús.
0: Gràcies. Abaixa una mica la ràdio, sisplau. Des d'on truca Jesús?
4: L'acabo de pagar.
0: Perfecte. Des d'on truca Jesús?
4: És des d'Anglès, Girona.
0: Molt bé. Estaves molt pendent del telèfon per agafar els 50 euros tu, eh?
4: Sí.
0: Molt bé, ens agrada molt aquesta actitud paràsit, aquesta actitud piranya, eh? Nosaltres també som així, els del Matina Codina. 50 euros per tu, canviem cap a comarca gironina, ja saps què et comprarà, Jesús, o no?
4: Uns nòrdics per la nena.
0: Molt bé, perfecte. Que estigui ben còmode, que han de descansar la canalla, que llavors estan de menys mala llet.
2: Sí, senyor.
0: Jesús, t'agraïm molt que ens escoltis tant d'hora, que tinguis una gran jornada, guapo.
4: Va, gràcies.
0: I la resta, si voleu encarregar una trucada de despertador, desperta@rac105.cat i assegureu-vos que la persona que volem felicitar tingui el telèfon disponible, perquè si no això és un autèntic caos, l'apocalipsis.
1: Ara els nens compartiran habitació, però tenen edats diferents i les mides dels llits tampoc són iguals. Podràs decorar amb sentit l'habitació? Oh, i tant que sí! A Montse Interiors, la teva botiga de roba per la llar, som fabricants i confeccionem a mida la roba de llit dels nens i dels nadons, també amb els herois de Marvel i els personatges de Disney. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
5: Interiors. Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
6: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
8: Avui, a dia, la poma vermella dolça per només 1,29 al quilo. De debò, molt bé. Dia.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
11: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
12: Ets Ocasió, home.
11: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
13: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
14: O els 10 dies Nissan.
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Matina Codina.
18: És el programa que escuchem mentre fem obres de Camp Nou. Aquest programa és quasi tan bo com posar pla dur. Si necessiteu fer una reforma, Reformas Infinity e Hijos. Soy Noboya Dimitri, con més de no sé quants anys d'experiència.
5: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: connexió psíquica que tenim els oients i els que fem la ràdio des de Quarto Azul, una Aitana que ara està de gira per Llatinoamèrica. Concretament demà passat actua a Bogotà, Colòmbia. Si algú li interessa, que ho sàpiguen.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: Matina Codina, és l'hora de fer zàping.
0: Nosaltres, en canvi, no ens movem de Catalunya. A aquesta hora us acostem als millors

0: Xavi Cazorla, bon dia.
1: Hola.
0: Jo crec que el Lamine Yamal el podem renovar ja ad eternum, no? Per sempre.
1: I tant. No? Ja, 1-4 al Galatasaray, gols de Cancelo, de Fermín, de Gordon i de Dejemi. Molt partit de Lamine espectacular a la segona part, que vas fer com dues passades increïbles de gol.
2: Vaig fer com una Ramona al final.
3: Sí. Ramona, no, Rabona.
1: La Ramona és la més gorda de les mozas de mi pueblo.
0: Vas fer una...
4: Ai, m'encanta aquesta cançó.
0: Una finta Rabona vas fer.
1: Jo sí que m'he fet una Ramona una vegada. Una festa major.
2: Ja veus, papa, gràcies, bro.
1: Així es va viure el gol de Fermín i després del partit sentirem també com Lamine va respondre-li a la pregunta de Thierry Henry.
5: Tres tocs a la defensa, la toca Rodri amb el cap, se la queda Gordon que la dona enrere per Lamine Yamal, la centrada de Lamine Yamal per Fermín, gol!
6: Gol!
5: Gol, gol, gol, gol, gol! L'assistència del dimoniet de Rocafonda és espaterrant, és estratosfèrica, és descomunal, és una autèntica marcianada el que acaba de fer Lamine Yamal, espectacular.
0: Aquest any quedarà...
7: És possible, sempre, som el Barça, el millor equip del món.
2: Ja, veus, m'ha fet la pregunta l'Enri.
3: Sí.
2: Si guanyarem el triplet.
3: I tu has dit que...
2: Som el millor equip del món.
3: Sí, sí, sí. Molt ben dit, Lamine.
2: Gràcies.
0: No, la sensació de que tots els jugadors són bons torna aquesta capacitat de remuntar. Jo crec que aquest any el Joan Maria Pous quedarà sense veu, perquè és que cada partit que canta 3, 4, 5 gols, no?
8: I això que anava 1-0 que ens van fer el segon gol.
1: Sí,
8: que el van anul·lar.
1: Que es va patir, Negreira.
8: Som els millors.
1: Negreira està també en la Champions.
8: Calla, ja t'ho vull.
0: Negreira.
1: La patata.
0: Semblaria que aquest any l'equip de Hansi Flick és clar candidat que Zorla a guanyar la sisena, sí. Esperem que sigui així, tot i que des de Madrid intenten enfangar i emmerdar aquesta situació,
2: pues clar,
0: aquest estat de glòria del Barça.
1: Sí, avui jugarà el Madrid amb la Roma i Mourinho va aprofitar i la roda de premsa per parlar una mica més dels àrbitres. Per donar-vos context, sentireu a parlar d'un concepte que és el Calciopoli, que va ser un cas de corrupció a la Lliga Italiana on es van comprar partits i tal. Doncs ja. Bé, això ho va treure ahir Mourinho, el cas Negreira, una mica tot.
9: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. Per què en sabe?
10: Complimenti a italiani, sap per què?
11: Enhorabona als italians, saps per què? Perquè és l'únic país on el Calciopoli ha estat el Calciopoli. En canvi, a Espanya, el que ha passat, i tots saben què ha passat, i sembla que encara passa, tot plegat fa una mica de pudor. Fins ara no ha passat res, no hi ha hagut conseqüències. Si això acaba en no res, és potser l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
9: Escàndol de corrupció en l'arbitratge mundial.
0: Amb el joc nefast que estan oferint, realment, és que és l'única opció que us queda. Parlar dels àrbitres.
1: Sí, de corrupció més gran que s'ha vist nunca a la vida.
2: Però això ho estàs parlant de la Champions, ara?
1: De què era italiano? Ui. Yes, preco. Pizza.
2: Però què té a veure?
1: Es diu sí, també.
2: Què té a veure Negreira amb la Champions, ara?
1: Perquè ha habido coses de la competició del cas Negreira més
2: de... Deixeu de plorar, de veritat.
1: De la competició mundial.
2: Agafa Kleenex.
3: Has de cridar més. Competició, nene!
1: Preco.
0: Jo em pensava que el retorn de Mourinho tindria un component de diversió.
2: Però és que
0: està deixant un ambient molt tòxic a la competició, vull dir, i quan diu hace falta mirar un minuto solo del partido contra Villarreal, jo et diria, Mou, només fa falta un minut per veure que no jugueu a res.
1: Exacte.
2: Bueno, pues si es persona negra, hay que comentarlo, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo con Mourinho.
1: Gracias,
2: the special one.
1: Gracias mil, presidente.
0: Bé, ara parlàvem del Calciopoli, no? Doncs no ens volem d'Itàlia, en aquest cas, però per canviar d'un altre per parlar d'un altre protagonista.
2: Ai, el papa!
1: Ahir el Vaticà va confirmar que el papa Lleó serà operat d'un tumor al pulmó i és curiós perquè us acabaré parlant d'una pel·lícula que s'ha fet viral, una pel·li que es va estrenar l'any 2018,
3: sí.
1: Vull dir que no és una cosa que hagin fet ara, el 2018 el papa era el papa francès,
3: sí. Que sí, quina és?
1: I en aquesta pel·lícula que es diu... No, és una altra, és El Habitante, és una pel·li de terror i la pel·li... S'inicia, comença la pel·lícula amb una televisió que està explicant uns fets que han passat al Vaticà i els sentim i sobretot penseu que és una pel·lícula que es va estrenar el 2017 i després comentem.
12: Hace instantes, un señor Leonardo Vieri acaba de anunciar el fallecimiento del Papa León XIV ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro.
3: ¿Qué?
12: Según los primeros informes que llegan desde el Vaticano, el Papa habría fallecido a causa de una septicemia y un colapso cardiopulmonar irreversible por el que había sido internado la semana pasada.
0: És un misteri, no, això?
4: Sí, perquè clar,
1: com s'havia de saber que el papa triaria el nom de Lleó 14 justament l'any 2017, que el papa Francesc estava bé, estava
0: que tindria problemes pulmonars.
1: Que tindria problemes pulmonars.
0: Tremendo vaticini.
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Que jo era el guionista d'esta pel·lícula.
4: Ah, ara ho entenc.
6: Sandro Fell,
0: jo no t'he vist els crèdits, he estat mirant els crèdits i no t'he vist.
6: Bueno, porque tengo este Sandro Fell, es mi nombre artístico, el real es Roberto Badaggini.
0: Bueno, per cert...
4: Badaggini?
3: Porque es italiano.
4: De repente eres italiano?
6: Bueno, porque estábamos hablando del Papa de Roma,
1: ¿sí? Yo también soy italiano, yo también hoy.
6: Exactamente, Mo. Claro. Bendiciones.
1: Y buena noche.
0: Bueno, escolta'm, la qüestió és que el Papa Lleó XIV ja ha estat operat,
1: sí.
0: Diuen els metges que amb èxit d'aquest càncer de pulmó esperem que recuperi.
3: Pobre, clar, i això compta com un ascens, en teoria, no? Si Déu Nostre Senyor et crida per pujar abans,
0: sí,
3: és que estàs fent molt bé les coses.
0: Sí, sí.
3: De dir, va pujar tot tu.
4: Que bèstia.
3: Que he obert unes cerveses.
1: No toca, la broma.
0: Somos cristianos, vale? Cazorla, moltíssimes gràcies, eh?
1: A vosaltres.
13: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.

0: la batxeteta catalana. Jo crec que van investigar i, a més, van reblar molt bé nous estils, com la batxata catalana, els figaflaues des de Valls, un altre dels noms propis de la castanyada del Cabró Rock el dia 31 d'octubre. Recordeu que avui estem regalant entrades dobles cada hora per aquest festival, el millor festival de la tardor.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix... el temps.
0: Una tardor que meteorològicament, Mònica Usart, sí? Bon dia, està plena de contrastos, no? Perquè sí, tot plegat fa calor, tot plegat fa més fresqueta, bé, pluges torrencials,
2: pluges,
0: no?
2: Vull dir,
0: no sé, de moment avui dia bastant tranquilot,
2: sí,
0: no?
2: Sí, a l'espera de nous canvis que arribarien de cara al cap
0: canvis
2: de setmana.
0: Importants, sí, sí, deixem-ho clar, això, eh?
2: Sí, aiguats al cap de setmana. De moment els mapes ens marquen força pluja a partir de dissabte al migdia, que repetiria també durant tot el diumenge, serien pluges generals i també generoses. Cal que ens esperem una miqueta més per saber on acaben caient i quines seran les més importants, però de moment es preveu un cap de setmana complicat i amb temperatures que baixen, sobretot de cara a diumenge. Però avui de moment comencem el dia amb calma i amb un ambient suau. Ara mateix amb 20 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 16 a Artés i també al Vendrell, i 15 graus a Vic. I les temperatures al migdia que pugen una mica més que ahir, ambient càlid, amb màximes de 24 a 28 graus. Ara mateix hi ha boires, en punts de l'interior, sectors del prelitoral, núvols prims a la resta, i a la tarda alguns núvols baixos en trams de la costa i del prelitoral, però sense pluja.
0: Doncs aquesta és la situació mentre esperem aquest nou temporal. Segurament el senyor del botó de l'ES Alert, de Protecció Civil, ja deu estar entrenant.
2: Està preparat.
3: Fa dies, ara que no el toquem.
4: Correcte. Com t'agrada el botonet,
3: si viene, si viene el botoncito.
4: President.
3: Si viene, l'alerta.
0: Mònica, gràcies.
2: Apa, adéu.
5: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
5: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Pipiri! Pipiri! Mira, avui... Bon dia, Xavi, perdó.
6: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Hola,
0: bon
2: perdó.
0: Bon dimecres. Hola. Bon dimecres. Bé, la primera notícia és que els pagesos avui tornen a protestar, sí, tallaran carreteres. Si vols, hi ha un oient, que és el Miquel, que és pagès, que m'ha enviat aquest àudio fa una estona.
7: Què passa, Codina? Bon dia. Cago en Dios, avui cap a Barcelona, sí, a la manifestació. A veure si fotem foc a Barcelona ja d'una puta vegada. No tenc cas, ja. Va, cuida't. Adéu, guapo.
0: Fa por, eh? Un pagès emprenyat fa por, eh? Estem d'acord o no?
6: Sí, no vulguis fer enfadar un pagès. Sí, no vulguis tenir un pagès a la contra.
8: Vaja, informatiu.
6: En tot cas, aquest àudio és bastant un termòmetre, no?, de com estan els ànims entre els pagesos, que tornaran a plantar els tractors al centre de Barcelona per protestar contra l'augment de preus. A aquesta hora ja han sortit les primeres marxes lentes en columna des de les comarques de Girona, de Tarragona i de Lleida. Aniran confluint cap aquí, cap a Barcelona, esperen arribar-hi cap a les 11 del matí. També calculen que seran uns 300 tractors, els volen plantar al llarg de Via Laietana i després, doncs, fer una manifestació que passaria per la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca i que acabaria a plaça Sant Jaume.
9: És molt important dir que volen anar com pel carrer dret, és a dir, no volen taponar tampoc entrar.
2: No, i ara.
0: Sí, perquè tots sabem que són molt estrets els tractors.
4: Clar, que vagin pel carril John Dere.
6: Sí, els carrils aquí cada cop són més estrets, perquè em van posant per les bicis, no sé què, els dels cotxes es van comprimint i els cotxes cada cop són més grossos. Vull dir que aquí
4: és
6: no.
4: Culpa de la Colau.
6: Sí,
4: és perquè la gent es compra els subs aquests gegants i la gent el que ha de fer és comprar-se un sub normal.
6: Subnormals són els que condueixen subs.
4: Que no estigués la broma ja pensada.
6: Els trens d'alta velocitat aniran a mig gas uns dies més entre Barcelona i Madrid. No sé si teniu previst agafar un AVE, però us trobareu amb això. S'esperen menys retards avui, però Renfe no té data encara per enretirar l'AVE incendiat dilluns, que encara continua allà a les vies on es va cremar. Els treballadors de TMB, això sí que és una bona notícia, han desconvocat la vaga de busos prevista per avui a Barcelona. L'empresa ha acceptat 10 dies més de vacances i reduir la jornada a 35 hores. Per tant, amb aquests avenços han pogut desconvocar aquesta vaga d'autobusos que hi hauria avui a Barcelona. Per tant, la jornada serà una mica menys complicada pel que fa a la mobilitat del que preveiem inicialment.
8: Que xulo, no?
6: I en... Sí, xulíssim. I en l'àmbit de la política, avui Ada Colau i Gabriel Rufián continuen demanant continuar negociant perquè només hi hagi una papereta a l'esquerra del PSOE. Aviam, se'ls acaba el temps. El divendres és la data límit per inscriure les coalicions i el més calent és a l'Aigüera perquè Esquerra, d'una banda, i Podem, de l'altra, descarten integrar-se al Front Ampli.
0: Doncs ara són gairebé 8:15. Gràcies, Xavi Pardo.
6: Fins ara, guapíssims.
0: I fem una pausa al Matina Codina, de seguida tornem i ho farem connectant amb el trànsit per saber si aquesta vaga de tractoristes ja té algunes afectacions. 2 minuts.
10: REC 105 Barcelona.
11: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Melià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
12: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
13: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
14: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
15: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
16: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
15: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
16: Més informació a visitalagarriga.cat.
15: Gaudeix la Garriga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
17: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
18: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
19: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
20: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
21: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
22: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
25: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
26: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
25: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
26: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
27: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
28: Aquest és el so.
29: REC 105.
28: La teva música.
0: Continuem al Matina Codina de REC 105 amb el nostre compromís amb la ràdio matinera i explicant que si ets fan de la xocolata...
30: Oh, fan de la xocolata!
0: Hi ha un tema que t'interessa molt amb els amics de Xocolates Torra.
30: Torra!
0: sí, perquè us presenten el seu espai Shop and Show, on gaudireu d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. Una xocolata de qualitat, família. I el millor de tot, l'experiència és gratis per tots els particulars.
1: Oh, hola! Què dius? Que perdrà diners aquesta gent.
0: Aneu a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer la seva rajola, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Reserva ja la teva plaça a chocolatestorras.com/visita-nos. chocolatestorras.com/visita-nos.
2: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Bé, ho estàvem explicant. Els pagesos tenen previst col·lapsar Barcelona amb una nova tracturada per protestar contra l'augment dels preus dels productes bàsics. És per això que avui segurament hi haurà incidències a la circulació, a les carreteres. Ferran, com està el trànsit? Bon dia!
3: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant primer de tot que hem tingut un accident fa tot just uns minuts a la C32 a tallar on es talla un carril de circulació i ja es deixen fins a 3 km i mig d'aturades en direcció Barcelona. Per altra banda, com mencionaves, estem pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes en direcció Barcelona, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí tenim són retencions habituals als voltants de la capital catalana, per exemple, des del Llobregat, on ja hi ha 6 km de cues per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. També des del Besòs arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès i cada retruc doncs afecten i deixen retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Per últim, a la AP7 a hores d'ara hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol i també el tram entre Montmeló i Barberà del Vallès en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.

0: nit de moda són les Cat's Eyes, la Get, la girl band que més ho peta amb aquesta cançó frenètica i fantàstica. Passant 8 minuts de 8:15 del matí d'aquest dimecres. I ara volem parlar dels germans del moment. Al Matina Codina són els germans Muñoz, els Estopa, que, Marc Puga, bon dia.
1: Hola.
0: Recuperaran cançons inèdites.
1: Correcte. Ah. Sí, han fet un projecte. Són els germans del moment, com has dit, perquè està tothom a les xarxes parlant d'ells.
0: Ai, sí.
1: I ahir vaig anar a la presentació d'aquest nou disc i la gira que han anunciat, que la van fer a la UB, a la Universitat de Barcelona, Facultat de Història, que és on estudia el David, precisament.
2: Exacte.
1: I és un nou disc que sortirà el 20 de novembre recuperant cançons dels seus inicis. Sí. I que inclourà gravacions originals del 98, que és l'any que ells van fer doncs, una maqueta a casa seva.
3: Claro.
1: Aquest divendres publicaran Bicho Raro, que és el primer senzill, el primer single dels Estopa, i el grup farà només 4 concerts a 4 estadis diferents del 2027.
2: Ah,
1: ja han anunciat 18 de juny que vindran a Barcelona a l'Estadi Olímpic. Per tant, ells diuen que és com un repte omplir 4 estadis. Volen fer només 4, perquè la gent preguntava, però fareu més dates? O... I van dir, no, només aquests 4.
0: Es pot treballar la meitat, cobrant el mateix, no?
4: Vull dir, faran 4 dates al mateix estadi o 4 dates en total?
1: No, van a València, a Madrid...
2: A Sevilla,
1: ara em sortia la Cartuja, i aquí a Barcelona.
0: En un moment en què tothom està plegant, no, també fa il·lusió que hi hagi grups mítics que diguin no, nosaltres seguirem, potser treballarem menys, però...
2: El millor
5: està en Cornellà. Estopa y el Español.
6: Eso es. Estaba Évole.
5: Lo millor.
6: Estaba vale. Jordi Évole en la presentació.
1: No lo vi.
0: Són molt amics. Gracioso,
6: que se duerme Jordi Évole.
1: El cas és que a les 9 entrem en detall, escoltarem els Estopa, però ara hem de dir que el dia 20 de novembre surt la maqueta, que és aquest disc, mentre que el 17 de novembre surt la venda general de les entrades pels concerts.
2: Ai,
1: i aquesta data no és casualitat, ja que ells tenien clar que no podien coincidir amb una data assenyalada i molt important per ells.
7: Bueno, hay un juego también que también lo está esperando mucha gente, sale por esas fechas, y también hemos tenido que también buscar ese hueco para no coincidir justo el día que sale el
8: GTA.
7: Yo no quería hacer publicidad.
8: Sí, pero lo hemos cambiado, ¿eh? En serio. Teníamos que poner las entradas a la venta el 10 y no sé cuánto. Y me dijo mi hijo, no, papá, no lo ponga ese día. Que hay mucho friki, digo, sí.
7: Empezamos
8: por nosotros mismos. Así que lo hemos pasado del... Creo que el GTA sale el 19, no quiero hacer publicidad, pero ya lo he hecho. Entonces, pues, hemos cambiado al 17 de...
7: Noviembre.
8: Noviembre, a las 10 de la noche, se ponen las entradas a la venta.
0: També dic, jo crec que posin les entrades al dia i a l'hora que les posin a la venda, volaran.
2: Sí, però no seran el tema central. El dia 19, aquí nosaltres no ho sabem perquè no som... Bueno, jo una mica sí, però no tant. Però el dia 19 de novembre el món sencer col·lapsarà sota la sortida del...
0: Però jo crec que ells mateixos volen estar jugant el 19 de novembre. No
2: volen estar pendents.
0: Ja sabem que són una mica friquis, però és veritat que s'ha de tenir en compte tot a l'hora de vendre les entrades. Marc Puga, aquestes cançons que són inèdites, no?, que són d'una maqueta, com és que no les van treure en el seu moment? Això ho han explicat, o no?
1: Sí, van explicar que és que la seva mare és molt de llançar coses,
2: ja
1: no?
2: Sí,
1: ai...
3: Dona-li una forta abraçada.
1: Veig això i lletjo.
0: Deixem explicar la mare un moment.
1: Un dia, fa un temps, va trobar com un casset d'ells que posava la maqueta, i els va dir, mirar que he encontrado, ¿qué hago con esto? Lo tiro. I van dir, hòstia, una maqueta.
2: Ai, va.
1: Aleshores el van posar i van dir, hem de fer un disc d'això, això la gent ho va escoltar.
2: Això va rolar, era una cosa de contraban abans, la maqueta de Estopa en casset.
6: Sí.
2: Era una peça de col·leccionista. Te
6: les carregaves a l'Emule o al Napster.
2: Sí.
1: I es podrà comprar, faran edicions de, evidentment, còpies de cassets perquè la gent els tingui.
0: Però és que jo m'imagino el José i el David mirant-se, hòstia, mamà ha encontrado esto.
1: Sí.
0: Saps què vull dir?
2: Sí.
0: No hem de fer cap disc.
1: No, tot
0: podem reciclar aquelles maquetes, tio. Hòstia, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs, Marc Puga, després de les 9 tindrem un reportatge sencer, perquè ahir va anar a la roda de premsa d'aquesta presentació i porta fins i tot uns tríptics.
2: Ai, va!
0: Com un llibret.
1: Home, clar, perquè aquí tinc tota la informació. Home.
9: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
10: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
2: Boníssima.
0: A veure, un Remember d'Estopa estaria bé també un dia.
2: Ah, mira.
0: No? Jo crec que podria estar bé un
2: dia. No és mala idea, no és mala idea.
0: Quan hi hagi una bona excusa. Però de moment avui serà una altra cançó, Lillo.
2: Sí, perquè, amics...
0: A veure.
2: Avui...
11: El diablo!
12: Allah, Allah.
2: Qui és aquest home?
0: Asha.
11: Avui l'hem de posar perquè és el seu aniversari, fa 48 anys, i quan tenia només 24 ens presentava aquesta que es deia

0: Un nou diamant vintage de l'Alan Lillo i la seva secció de la cançó Boomer.
1: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil York. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
0: Passen 2:45 del matí.
2: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: I Sergi Ferrer, bon dia.
3: Hola.
0: Deuen estar a punt d'obrir les portes del Saló Nàutic de Barcelona, que avui s'inaugura. Ah?
3: Sí, senyor. Tira-me-la, res, tira-me-la.
4: Jo vull anar a la platja.
3: Ah, el David Güell.
4: Sí. Perquè em toqui el sol.
3: Fixa't, Marc, que la cançó és tan antiga com les que poses tu, però aquesta s'ha celebrat.
0: Hola!
3: Perquè no són
5: les meves coses no se celebren, ja ho sé.
3: No
5: són
3: aquest programa. Vale, calleu, perquè avui no tinc veu i no podré cridar. I si m'insulten les formigues no m'hi podré tornar.
6: No eres nadie.
3: Calla't, en serio, que no puedo. Barranques. El Saló Nàutic de referència més important del sud d'Europa, que quan alguna cosa és del sud d'Europa és que tan important no és, perquè si no seria d'Europa, no?
0: Sí.
3: El mar i la platja ens atrauen a tots, però no tothom ho viu de la mateixa manera.
0: Sí, senyor.
3: Per això jo que he vist que a prop del mar he classificat els amants del mar segons el tipus de esport aquàtic que fan, perquè no tothom es pot comprar,
0: exacte,
3: un iot, Ernest.
0: Exacte, exacte. Començarem amb el pàdel surf.
3: Ah, t'agradaria fer esports que molen, però tens la psicomotricitat de Bob Pop? Ets un fanàtic del mar, però tens més por de l'aigua que el cabell del Xoques? Tinc la solució per tu. Agafa aquesta taula de 6 metres i un rem i fes veure que ets un gondolero veneciano per la costa de Badalona. Pàdel surf és com el surf, però més avorrit. Quina ruta faràs avui? De la boia groga a la vermella o de la vermella a la groga? Quins nervis! Paddle surf, estàs més estona inflant la taula que aguantant-hi de peu. I no oblidis fer vídeos amb la GoPro gravant de lluny aquella medusa que et mirava amb cara de sort que no tinc una estructura òssia perquè quina vergonya, col·lega. Paddle surf, el submarinisme però al revés, perquè vas per dalt, saps?
0: Sí.
3: I després de les dues vegades que el faràs servir a l'estiu, no t'oblidis guardar-la a una pràctica funda més gran que el gondel retriever i bloqueja tot el passadir. Paddle surf, el surf amb rodetes.
0: Com molesta. Anem ara amb el Canavega.
3: El Canavega. Tenim una barqueta a Cadaqués. Quan vulguis, t'hi faig una volteta.
6: Oh, quina ràbia!
3: Diu un fill únic a l'oïda d'una jove a la discoteca Zaza de Platja d'Aro. I quan diu tenim, vol dir el meu pare, que ara fa 2 anys que no el veig perquè està a presó per evasió fiscal. La barqueta dels diumenges plena de records amb família, amics i substàncies estupefaents. 3 milions d'euros reposant al port esperant aquells 15 dies on la família feu veure que us estimeu i que la crisi de 25 anys dels teus pares passa a totes les famílies.
6: Sabia tu.
3: Babor i estribor. Sabeu què són, Babor i estribor?
7: Sí, por favor.
5: Sí.
3: En sèrio, sabeu què és o no?
7: No.
8: Endavant i darrere.
3: És el nom de les dues amigues de l'Avalos que freqüentaven la barqueta amb el teu pare
5: abans del
3: divorci. Era una broma. Amor i estribor. I d'aquest ambient familiar has sortit tu, pijo ignorant i amb un elitisme que deixaria Carmel Lomana com la líder de UGT. Camisa blava, bermudes roses i nàutiques? I tant, pijo, es fastigó. Sempre havia volgut creuar-me amb un fan de Krusty el Payaso.
9: Pues a mi me gusta mucho.
0: Parlem ara dels que fan kitesurf.
3: Uf, estava bevent aigua. T'imagines un esport que necessita unes condicions tan difícils de trobar que només el pots practicar 6 dies l'any? Doncs et presento el kitesurf, el paracaigudisme dels covards. És allò de la, de
0: sí,
3: la cometa.
0: Sí, sí.
3: Deixa't arrossegar per un cometa gegant que clarament no controles i que un cop cau a l'aigua ningú t'explica com l'has de treure. Kitesurf, només és pràctic si has d'anar cap a la mateixa direcció on bufa el vent.
8: És veritat.
3: Si no, és una estafa. Treu el teu neoprè amb olor de llobarro de la bossa estanca amb olor a llenguado i gaudeix de la sensació que mai està sec del tot el neoprè.
0: Que xulo, no?
3: Prepara tot el material durant 1 hora i 20 minuts i entra a l'aigua posant en perill a tots els banyistes del perímetre. Estaran encantats de veure com t'ofegues. Vaig fer un curs de 5 dies a Tarifa. Allà tothom fa kitesurf. Doncs està molt bé tenint en compte que vius a la plana de Lleida.
5: Oh.
3: Notes, que ets un notes. Saps per què fan el curs a Tarifa? Perquè aquí no fa vent. Burro!
0: Oh. Jo no aniré al Saló Nàutic per 2 motius. El primer és que sóc d'interior, jo sóc més de muntanya.
3: Com la Montse.
0: I després que, clar, per anar al Saló Nàutic i plantejar-te comprar-te alguna cosa...
5: Has
0: de tenir més diners que jo, segur.
5: Hi ha guapos, allà.
3: Has de fer com jo, que paro a les immobiliàries a mirar pisos,
0: sí,
3: com si tingués més de 600 euros al compte.
5: Ah, molt bé.
9: Invertiu en amarres.
5: Gràcies per l'aportació.
0: Sergi Ferrer, moltíssimes gràcies. I és curiós que parlem de navegar, parlem d'esport.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Marina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Isabel Marant, Nude Project i The North Face per menys, només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
4: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
5: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
6: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
5: I ja l'has trobat?
6: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
5: Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
5: Més info a aldi.es.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Ai, que ràpid passen les coses bones.
10: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
9: O els 10 dies Nissan.
10: Com?
9: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Recordes el teu primer Corsa?
13: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
0: A RAC 105, Martina Codina, presenta... El Senglar...

0: Una cançó que ja gairebé és tradició per esperonar, per empènyer Catalunya en aquesta nova jornada que comença setmana curta. Ja és dimecres 14 d'octubre i aquests són Another des d'Holanda amb Talk to You, un número 1 a les pistes de ball. Un trencapistes amb totes les lletres i en majúscula. 20 segons i arribem a les 8. Avui és dia Cabró Rock de la Castanyada, RAC 105. De seguida regalarem entrades, però us convido a tots a comprar-ne, perquè és el millor festival de la tardor, sens dubte.
1: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabró Rock! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fa amb la Ludwig Van, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: Som una tòmbola, eh? Quin gran regal! D'aquí a 5-10 minuts, com a molt, obrirem línies al 902-47-705 perquè guanyis la teva entrada doble pel Cabró Rock de la Castanyada.
2: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
0: A part d'això, m'ha ser cordial i educat i saludar a tots els oients. Bon dia des del cor de la ràdio matinal. Un programa de Champions League que avui vol solidaritzar-se amb els pagesos.
3: Sí, senyor. Ara.
0: Perquè les queixes dels pagesos haurien de ser les nostres. Per què? Perquè si ells no omplen les prestatgeries, ni cullen les cols, ni les patates, ni els tomàquets, ara, nosaltres passem gana, president, i ens agrada i molt menjar.
4: Home, mira, per tant, escolta, sempre amb els nostres pagesos.
0: Sempre, sempre. Des d'aquí, un crit d'ànima a tots els pagesos.
4: Pagesos!
0: I endavant, endavant amb la vostra lluita. Xavi Cazorla, bon dia.
5: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
5: Que si segueix pujant el preu de tots, s'hauran de buscar feina i tinc una oferta ideal, tu.
6: Sí?
5: La feina és a l'Antàrtida, durant 5 mesos, a una antiga base britànica. Sou de 2.500 euros i un horari de 9 a 6 de la tarda amb un dia lliure cada dues setmanes.
7: Al moment tenen més bones condicions que nosaltres.
5: Sí, et paguen desplaçaments, segueixen tenint millors condicions, el menjar, la roba, roba que ha de ser polar, evidentment, i l'allotjament, que és una habitació compartida amb lliteres sense aigua corrent, dutxa un cop per setmana i un lavabo de campanya.
7: Ja es dutxen més vegades que ara.
0: És una cosa mig camí entre una mili, sí, no?, i una expedició d'aquestes que feia el Tintín.
7: Però què vas, estar a l'Antàrtida?
5: L'electricitat a sobre és limitada i la connexió a internet és per satèl·lit, vull dir que deu funcionar dia sí, dia no. No hi ha metge a la base i una evacuació pot trigar fins a 7 dies.
7: Ostres!
5: Condicions dures? No, perquè una de les tasques, atenció Albert, és comptar els nius, els ous i els pollets dels pingüins.
4: Oh, home! Però si això ho faig jo per ple, eh?
5: Veus?
4: Cal que em paguin 2.500 euros.
5: Imagina't, cada dia.
0: Hòstia, quina rasca, bro.
5: Oh, ai,
0: quina rasca. També m'ha semblat lleig que te les vulguis treure de sobre d'aquesta manera.
5: Si tinc una ocasió per anar-les a veure.
7: Sí, quan has llegit que l'evacuació pot trigar 14 dies, has dit, és igual, no? Els nens són de goma.
5: Això no passa.
0: Sergi Ferrer, bon dia.
8: Hola.
0: A qui vols dedicar el programa?
8: Doncs us semblarà estrany, però a la Guàrdia Urbana.
5: Què?
6: Què dius?
0: No sé per què hi ha la Peppa Pig aquí.
8: Perquè són uns porcs...
6: No!
8: Què passa? No, home, no. Quina trampa m'has posat tirant-me la Peppa Pig. Ara, com se t'acudeix, Ernest, tirar la Peppa Pig quan parlem de la Guàrdia Urbana? Home, els agents de la Guàrdia Urbana estaven fent les patrulles aquestes que fan i van veure un camió parat a la vorera i van dir, ostres, ha tingut un accident. Anem a ajudar-lo perquè el camió estava com abandonat, no? Van estar buscant el conductor i no hi havia ningú. I van dir, bueno, doncs obrim i a veure què hi ha.
5: Sí.
8: Igual hi ha una sorpresa. Van obrir i hi havia 750 pernils.
0: Hola.
8: D'aquí la Peppa Pig.
9: Quina gana, família.
6: Ai, sí.
8: I aquests 750 pernils, doncs, va resultar que van investigar una mica i resulta que són robats.
5: Ja hi som.
8: Van parlar amb el propietari del vehicle quan el van localitzar, perquè és molt fàcil, i el tio va dir que és que havia llogat el camió a una altra persona i que no havia vist que hi havia 750 pernils robats.
10: Hòstia, és bona excusa, eh?
8: Molt bona. Sí. I segur que la policia s'ho creu. Llavors, ara passarà allò que només passa a les pel·lícules, que diran, hemos encontrado 750 pernils. I diran, quants? 650 pernils? I diran, sí, què fem amb aquests 500 pernils? Bueno, aquests 300 pernils, guardi'ls a la comissaria. Vale, ara m'encarrego jo dels 100 pernils. Saps què passa també amb altres pernils?
10: Perquè cada vegada hi ha menys. No entenc.
8: Perquè el sistema és corrupte.
6: I perquè has dit 700 pernils. I no 700.
8: Perquè és la Guàrdia Urbana i parlen en castellà.
4: Home, això algú s'ho ha de menjar, eh? Això el menjar no és lletja.
0: Jo, a vegades, quan vaig al, no sé, alguna quina d'aquestes de Nadal i em toca un pernil, em fa molta il·lusió quan em toca, però després penso, ara s'ha de tallar, eh?
5: No, això ho porta quilos i que te'l tallin
0: ara,
5: al lloc.
0: Ja, ja, però hòstia, 750, no?
7: Sí, són molt perillosos.
5: Sí, et veuen entrar a la botiga i flipen.
0: Sí. Marc Puga, bon dia.
6: Hola!
0: Quin motiu has trobat avui per llevar-te?
6: Doncs mira, estic contenta perquè bé sabeu que jo sóc molt cubanera. Sóc molt de la cubana i avui...
5: Jo també.
7: Dios te bendiga,
6: sí, no? Estic feliç per ells perquè els estimo i la notícia del dia és que ara ja no puc dir, perquè clar, estan pensant la cubana...
0: No, digues, digues.
6: Parlem de la cubana a la companyia de teatre. I la notícia és que ja s'han anunciat les nominacions de la nova edició dels Premis Butaca, que són aquests guardons que reconeixen els millors espectacles teatrals de Catalunya on el públic vota quin és el millor espectacle. I la gran protagonista és L'amor venia amb taxi de la cubana.
0: Es va confirmant que tens molt bon criteri teatral.
6: Home.
0: Perquè ens anem fotent de la mar i
6: veus?
0: Sempre va parlant de propostes teatrals sí. I tal, i després totes són les més premiades.
6: Veus? Encapçala les nominacions, liderant aquest rànquing amb un total de 9 nominacions, entre elles millor musical, millor direcció, també millor actor de musical amb l'Oriol Burés, que l'adoro, millor escenografia, disseny de llums, vestuari i caracterització.
9: Bueno, no li interessa.
5: A la de la llum no la
0: veus. Si ens encanta la cubana.
5: A la que posa la llum no l'adores.
9: Eh? El motiu per llevar-se avui és que avui debuto a la 2CAT amb Cervells Mínims a la tele a 10:45 de la nit, que farem un espectacle, vaja, sense precedents.
0: Demà farem un monogràfic, eh? Traurem alguns quants talls del programa i els comentarem aquí al Matina Codina. Marc Puga, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: I visca la cubana, visca la cubana. Que el que fa aquesta companyia teatral després de tants anys és tremendo. Sí. És tremendo.
7: Visca la cubana.
11: Sí, senyor.
0: Alan Lillo.
12: Què tal?
0: Va, escull un personatge del Matina Codina perquè expliqui l'acudit de la jornada.
12: Aquests dies s'està parlant molt de Xavier García Albiol.
5: Ai,
12: perquè no. Podria ser el líder del PP al Parlament de Catalunya.
11: I crec que podria ser un bon personatge perquè expliqui avui la
5: va, sí. Va, passa, Xavier.
13: Hola, què tal? Bon dia a tots.
6: Hola, Xavier.
13: Què tal? Des de Badalona. Estic de tan bon humor que us porto un acudit, eh? Porto l'acudit per fer riure a tota la penya, a tota la basca.
0: Sí, sí. Estalvia't el
5: pròleg. Omitir intro.
13: Sí. Això és la caputxeta vermella que camina pel bosc. Al cap d'una estona veu el llop amagat darrere un arbre. No? I de cop i volta diu, ja t'he vist, llop, estàs amagat darrere de l'arbre.
7: Mare
13: meva. No l'entenc. I el llop, doncs, sí. Bueno, surt corrent d'allà, no? Una mica més endavant, la caputxeta torna a veure el llop amagat, aquesta vegada darrere d'un arbust.
7: Feina por!
13: I diu, ja t'he vist, llop, estàs amagat darrere de l'arbust.
0: Clar, perquè amb la cua costa molt amagar-te.
13: Exacte, oh. I el llop, bueno, doncs se'n va corrent d'allà, no? I poc després, la caputxeta torna a veure el llop, que ara està amagat darrere d'una roca.
6: Ah.
13: Diu, ja t'he vist, llop, estàs amagat darrere d'aquella roca. I el llop s'aixeca i diu, joder, diu, en aquest bosc no es pot cagar tranquil.
5: Valentes, per què feia caca?
7: Sí, perquè la caputxeta es pensava que el llop estava intentant amagar-se per caçar-la, però no.

0: Increïble, Justin Bieber, un nom consagrat, i aquesta una de les seves cançons clàssiques i mítiques al costat del DJ britànic DJ Snake, Let Me Love You. Passen 11 minuts de les 8 del matí, avui estem generosos i us volem regalar entrades per anar al Cabró Rock de la Castanyada amb un cartell de luxe.
1: A RAC 105 arriba el dia la Castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí!
3: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia la Castanyada del Cabró Rock.
0: 17 hores de música en directe, nombroses activitats de cultura tradicional catalana, 31 fam, Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Figaflowers, Jules, la Ludwig Bank, els Tiets, Venus, els Pets, l'Axambusto i molts més!
5: És que Catalunya!
6: Oi, oi, oi, oi.
0: Una entrada doble cada hora, 902-47-705, 902-47-705, sigues ràpid o ràpida, marca el telèfon i guanya dues entradetes per anar el 31 d'octubre, el dia de la Castanyada, res de Halloween, a viure aquest festival espectacular. Ja ha marcat algú el telèfon, hola, bon dia.
7: Ai, hola!
8: Hola!
0: Mira, aquesta és la, o sigui, l'alegria, és l'entusiasme i és la convicció que busco pel guanyador o guanyadora d'aquestes dues entrades d'aquesta hora. Com et dius?
7: Xènia.
0: Des d'on truques?
7: Des de Sant Celoni.
0: Per fi un telèfon que sona bé.
9: Sí.
0: Estem d'acord?
9: És veritat, molt net, molt bé, molt nítid.
0: Xènia, oient habitual del matí a Codina, clar, sí.
7: I tant, i tant.
0: Doncs ja te les mereixes, aquestes entrades. Entenc que,
7: ai, que bé.
0: Entenc que no en tenies, no?, per anar al Cabró Rock de la Castanyada.
7: Doncs pel de la Castanyada no, tinc el de l'estiu de l'any que veia.
6: Carai, tu.
0: Doncs el Cabró Rock de la Castanyada és espectacular, eh?
6: Mola moltíssim.
0: A un espai diferent, Montmeló...
6: I és, tota és una oda a anar en contra del Halloween i reivindicar la Castanyada.
0: Sí, ara! Xènia!
7: Home, sempre panellets i castanyes.
6: Ara!
0: Escolta, a veure si fas un crit de celebració, va!
7: Ué!
9: M'encanta, Xènia.
0: De tots els grups del cartell del Cabró Rock de la Castanyada, quin és el teu preferit, Xènia?
7: Mira, sincerament no em cridava gaire el cartell, però em fa molta il·lusió veure els Pets i l'Axambusto perquè ma mare m'ho posava quan jo era petit.
0: Doncs ara només et falta un acompanyant. No sé si ja tens clar amb qui aniràs, el Cabró Rock.
7: Encara no, ja la sortejaré.
0: Molt bé, escolta, deixa't estimar.
7: Candidats i candidates no me'n falten.
0: Exacte. Pots fer un càsting, no qui et mimi més aquests dies, per exemple.
6: Ara, ves amb l'Ernest,
0: si no. Doncs, sí, si no, jo no tinc plans. Escolta, un petonet, no pengis, Xènia, ets la guanyadora d'aquesta hora. Moltes felicitats.
7: Molt bé, gràcies. Feliç programa.
0: D'aquí una hora, més entrades pel Cabró Rock.
10: No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
1: No pateixis, prova sort a la propera hora.
10: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
11: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
12: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a la meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
3: ¿De qué?
2: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papa.
3: ¡Buah! Con ese colacao.
2: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
3: ¿Qué más quieres? Más mañanas así.
4: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
5: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
10: O els 10 dies Nissan.
11: Com?
10: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
14: I pot ser tot això sent professional.
15: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
16: Citroën.
15: Consulta citroen.es.
17: Ciutadans de Catalunya, ja tenim un nou dia aquí. Gràcies per començar-lo amb nosaltres. Matina Codina, RAC 105.
18: Amb l'Ernest Codina.

0: quina sensibilitat, quina melodia d'aquestes que penetra la Taylor Swift, que va treure una ampliació del seu treball Live of a Showgirl, que es diu Encore, on hi trobareu aquesta nova cançó que es diu Patient Zero, des dels Estats Units, la reina del pop.
1: Les notícies
2: per la trompeta.
0: Aquest és el tio de les notícies, és el tio del rigor i de la credibilitat.
3: No, però després escoltes a Racó, és un tio seriós, però ve aquí...
2: Bueno, perquè enganyo, sóc actor, enganyo. Vinc aquí, em deixo anar. I mostro els veritables colors.
0: Exacte.
4: Ara,
2: què tal és el Basté, per cert? Perquè ell parla de tu, però...
4: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Vale, molt bé. Bé, alguna pregunta més, pot ser?
4: No.
2: Si teniu dubtes, roda de premsa, tu, el d'Alfons, sí?
0: Sí. Bé, està clar que aquí és on tu passes bé, perdó.
2: I tant, això no hi ha cap dubte.
0: Aquesta hora del matí la notícia és que els pagesos estan tornant a protestar.
2: Ara. Sí, avui tornaran a plantar els tractors al centre de Barcelona. Si us heu de bellugar per la ciutat, pel centre de la ciutat, avui doncs, potser us trobareu amb problemes. Protesten contra l'augment de preus, sobretot dels productes bàsics. A aquesta hora, o sigui, l'encariment, sobretot dels carburants, que és el que està fent que tot s'encareixi. A aquesta hora ja han sortit les primeres marxes lentes de les comarques de Girona, de Tarragona i de Lleida. Esperen reunir entre... Ells calculaven uns 300 tractors i la idea és plantar-los al llarg de la Via Laietana per després fer una manifestació que acabi a plaça Sant Jaume.
5: El que s'hauria de fer és tirar merda, tirar fente a la delegació del gobierno.
4: Ara.
5: Que estem fins los collos ja d'aguantar aquesta gent, home. Sí. Fotrem la cosechadora al mig del barri de Gràcia, a tomar pel culo.
2: Calculeu bé que hi hagi merda per tothom, perquè primer passareu per la delegació del govern espanyol, després aneu a plaça Sant Jaume, no feu curt.
5: Merda n'hi haurà per carregar un cabàs, la mare que m'ha parit de merda que tenim.
0: Aquí tenim el John Dere, que és el nostre col·laborador ramader i agricultor. A aquesta hora de matí teniu algun càntic, alguna pancarta que vulguis transmetre?
4: Sí, aquella que m'has dit fa un moment. Digue-la.
5: És que no es pot dir aquesta perquè estava insultant a molta gent.
4: Pues digues l'altra, la que no té paraulota. Digue-la.
3: Pedro Sánchez.
4: Deixeu-lo sol, calleu.
5: Aquesta no, però agafarem l'ostre... Què m'has demanat? Que te faci la cantada?
0: Si porteu alguna pancarta...
5: La pancarta s'hi posa... Los pagesos estem fins als collons, cremarem a la... I llavors he posat totes les... És que em fes una pancarta molt llarga.
4: No, però jo... Abans m'has dit un càntic...
5: Que no sé cap pancarta ni cap càntic.
4: Un que rimava, que m'has dit...
5: Que rimava. Estem fins... Los pagesos units jamás seran vencits.
6: No ho saps. Està improvisant.
5: Està improvisant. Jo no sé improvisar. Jo no sé fer això que feu vosaltres de la ràdio. Posa't tu a cosechar tomàquets. Quan és l'època de cosechar tomàquets. I tu, el Penetort, quan és l'època de collir d'agarrar la ceba?
4: Els dijous.
7: Com t'ha colat, això del Penetort?
4: Va, sí, és que ha arribat a Lleida, també.
7: Sí, no?
4: Ah, no, no sabem d'on és.
0: El que està clar és que amb aquests crits la protesta arribarà on ha d'arribar.
2: Ai, sí, que desagradable.
0: Bé, per cert, els retards a l'alta velocitat, entre Barcelona i Madrid, s'allargaran com a mínim uns dies més.
2: Sí, això és perquè l'AVE incendiat el dilluns continua al mateix lloc, a l'Aragó. No hi ha hagut encara manera de treure'l, ni tampoc tenen data per enretirar-lo, i això provoca doncs, que durant un tram hagin d'anar per una via, reduir la velocitat, etc. I per això aquests retards que encara trigaran un dia més. I per cert que els treballadors de TMB han desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui a Barcelona han aconseguit millores laborals i han pogut aixecar aquesta aturada.
6: Perfecte. I al final es tracta de queixar-se pel que veig.
2: Sí, home. Sí, és l'eina que ens queda als treballadors.
4: Ara, digues aquella rima que m'has dit abans.
0: Ada Colau, per cert, reclama continuar negociant perquè l'Esquerra i Podem s'integrin al Front Ampli.
2: Sí, la candidata de la coalició, Ada Colau, vol que hi hagi només una papereta a l'Esquerra del PSOE, i aquí Gabriel Rufián també ho demana. Diu que Esquerra hauria de continuar negociant amb els comuns perquè a Catalunya no hi hagi aquestes dues paperetes, la d'Esquerra, que inclouria Podem, i la dels comuns per una altra banda. El que passa és que ni Esquerra ni Podem estan una mica per la feina. Esquerra diuen que benvinguts qui es vulguin integrar a les seves files, però que el nom d'Esquerra no desapareix, no es diluirà enlloc, i Podem diuen que amb Esquerra ja fan i que aniran per separat.
0: Veig que a les esquerres també hi ha egos, eh?
2: Sí, home.
0: Ja fan de Podem.
8: A mi de Catalunya Rufián. Sí, sí. És tan atractiu.
2: Sí, molt. És una
0: a veure, hem de viatjar un moment fins a Rússia perquè hi ha hagut un jutge rus que ha multat una dona per crear una imatge d'un os ho ha fet amb intel·ligència artificial i ha terroritzat tots els veïns fent-los creure que l'os era real.
2: Sí, va fer circular aquesta imatge. La condemnada diu que ella només volia fer una broma, una amiga.
0: Imatge?
2: Però la fotografia que li va enviar la seva amiga per fer-li una broma va començar a rolar per les xarxes, se les van anar passant per WhatsApp, fins al punt que la policia d'aquesta població, on hi ha presència d'ossos, va rebre moltes trucades d'auxili. Alguns veïns fins i tot asseguren que van deixar de sortir de casa per por de trobar-se aquest os circulant per la població.
8: Qué miedo, ¿verdad?
0: Que aquestes bromes portades a l'extrem, això a Catalunya no hauria funcionat amb un os. Bueno, no sé, no, que sigui a l'Alt Pirineu...
2: No, aquí amb un senglar sí, però amb un os en principi.
0: O amb coloms, no amb coloms.
2: Després es va saber que era una imatge feta amb intel·ligència artificial, la van portar als tribunals i la justícia ha multat l'autora de la imatge fake amb 159 euros, que tampoc, mira, segons quina broma s'ho val.
4: Per 160 pavos, vamos, li poso un os a dins de casa, jo.
1: Què pots plegant el guió?
2: Què? Ja està. Ja.
1: Ahir va jugar al Barça a la Champions.
0: És veritat. Ja,
1: i vam fotre una golejada.
2: Què sóc jo?
1: A part que el va parir.
2: Què sóc, d'informatius o d'esports, jo? Que t'explico la previsió del temps? No. Jo no trepitjo la manguera dels companys.
1: El Barça és d'interès general. No és ni d'esports. Interès general.
2: Doncs ara li feu un truc al Pedrol i que vingui a explicar-vos-ho.
7: A més ja ho han dit 50.

0: tenien el repte, la fita de seguir-nos emocionant i ho han aconseguit, en aquest cas, unint esforços, i Inestai, Nil Moliner, una cançó emotiva que també ens fa ballar. Amb qui estaràs?
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: La pregunta és, amb qui estaràs millor que amb nosaltres?
2: I amb la Mònica Osar.
0: Sí, t'ajudem a despertar-te mentre et rentes la cara, camí del matadero i ja un cop a la feina. A més, t'informem, per exemple, del temps que faran les pròximes hores. Bon dia,
3: Mònica Osar. Clar que sí, hola, bon dia.
0: Avui dia tranquil, però sí, ens preocupa una mica aquest horitzó de pluges torrencials, no? De cara al cap de setmana. Anem a pams. Avui què?
3: Doncs mira, avui de moment hem començat la jornada amb força boires, amb punts de l'interior, també sectors del prelitoral, també núvols prims i un ambient molt suau ara mateix amb 20 graus a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 13 a Solsona, 17 a Cunit o 18 a Alcanar. A la tarda es formaran alguns núvols baixos amb punts de la costa i del prelitoral, però avui de pluja no se n'espera. Demà, dia de cel mig ennuvolat, núvols més espessos de nou a la costa i al prelitoral, i al sector central no es descarta algun plogim amb temperatures que baixen una mica. Divendres s'espera un dia tranquil, però atenció al cap de setmana, perquè arriben pluges, sobretot a partir de dissabte al migdia, quan aquestes pluges seran més generals i fins i tot no es descarta algun aiguat. De fet, diumenge es mantindran aquestes pluges a tot el país i poden ser localment intenses. Hem d'anar seguint la situació perquè encara estem a dimecres i això és cap de setmana, però de moment pinta un cap de setmana inestable, amb molta pluja i amb temperatures més baixes.
0: I pluges generals, eh?
3: Sí, de generals. Moment sí. Sí, sí, hem d'acabar veient on acaba picant més fort, com si diéssim, sí, cap al sud del país, que de moment pinta cap a aquesta zona, però tota la façana mediterrània tindrem un cap de setmana mogut, i ja us dic que és una dinàmica que s'enceta i ja veurem quan s'acaba, perquè tornarem a tenir dies de pluja.
0: Correcte. És allò que, és que vaig veure un vídeo que es posa l'anticicló, es posa al nord, no? I llavors sí, pot ser que totes les pertorbacions vagin passant més per aquí.
3: Nostra.
0: O sigui, que pot ser que tinguem un final d'octubre molt plujós, companys.
3: Molt mogut, sí.
2: Bueno, ja ho vam dir, no volem posar-nos medalles, però ja fa temps, la Mònica i jo vam dir, serà un octubre passat per aigua.
3: Exacte, sí.
0: Mònica, ho anem explicant. Molt
3: bé,
0: gràcies.
3: Que vagi bé, fins ara.
0: Adéu. Mònica.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I atenció, Cazorla, perquè com aquesta moda s'instal·li a Catalunya, has pringat. Mira, a la Xina han instal·lat uns lavabos que mostren quant de temps hi portes a dins.
5: Correcte! I s'ha fet viral aquest vídeo a les xarxes socials, on uns lavabos femenins del nord de la Xina, i a fora tenen com unes pantalles LED damunt de cada porta del lavabo que indiquen en verd que el lavabo està lliure, en vermell que està ocupat, no hi ha pàrquing, i, a més, hi ha un comptador de temps que mostra quanta estona fa que estàs allà dins.
0: És un rellotge digital,
5: que
0: a més té fins i tot els segons.
2: Quina pressió, no?
5: Evidentment, no hi ha una càmera que et vigili a dins ni res, però és un sistema que calcula tot el temps que portes des de que entres al sensor, doncs, des de que obres la porta per entrar fins que l'obres per sortir. I per què han instal·lat això? Doncs la justificació que dona el personal era que volien gestionar millor els lavabos i l'afluència dels visitants. Els tres motius que diuen que fan que el sistema sigui útil és reduir les cues al lavabo, és a dir, si hi ha molta gent, el personal pot veure quins estan ocupats i quant temps fa, i per tant els fan fora.
2: Ja va bé dir ara que no.
5: Correcte, bàsicament, gestionar millor els espais, perquè amb els sensors d'ocupació pots organitzar-te millor amb la gent que entra al lavabo, és a dir, veus que està vermell, vas cap allà, se't has d'estar com fent cues innecessàries, i finalment detectar, evidentment, ocupacions inusualment llargues i que no estan bé perquè estàs ocupant un lavabo que pot anar una altra persona i potser no estàs fent res allà.
0: Això són lavabos públics, eh? No està passant
5: a
0: la feina, no? Perquè
5: correcte.
0: Segons quines empreses privades no tindria tot el sentit que aquest tio porta aquí mitja hora.
2: Sí.
0: Però clar, llavors també entenc que això pot provocar que et converteixis en l'ase de diversos insults o que la gent t'increpi si portes...
5: Clar.
0: Vinga, és que això... Imagina que això arriba a l'estat, Que lleva media hora,
6: home! Jo també quiero cagar.
0: Però què hace? ¿Que te han muerto o qué?
6: Jo posaria un comptador de caques, també, perquè si el temps puja, però les caques també, a mi em sembla que l'ús és correcte.
5: Està bé la balança, no?
6: Clar, si als dos minuts ja portes tres o quatre bultos,
0: sí,
6: i ja als altres 25 minuts estàs mirant TikTok, ja.
0: En aquest equip és el Cazorla, efectivament, el que està més estona mirant el mòbil, bàsicament, a la tassa, no?
7: Són uns 20 minuts de mirar el mòbil i llavors uns 10 minuts de que se'm desperta les cames perquè se m'adormen.
5: A tu, a Cazorla, et generaria com pressió Què va? Estaries tranquil.
7: Seria un repte per mi.
6: Ell diria, hòstia, mira,
0: avui he estat 45 minuts, a veure si demà puc superar el rècord, no?
5: La gent s'ha queixat justament de la pressió psicològica que suposa que tothom pugui veure quant temps estàs dins i que al final forma per una mica de la privacitat, que a ningú li importa si estàs 5 minuts o 15.
0: A mi m'agradaria que hi hagués compensació si va ràpid, saps què vull dir?
5: Guai, jo guanyaria, perquè jo soc rapidíssima.
2: Exacte, però des del punt de vista de l'empresari és interessant saber quin treballador passa mig matí en la tassa del vàter i quin va per feina.
0: Exacte.
5: Vale.
0: No, però que jo crec que estaria bé que quan entressis, i amb això ja tanquem, que quan entressis al lavabo haguessis de posar quina necessitat vas a satisfer. Això per començar.
5: Quin control.
0: Sí, no, són aguas menores o aguas mayores.
5: I si vas a fer actes sexuals.
0: I després, si són aguas mayores i has trigat poc, que tinguis una compensació, algun premi, un rotllo de paper de vàter.
6: Segons un estudi que acabo de trobar ara mateix, les estimacions generals afirmen que els treballadors passen entre 42 i 83 hores anuals fent caca en horari laboral.
0: Ullo! Ben merescudes.
6: Sí, senyor.
0: I ben necessàries,
6: sí,
0: totes elles.
6: O sigui, el Conde ens ha pagat 80 hores cagades, diguem.
2: Nois, la caca no és l'únic que es fa, De molta estona en el vàter en algunes empreses.
7: Bueno, va.
2: Jo tenia un amic, i dic tenia...
5: Ja comencem.
0: No,
2: que
0: va.
2: Que feia altres coses.
0: No,
7: vale,
0: no,
7: vale.
0: Res.
7: No, Peyu.
0: Ho deixem aquí, Marc Puga, gràcies,
5: A tu.
8: Rec 105 Barcelona.
9: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village d'Almalia fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana i ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous. Del 17 al 24 d'octubre vine a Via Central, a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers. Adria, Detlefs, Sant Niving, Sant Light i Ranger. ViaCentral.cat.
2: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
3: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
4: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
5: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
6: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
9: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: La teva música.
11: No podràs canviar d'emissora.
12: Passa un minut de 3:15 del matí, seguim el Matina Codina fent de companyia ben a prop teu, i aquesta hora us convido a ser solidaris, perquè ser pares, ser socis del Barça o haver gaudit de totes les nits màgiques al Camp Nou són records que queden gravats per sempre, bueno, estimats amics meus. Però t'imagines que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir? Gràcies al testament solidari de la Fundació del Barça és possible. Pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris, com impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats. Entra a fundació.fcbarcelona.cat, repeteixo, fundació.fcbarcelona.cat, i descobreix com deixar el millor llegat possible, com el que el Barça està deixant en les nostres emocions després de la golejada d'ahir, 1-4 a la Champions League.
13: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
12: Avui tenim tracturades perquè els pagesos estan protestant. Suposo, Ferran Arandia, que hi ha moltes incidències a la xarxa viària. Bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes tracturades que realment, en general, doncs no deixen afectacions importants. Sí que és veritat, doncs, que destacaríem algunes retencions, una circulació intensa, per exemple, a la AP2 a causa, en aquest cas, d'una de les marxes lentes, concretament al punt de la Bisbal del Penedès. Per altra banda, però, hem de destacar, doncs, que el que tenim són retencions habituals molt intenses, sobretot als voltants de Barcelona. Aquestes marxes lentes, per cert, en les properes hores es dirigiran cap a la capital catalana. Hem de destacar també a hores d'ara que tenim dos accidents actius. Un ha estat a la A2 a Riudellots de la Selva, que en direcció Girona, doncs, obliga a tallar un carril de circulació, provocant uns 2,5 km de retencions en sentit nord. També el segon accident a la C15, en aquest cas a Vilanova del Camí, doncs deixa 1 km de cues en sentit nord en direcció Manresa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
15: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta ECO i tecnologia híbrida SHSH, per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
16: Matina Codina. De 6 a 11 amb Ernest Codina. A RAC 105.

0: aquesta versió del clàssic de Hathaway.
1: Oh, serà el mejor DJ del mundo, però con permiso de la Pedroche, que ahora también es DJ.
0: Quina barragonya, això de la Pedroche.
2: Pedroche. Oh,
1: que buena que eres.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: La tele de l'Alan Lillo.
2: Que
0: no, no parla avui de l'Hormiguero, precisament.
4: No, avui no. Avui parlem de l'Està passant.
0: Ah, home.
2: Ah, que guai.
4: Perquè ahir va ser una edició especial, més que res perquè va ser l'Està passant post 12 d'octubre.
0: Clar.
2: Ostres.
4: Ah. El dilluns va ser el dia de la Hispanitat i l'Elisenda Carot va sortir al carrer per parlar amb la gent que estava celebrant aquesta data.
0: Clar, estaven a la manifestació del Passeig de Gràcia.
4: Clar, però aquí està la gran pregunta, no? Què esteu celebrant avui?
2: Ara.
4: A priori, una pregunta molt lògica per gent que està allà, no?
0: Ah, no, i que coneix la causa en profunditat, ara, teòricament,
4: ara.
0: No?
4: Sí, sí, sí. Ara. Doncs no ara. Us perdeu les respostes.
2: Ara.
5: El dia de la independència? No. Calla.
6: De la Hispanidad?
5: Ui, madre mía, és que mira, me hago un lío.
6: Però què commemora el 12 d'octubre?
5: Què commemora? La dependència d'Espanya, que somos españoles y que nadie y nada no va a quitar que seamos españoles siempre.
6: I també una miqueta l'arribada de Colón a Amèrica.
5: Eso.
6: Això també.
5: Sí, sí, arribada de Colón a Amèrica.
6: Quin any va arribar?
5: Pues no te lo sabría decir.
6: I quin dia va arribar, María José?
5: Ah, claro, hoy.
6: Ara cobra sentit, no? Ara cobra
5: claro.
6: Sentit.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: De la lucha, però...
3: I què problema hi?
4: No, va, Herrera.
2: És bona.
4: Hem de canviar de canal, ens anem a la cadena CBS Sports.
5: Sí, sí, ens posem molt internacionals, perquè ahir el Barça va guanyar el seu partit de Champions.
2: Sí, senyor.
5: Exacte, Patsy. I la seva gran estrella, Lamine Yamal...
2: Exacte, el jugador de Rocafonda.
5: Va respondre a aquesta cadena en anglès.
4: Epa, s'està atrevint en l'anglès, ja, eh?
5: Per sorpresa de tothom... però només la punteta.
4: Ai.
6: We've been waiting for him. Lamine Yamal is with O.
7: Oh. Yeah.
6: Yeah. So good to see you. How are you?
7: Hello. What's up?
8: Hey.
9: English. English.
8: Oh la la.
6: How do you feel about speaking to us in English? Or does it have to be in Spanish?
7: No, ahora en español ya porque entiendo, pero no puedo contestar más.
6: Okay, so he understands a lot, but he can't answer, which I understand that happens.
4: Bueno, no, però el tio, ets coneixedor ja que estàs agafant una base d'estrella internacional i potser comença a ser necessari aprendre idiomes, no?
2: Sí,
10: entenc tot, però només puc dir hello i WhatsApp.
4: És veritat que aquests anglesos tanquen molt la boca quan parlen i costa molt de seguir les preguntes que fan. No sé si us heu fixat, però amb la rebuda que li fan a Lamine Yamal, això era un programa, per exemple, de televisió espanyola o 4 o la ràdio.
2: No, el Chiringuito mateix, imagina't tu.
4: No, fixeu-vos com celebren que ja està a la zona mixta preparat per fer les declaracions.
6: We've been waiting for him. Lamine Yamal is with O.
7: Oh.
4: No sé si surten la mínia mal o un teletubi, no? Una mica és com... Quina alegria.
5: I per fer-li el guinyo de que ha parlat en anglès, diu... Oh, en anglès! Oh, la, la!
2: Oh, la, la!
4: Escolta, i acabem una notícia molt més sonada que la golejada d'ahir a Galatasaray. Bueno, Galatasaray no, a Turquia, no?
5: Sí, sí, en
4: Estambul.
5: A Celta.
4: Sí, sí.
5: Aquesta és una notícia de la Sexta. És una notícia que m'encanta, és molt important. Vull que prengueu nota tots els que esteu aquí i els que ens esteu escoltant a casa, perquè un home ha estat acomiadat de la feina per insultar una companya de feina en un moment d'un
2: ras.
11: Això no ha passat mai aquí.
5: Li ha dit Chihuahua, eh?
12: Insultar a tu jefe o a un compañero de trabajo puede ser motivo de despido o no. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado hoy el despido de un trabajador que, además de no hacer sus tareas, llegó a llamar a una compañera chihuahua.
13: ¿Creen que llamar gilipollas a tu jefe o insultar a algún compañero de trabajo debería de ser motivo de despido?
14: No creo que sea motivo de despido, vamos. Habrá cosas más gordas, ¿no?
15: Igual motivo de despido como tal, si es algo puntual, no, pero sí como para hablarlo.
16: Si luego hay un arrepentimiento sincero, pues yo creo que se puede perdonar.
17: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado el despido de un trabajador que llamó chihuahua a una compañera, aunque hay que puntualizar que había más faltas graves como la de no realizar todas las tareas que se le encomendaban.
4: A sobre de no fotre ni brot, li va dir chihuahua a una companya.
2: Va ser la gota que va fer passar el got.
4: Què dius, Marc, perdona?
18: Que llavors no l'estan fent fora per dir chihuahua, sinó ja per tot el que portava.
2: Clar.
18: Però jo entenc
4: que quan l'acomiadament és procedent tu has de fer un informe, no?
11: És més fàcil demostrar que hi ha hagut un insult que no està fent la seva feina.
4: El jutge ha dit, sí, efectivament, aquest acomiadament és procedent, i entenc que la part de chihuahua també estava, no?, com a cosa mal fet.
10: Per mi és una lògica que et diguin chihuahua.
4: Exacte.
10: Són la mar de mar.
11: En aquest equip duraríem ben bé 10 minuts, això que ha elaborat. Si els insults computessin com a motiu d'acomiadament, Ernest, no haguessis començat al setembre.
4: Quan el tall estava sonant, l'Alan Lillo s'estava acariciant la calva.
5: Sí.
4: Perquè tu sents que et diem massa calvo.
5: Clar, dic, si fos així...
18: És un insult per tu.
5: Em dieu calvo de manera...
11: Perquè tu, quan parles de l'angle d'inclinació d'una part del meu cos, també...
2: Seré un insulto, és una descripció, Adam, que eres calvo.
11: Sí. Si quedes calvo, no passa res.
5: A veure, dues coses.
18: És una descripció física.
5: I ho esteu dient en pejoratiu?
11: Sí, si vols dir-ho malament, sí, és pejoratiu.
5: Pejoratiu.
11: Quan parlis malament i et corregeixi, també és un insult o també que ho faci?
2: El pejoratiu.
11: El peyu.
4: No, però nosaltres ens insultem, però des de l'amor i l'afecte.
5: Clar.
11: Sí.
5: Bueno, a mi se'm va dir subnormal la primera setmana en antena, eh?
18: Què dius?
11: Qui va ser?
5: Tu, va ser tu.
11: No, jo et vaig dir que conduïes un cotxe que semblava un SUV petit, però vaig estar mirant el model i era un subnormal.
4: Perfecte. Vinga, 2 minuts i mig i les 9 del matí. Lillo, gràcies.
5: A vosaltres.
4: Fins aquí el zàping de la tele amb Eurofines.
19: Aquest octubre, el mes de la...

0: castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
0: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.

0: Premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: David, ¿dónde andas?
3: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? ¿Me pillas en casa?
2: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
3: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
2: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
3: ¡Antonio!
4: Marchando, otro colacao.
3: Eres el mejor.
5: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
12: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
11: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
12: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Ai, que ràpid passen les coses bones.
14: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
13: O els 10 dies Nissan.
14: Com?
13: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
17: I des de 16.400 euros.
16: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
18: Citroën.
16: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
19: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
20: I tu quina ràdio escoltes?
19: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
21: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Matina Codina.
22: Hi everyone, it's Teddy Swim.
23: Teddy. Teddy Swim.
21: El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: cantautors del moment, MVP, sens dubte, aquí a RAC105, amb aquesta cançó delicada i tardorenca que arriba des d'Atlanta. Estem parlant del Teddy Swims, Mr. Know It All. Amb ell hem començat nova hora, una nova hora en què, entre altres coses, parlarem del Barça, i d'un altre MVP com és Lamin Yamal. Hem de regalar entrades també pel Cabró Rock de la Castellada d'aquí a molt poquet. Obrirem línies al 902-47-705. Tenim entrades dobles pel dia 31. Celebrar la Castellada amb el millor festival de la tardor. Però ara, Marc Puga, bon dia.
1: Hola.
0: Ens explicaràs que ahir vas passar al matí amb els germans Muñoz.
1: Yes.
0: Amb els Estopa.
1: Ara.
0: Escolta, quina cita, no?
1: Són meravellosos, a més, sí, són molt macos i van fer una roda de premsa a la Universitat de Barcelona, a la Facultat d'Història, on estudia el David, la carrera, que ja està al segon curs, i és que resulta que Estopa torna amb disc nou i una gira d'estadis al 2027, que farà història, mai millor dit. Sí.
0: Bé, per fi uns que no pleguen, sinó que volen continuar,
1: correcte.
0: No?
1: Correcte. I hi ha una cosa molt guapa aquí, que és que no només publicaran música nova, sinó que recuperaran cançons dels seus inicis abans de fer-se famosos. Ells van fer música a casa seva, tenien com un casset amb una maqueta, i d'aquí neix el disc nou, que es diu La Maqueta, amb tots aquests èxits inèdits d'Estopa.
2: Ole.
1: Estaven, a més, bastant nerviosos, escolteu-los.
3: He despertado a las 5:45, igual que cuando tengo un examen, porque como estaba relacionado, pues digo, no, porque me he despertado. Si yo las ruedas de prensa, en verdad, las tengo por la mano.
4: Son los nervios. Ojalá nos diera todo igual.
3: Pero si nos da igual.
4: Pero no nos da igual. Parece que no. Los nervios están ahí. El proyecto MKT
3: no es un disco.
4: No es un disco.
3: Es un disco y una gira. Hacía ya tiempo que teníamos ganas de sacar la maqueta y ahora pues lo hemos hecho con el doble disco, que por un lado el disco con todas las maquetas que están por internet, pero que de la maqueta madre. Y luego hemos cogido pues 7 canciones de esa maqueta, la hemos vestido con nuestros músicos.
4: Son canciones que compusimos hace 30 años, pero que a día de hoy nos siguen representando y seguimos notando que somos eso también.
0: Y pot haver alguna joia, no, en aquesta maqueta que estava allà en un calaix, aquestes cançons.
1: Sí, sí.
0: M'agrada molt l'exercici de transparència i honestedat,
2: home,
0: no?
2: Sí,
0: perquè ho podrien haver colat tranquil·lament a tothom com si fossin cançons noves.
1: Ai,
0: i no,
1: com?
0: Són cançons que estaven a un calaix, Puga.
2: No, però s'ha arriscat, perquè suposo que hauria de ser la música del principi, que deuen haver evolucionat si te'ls escoltes, i clar, seria com tornar enrere molt bé.
0: Sí, però diu que els representa molt, perquè això també
1: sí,
0: vol dir
1: que
0: no han crescut gaire.
1: No, han canviat. I tindrem aquest primer disc amb 7 cançons inèdites dels inicis, i aquest segon amb les gravacions originals de fa molts anys, perquè és del 1998. Per tant, cançons de fa 30 anys. Van cantar també, durant la roda de premsa, van cantar Bicho Raro, que és el primer senzill que inclourà la maqueta i es publicarà aquest divendres, però nosaltres aquí podem escoltar una miqueta la cançó que van cantar.
0: Exclusiva, eh?
1: Home!
5: Exclusiva.

0: una cosa, perdona, eh? Els estopes són molt bons, però sonen totes igual.
1: T'anava a dir el mateix, Toni. No sé imitar ningú jo, i no volia dir-ho, però és que sonen igual.
2: Escolteu un moment, puja-la. Veus, és com... Sí, els fans d'estopes. Això és el que sona, el Ai Pistolas, que ja existeix aquesta cançó.
1: Sí.
2: Clar, jo crec que ells, dels seus inicis, deuen tenir com algunes referències que es van utilitzar en cançons que s'han fet famoses.
3: Lletres que es barregen.
2: Clar, però això era l'inici de tot dels estopes.
4: En tot cas, és molt arriscat, perquè al final estan dient clarament i a la cara que eren cançons que no els agradaven gaire, perquè no les van posar...
3: No. A vegades no és que no els agraden ells, a vegades són les discogràfiques, que diuen, aquesta serà el single, aquesta la guardem per més endavant. No, i allò que has explicat al matí... m'ha interessat molt, que és que qui va trobar aquesta cinta abandonada va ser la mare dels germans.
2: Va ser la mare que llença, es veu moltes coses, és la típica mare que vaig a fer neteja, llenço coses i va trobar aquest casset i els hi va dir als nens, diu, escolta, ¿esto qué hago? ¿Lo tiro o qué es esto? I el David i el José van dir, ostres, un moment, que d'aquí potser fem un disc.
3: Aquí no es tira res.
2: Aquí no es llença res.
3: Com el porc, s'aprofita tot.
2: Hola, família! I d'aquí ha sortit aquest disc.
5: ¿Qué hago? Se ponen a hacer limpieza las mujeres y encuentra cualquier cosa.
2: D'aquí ha sortit aquest disc i també aquesta gira que faran el 2027, on la gent ja està demanant si hi haurà més dates, perquè només fan 4 dates, 4 estadis passant per Barcelona, per l'Estadi Olímpic.
6: Vamos a hacer 4 ciudades, no vamos a hacer más. Hemos pensado eso y lo vamos a llevar a cabo.
7: A lo grande.
6: Son conciertos grandes, pocos pero grandes.
7: Lo vamos a montar con mucho cariño. Queremos que pase de lo que sea un concierto normal y sea una celebración.
6: Estoy encantado de poder volver al Estadio Olímpico, al Metropolitano, a la Cartuja y ahora al Ciudad de Valencia. Creo que es un reto. No creo que haya habido mucha gente que haya hecho eso. Si lo conseguimos, pues será, ya que estamos en la Facultad de Historia, pues será histórico.
3: Faran història, sí senyor.
2: Faran història,
3: no? No sé per què tenen dubtes, però jo crec que les entrades volaran, no?
1: I tant, que volaran. Senyor.
2: I ara obriu l'agenda, fans d'Estopa, que anem a dir dates importants.
1: Ara.
3: Apunteu.
2: Aquest divendres 16 sobre el single Dicho Raro, com hem comentat. Sí. El 18 d'octubre hi haurà una reserva anticipada del disc físic, que si tu compres aquest disc físic, podràs accedir a un codi QR...
3: Cada vegada foten gincames més estranys.
2: No, però això és molt interessant. És una estratègia de màrqueting molt interessant. Perquè amb aquest QR tu podràs accedir a la prevenda exclusiva 24 Ostres. Hores abans pel concert d'Estopa.
3: Vendran molts discos.
2: S'entès.
3: Vendran molts discos.
2: Aquí està, perquè la gent ja no compra el disc físic. D'aquesta manera, el dia 16 de novembre hi haurà aquesta prevenda i el 17 de novembre la venda general d'entrades pels concerts.
1: Vosaltres a casa vostra, i no és pregunta de brometa, tindríeu a on posar el disc? Jo estic pensant
2: jo tinc disc a posar per escoltar.
5: No, aniria un calaix o un armari.
2: Sí.
5: O al cotxe, com a molt.
1: Clar, per això, al cotxe encara tens discatera.
5: Ah, no, de fet, no.
2: Hi ha cotxes que no.
1: Però és que jo no tindria on col·locar.
3: És un CD, perquè, per exemple, els Catarres van treure un pen. Jo me'n recordo que van treure un pen.
1: Quin susto.
2: No, ells fan...
0: Quina estratègia de màrqueting, no?
2: Ells venen un CD. Pots comprar el CD, pots comprar el casset, i després hi ha com un pack luxe, de luxe, vaja, que ho inclou tot.
8: Jo faig servir els CDs per assentar els coloms en el balcó de casa, perquè no col·loqui, perquè no facin família.
2: Això està molt bé, doncs compra'ls.
8: Fan la família allà amb els ous.
3: Si venguessin la cinta, sí que no tinc on posar-la, ja, la cinta.
5: No,
3: ja.
5: Clar.
3: Escolta, ara que parlaves d'estratègies de màrqueting, han hagut d'esquivar una data, eh?
2: Han hagut d'esquivar una data, que el 17 de novembre s'obri la venda general d'entrades pels concerts d'Estopa. No és casualitat, i és que no volíem fer-ho coincidir amb una altra coseta molt important.
7: Bueno, hay un juego también que también lo está esperando mucha gente. Sale por esas fechas y también hemos tenido que también buscar ese hueco para no coincidir justo el día que sale el juego.
6: GTA,
7: ¿no? Yo no quería hacer publicidad.
6: Sí, pero lo hemos cambiado, ¿eh? En serio. Teníamos que poner las entradas a la venta el 10 y no sé cuánto. Y me dijo mi hijo, no, papá, no lo ponga ese día. Que hay mucho friki. Y digo, sí.
7: Empezamos por nosotros mismos.
6: Así que lo hemos pasado del... Creo que el GTA sale el 19, no quiero hacer publicidad, pero ya la he hecho. Entonces, pues, lo hemos cambiado al 17 de...
7: Noviembre.
6: Noviembre, a las 10 de la noche, se ponen las entradas.
3: M'agrada que els hi han d'anar cantant tot de fons, perquè no, ells no saben.
5: No saben.
2: No, tenien al costat a la de Sony i al Repre, i els hi anaven preguntant, perquè ells fan la música i ja porteu-nos les coses.
3: Escolta, en qualsevol cas, notícia molt bona pels fans d'Estopa, nou disc, nova gira, cançons inèdites. Sergi, què volies dir?
1: No, que la gent que igual no saben què és el GTA, que és el joc aquell que pots... delinquir, matar policies i fa una mica el que vulguis, i va sortir l'últim el 2013, que va ser una revolució pel món del gaming, dels videojocs, i fa 13 anys que la gent espera que surti, i fa 2 anys que endarrereixen la sortida.
8: Tinc
1: donant dades.
2: Va ser
3: notícia molt, és notícia molt impactant i molt important aquesta del GTA, que segons Sergi Ferrer col·lapsarà el planeta Terra.
1: I no descarto el 19 de novembre trobar-me malament, Ernest, perquè ja m'ho estic veient venir.
9: A ver si te encuentras mal d'una vez y no vienes más.
8: A ver si te da una gripe fuerte. Eso, y no
9: vuelves.
1: Ara, ¿cómo te pasa?
3: Nois, un aplaudiment per la Mar Pula, que ha fet una feina extraordinària. Extraordinària.
2: Moltíssimes gràcies. Gràcies, hombre. Marimar.
1: Ole.

0: Ara tenim a tota la comunitat boomer matinera dient, és que ja no es fa música. Ja no es fa música com aquesta, eh?
1: Una
0: de les reines del so Eurodance. Estem parlant de la corona. Li posem la corona a la reina italiana. The Rhythm of the Night.
2: Estas son rebocos of night. Sí. Aquesta era la broma que feia també en el seu moment.
1: Així sí, feies.
2: Allà amb el Víctor Patri i el...
3: I Reien?
2: Sí, senyor. I el d'això.
0: Hi ha moments d'aquest programa que ja sabem que vindran. No és sorpresa que el Lluís sí. vulgui fer la broma del Ribu Coraig,
2: eh? Sí, escolta, com va anar la festa del 50 aniversari del casament dels teus pares?
1: Mira com se'n recorda,
0: el tio. Parava gens ara aquesta pregunta. Doncs. No, molt emocionant, la veritat, molt emocionant.
2: Va anar bé el text que vas preparar, perquè l'has preparat un text sí, molt emotiu. Sí, sí. Anava combinant.
0: La meva mare diu que ahir el va mirar 3 vegades i que es va posar a plorar. Era un vídeo amb la meva veu explicant la seva història. Però això em parlem...
3: Quant durava el vídeo, per curiositat?
0: 12 minuts.
3: Molt bé. Sí, superguai.
1: Ideal.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'hora del matí. Avui és el dia Cabró Rock de la Castanyada a RAC 100. Sí, fins a les 9 de la nit. Regalem 2 entrades cada hora pel Cabró Rock de la Castanyada.
4: A RAC 105 arriba el dia la Castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora 2 entrades per viure el millor festival de la tardor.
5: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
6: Vols 2 entrades?
7: Sí!
6: Estigues atent a l'antena.
4: A RAC 105, dia la Castanyada del Cabró Rock.
0: Això sí que serà guapo i emocionant. 17 hores de música en directe i moltes activitats de cultura tradicional catalana i noms propis com els de 31 Fam, Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Figaflowers, Jules, la Ludwig Bank, els Tiets, Venus, els Laxambusto i també els Pets. Si voleu anar-hi amb un acompanyant, 902-47-705.
3: Oh!
0: Ja podeu trucar, 902-47-705.
8: Si el tornés, nosaltres no hi serem al Cabró Rock de la Castanyada, què?
3: No, tu ja has plegat.
8: Penya, voleu que hi anem al Cabró Rock de la Castanyada, què, penya?
0: Home, això sí que seria una sorpresa, tot i que, clar, us contradiríeu molt, no?
8: Perquè... Fem una aparició d'última hora al Cabró Rock o què, penya?
0: Això seria notícia, seria guapíssim. Va, que ja tenim algú que ha marcat. Hola, bon dia.
9: Bon dia.
0: Com et dius?
9: Eduard.
0: Des d'on truques, Eduard?
9: Doncs ara mateix anem cap a Manresa.
0: Com va el matí? Oh. Com va el matí, bé?
9: Bueno, pues treballant, com sempre.
0: Bueno, no et veig molt motivat, tio.
3: Ara.
9: Bueno, estic conduint, vull dir, no, tot molt normal.
0: Bueno, però la companyia és bona, no? El matí a Codina et fa bona companyia, no?
9: Home, sí, cada matí.
0: Escolta'm, tu ets fan, per exemple, d'Oques Grasses o no?
10: Gràcies.
9: Sí, vaig anar al concert.
3: Doncs no actuen al Cabró Rock.
0: No actuen al Cabró Rock.
3: Enhorabona.
0: Però sí que m'agradaria saber com estàs amb això, amb aquest adéu, després de tants anys. Ja que regalem entrades per al millor festival de música catalana, suposo que una gran absència, i no sé si ho estàs patint o trobes que ja...
8: Estàs enfadat
0: ja
8: o estàs content o què?
9: Home, doncs una pena, perquè aquest any molts grups ho estan deixant.
0: Sí.
9: La veritat és que sap greu.
0: Sí. Escolta'm, dels grups del cartell de luxe del Cabró Rock de la Castanyada, quin és el que t'agrada més?
10: Periodisme.
9: Doncs home, la clau va ser un molt bon directe, m'agrada molt el directe, i tinc moltes ganes de veure la Ludwig Bank, que no l'he vist.
11: Transparent, sí. Doncs deu ser Ginebra sola.
0: Com es diu aquest ull? Perdoneu que no m'he apuntat el nom. Com et dius?
9: Eduard.
0: Ara sí, és que... Se m'obliden els noms molt ràpid. Doncs escolta, no sé si tenies plan per la nit de la Castanyada, però vaja, ara ja en tens. Has de buscar un acompanyant, no sé amb qui aniràs per allà.
9: Sí, amb la parella.
0: Que sí. Home, si no et mata, no? Si tens parella i portes una altra, malament rai. Doncs gràcies per escoltar-nos i que tinguis un bon dia i sobretot una molt bona castanyada amb el Cabró Rock, guapo!
3: No pengis!
9: Sí. Molt bé, moltes gràcies.
0: No pengis.
9: Adéu.
0: Ja sabeu que RAC 105 som emissora oficial del Cabró Rock.
12: Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions.
0: Cada hora fins a les 9 de la nit, dia Cabró Rock a RAC 105.
13: No has aconseguit la teva entrada per anar a la castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
14: No pateixis, prova sort a la propera hora.
13: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.

0: Anna Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Hola, això t'interessa.
2: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
1: I allò del sorteig?
2: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
3: O els 10 dies Nissan.
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: David, ¿dónde andas?
6: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
5: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
6: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
5: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
6: Antonio,
7: marchando, otro Colacao.
6: Eres el mejor.
8: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
9: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al renove de MediaMark. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
10: Fes un renove.
9: MediaMark.
11: Aquest octubre, el mes de les castanyes, el Halloween i molt moviment. Vine a gaudir de l'activitat física a Clubs Eurofitness amb totes les nostres novetats. Ara per la web, 50% de descompte en matrícula i mensualitat. A què esperes?
12: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
13: Expocasió, home.
12: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
11: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
14: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volien anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
17: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
0: Matina Codina.
18: Son locutores del Real Madrid. Sí, eso es verdad. Ellos no lo saben, pero son del Madrid. Son unos acomplejados que les gustaría estar en Real Madrid, pues FM. Juanito Codina, el que más matina.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Bueno, la tenim molt ocupada ara, la Lady Gaga. Vull dir que no espereu nou material de la nova iorquesa, perquè acaba de ser mare, ja ho sabeu, juntament amb l'empresari Michael Polanski. Té una criatura de 5 mesos. Vosaltres que heu sigut pares, per exemple, Mònica Usart,
1: sí.
0: Una criatura amb 5 mesos, vull dir, has d'estar molt per ella.
1: Molt, clar, depèn 100% de tu.
2: Sí. I en el cas dels homes és quan tu ja tornes a incorporar-te a la feina. Llavors és aquella cosa de... Nosaltres el nostre el vam deixar a la llar d'infants, tal com vam haver de tornar a les feines.
1: Ja, són molt petits.
2: I és molt impactant veure que, com un nadó de mesos...
0: Et sents mal pare en aquell moment?
2: Sí.
3: Bueno, és que ho ets.
2: Sí, sí, i fa patir, eh? Fa patir.
1: No, mal pare no, mal
3: no,
1: sistema. Broma.
3: És el sistema que està mal pensat.
1: Eso, sí.
3: És una merda. Hauríem de cremar-ho tot perquè el Max no hagi d'anar a llar d'infants.
0: Què canviaries tu, Mònica, del sistema, per exemple?
1: Home, tenir més temps, per exemple, per estar amb els nens quan són tan petitons, perquè la dependència
0: per exemple,
1: és màxima.
0: Fins que vagi a la universitat, et sembla bé?
1: No. Un any estaria bé, jo crec. Sí. Amb un any ja veus que hi ha certs canvis.
3: Ja que et diuen, no, la natalitat està baixant, ja no hi ha nens, ja no hi ha tal. Ja, però si no puc pagar a la casa, no arribo a final de mes i als dos mesos ella està treballant ja i el nen li deixa una llar d'infants que deu costar 400 euros al mes.
0: Sembla que sigui pare de família nombrosa.
3: Sí, sí, és que jo no seré pare, entre altres coses que no venen al cuento ara, és perquè no em va bé logísticament.
4: Ai, series un pare molt mosso.
3: Però esperaré que la meva germana sigui mare. I tindré uns nebots i que intentaré moldejar-los perquè siguin com jo.
0: El rol agraït del tiet.
3: Exacte.
5: Padre, porque tienes el pene torcido.
4: Ah, no pots, vale.
0: Mentre el Sergi es fa la vasectomia, anem a fer el temps.
6: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
3: Amb unes pitores a les ungles d'aquestes corbades,
7: no? Ja has tenido protagonismo.
0: Prou. Va, Mònica.
1: Digue'm.
0: Informació de servei. El temps avui dia tranquil, però al tanto que ve de canto... Perquè arriben canvis importants en els pròxims dies.
1: Ah, exactament, al cap de setmana arriben aquests canvis, ja sí que estareu molt contents perquè torna la pluja i ho fa en dissabte.
4: Ai, que bé.
0: No sé, jo tinc actuació RAC 105 a la Seu d'Urgell dissabte, però és una plaça, diria.
1: A quina hora?
0: A les 11 de la nit.
1: Ostres, no pinta bé,
8: ho dius
1: bé,
8: com si fos tancat. Dius, és una plaça, per això, no passa res.
0: Que no sé si han posat un embalat, Toni.
1: Igualment, jo no ho veig bé. Ara per ara pinta bastant malament a partir de dissabte al migdia a tot el país, amb pluges que poden ser fins i tot fortes, abundants i afectar qualsevol comarca. I després diumenge es mantindrien aquestes pluges i ja veurem, perquè la setmana que ve també comença igual. Encetem una nova situació d'inestabilitat.
0: Cap de setmana de quedar-vos a casa, mirar pel·lis i fer sexe.
9: Però escolta, fa un temps això és el que desitjava tothom. A veure si plou algun dia, a veure si baixa la temperatura.
0: Però el que volem és la pluja de tardor, no volem aquestes pluges torrencials.
1: Ja,
3: que no plogui
1: ja
3: el cap de setmana.
1: Ja.
3: Que plogui quan arribes a casa de treballar.
9: Per deixeu sort... a la Mònica tranquil·la, collons.
1: Mira, per sort no podem escollir el temps, eh? L'únic que fem és comunicar-lo i així ningú ens suborna, perquè imagineu-vos que jo pogués canviar el temps, seria la pera.
3: Però
1: això, com deia, serà o no, o m'hauríem matat ja. El cap de setmana també baixen les temperatures i l'ambient serà força més fred que no pas aquests últims dies, perquè estem tenint temperatures molt suaus, ara mateix, per exemple, al voltant dels 20 a Barcelona, 20 també a Tarragona, 15 a Lleida, 13 a Girona i també a Solsona, o 18 a Alcanar. I de cara al migdia, temperatures màximes de 24 a 28 graus, per tant, amb un ambient que serà càlid. Ara al matí amb aquestes boires, que s'han format en punts de l'interior, bandes de núvols prims, i després a la tarda amb núvols baixos en trams de la costa i del prelitoral. I com dèiem, canvis a partir de dissabte.
0: Gràcies, Mònica.
1: A vosaltres.
0: De seguida parlem del Barça.
3: Home!
0: Serà d'aquí a 4 o 5 minuts, parlem d'aquesta golejada, una 4 al camp del Galatasaray, amb una nova exhibició amb Rabona retall de la Lamine Yamal, que, sens dubte, és una de les imatges més comentades.
10: El hijo de Munir.
11: Sí, senyor, literal.
0: El Barça 6 de 6 a la Champions. Ara. Aquesta temporada, la veritat és que ens promet grans alegries als culers.
9: Que n'aprenguin.
12: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
13: Is it Hugel or is it Hugel? I'm moving
14: to the sun. Matina Codina, el millor que pots escoltar, camí del Matadero.
15: Sí, Hugel. I'm moving to the sun.

0: que sens dubte està guanyant molt nom arreu del continent i a mig món gràcies a cançons com aquest Moving to the Sun. Un huracà, un huracà. Bon dia, Albert Pedrol.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Molt bé, vinga. La Champions.
3: Sí, sí.
0: Estem molt convençuts d'aquest Barça.
1: Sí,
0: senyor.
1: El Barça sí que és un huracà.
0: Sí, sí, senyor. Sí, senyor.
2: Molt bé, molt bé, xipi-xip.
1: Se m'ha acudit a mi, eh?
2: Està molt bé, aquesta broma. Molt bé.
3: Ets tan bo, tio.
0: No, t'he de dir que tu com a espectador, com a aficionat, estàs allà davant de la pantalla, veus que van perdent i dius, cap problema. Tornem a tenir aquella sensació que el Barça està imparable, no? Que pot remuntar qualsevol resultat advers. I ahir va tornar a golejar la Champions, Pedrolet.
1: 1-4 va guanyar el Barça al camp del Galatasaray. Els turcs es van avançar, però vaja, va ser circumstancial perquè el Barça va firmar una nova remuntada amb exhibició de Lamine Yamal i se situa líder provisional de la Champions gràcies a Lamine Yamal, que va fer dues assistències brillants i els gols de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
4: Al balcó l'àrbitre diu que no, la recupera Olmo, la rematada de Cancelo. Gol, gol, gol! Ara sí!
5: Se la queda Gordon, que la dona enrere per Lamine Yamal, la centrada de Lamine Yamal per Fermín. Gol!
4: Gol! Gol!
5: La bicicleta de la Lamine Yamal se la posa a la dreta. Ui, ha volut canviar de ritme, la dona enrere per Gordon, la rematada de Gordon. Gol!
0: Gol! És que tots estan endollats, fins i tot els suplents, Pedrol.
1: Sí.
2: L'Edamame va marcar.
0: I quin adjectiu li donaries a aquest Barça, tu?
1: El primer que se'm ve al cap és que és una piconadora.
6: Això no és un atxacte.
1: Ja ho sé.
6: No, és que no ho és.
1: Ja ho sé, però
6: és un substantiu.
1: Passa per sobre els rivals, és una piconadora, tots els jugadors mostren la seva millor versió. Fa la sensació que al Barça li podrien haver fotut dos gols ahir perquè el Galatasaray va arribar a marcar dos gols.
6: Però apareció el bar de Negreira de la Mugrienta Champions.
1: Negreira està molt. No te m'avancis el guió, José.
0: Espera, deixa'm escoltar un moment. L'Alejandro del bar m'ha enviat un àudio. Escoltem, escoltem 10 segons a veure què diu. Silenci, ja.
7: Ai, que ja ens esperaven. Estaven així. Estaven, vamos, preparadets per saltar el coll a mossegar. Doncs una altra vegada serà un altre partit que el Barça comença perdent, acaba remuntant. Exhibició de futbol, Lamine Yamal va com un coet cap a la pilota d'or. Rodri, jo ja no sé el que juga, Gabriel Jesús i Adrià li farà.
0: Està tocant-se, està orgasmant aquí l'Alejandro del bar, que entenc que al principi de l'àudio parlava del Madrid, no? Que estaven a punt de saltar-nos a la jugular, però
1: sí, no, perquè ja et deia que el Galatasaray va arribar a posar-se 2-0. El que passa és que li van anul·lar el segon gol i llavors ja el Barça va remuntar.
2: Claro, efectivamente, es que el Barça estuvo a punto de perder. Al final
1: no,
2: el Barça
1: vas a perder, no.
2: Remontó en Turquía por los pelos.
6: Te han tirado el redoble antes.
1: Sí.
6: Chiste de pelos. No ha entrado nada.
1: No, el Barça, que va fer-se un bany turc ahir a
2: Istanbul.
1: Està bé, ara dic que no és original, és de la portada de Mundo Deportivo. Però vaja, escolta. Ara l'Alejandro deia que estava molt il·lusionat, igual que Lamine Yamal, que ahir Thierry Henry li va preguntar, escolta, el Barça el veus capaç de guanyar-ho tot aquesta temporada? I Lamine va contestar això.
8: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
9: Siempre, somos el Barça, el mejor equipo del mundo.
1: I fixa't si el Barça il·lusiona.
0: Bé.
1: Que Josep Pedrerol està convençut.
6: Ai, Josep.
1: Que aquest any li toca guanyar la Champions.
10: Este Barça tiene hambre. No se conforma con ganar. Quiere dar espectáculo. Quiere machacar. Culés. Tiene pinta que aquest any sí. Empezamos.
0: Si ho diu aquest que està a sou del Florentino,
1: vull
0: dir, és que realment...
6: I en català ho ha hagut de dir el tio, sí, perquè pensa, així els de Madrid no mantenen.
1: Ah, exacte.
2: Una cosa, ¿tienes hambre?
1: Sí.
2: Pues aquí hay fiambre.
6: Josep!
2: Aquest any sí que me lo comé.
6: Que gratuït.
0: Per cert, avui a les 9 del vespre veurem què fa el Real Madrid, que juga al camp de la Roma. Però com que l'equip de Mourinho no juga res de res, des del Bernabéu continuen desviant l'atenció amb els àrbitres, que són pesadíssims. Vull dir, és realment desesperant,
1: Sí, mira, a diferència del partit contra el Villarreal, ahir José sí que vas tenir la decència d'aparèixer en roda de premsa, però ho vas fer per tornar a disparar contra els àrbitres. Atenció, perquè ahir també vas agafar el cas Negreira i el vas posar allà pel mig.
6: Què ha passat?
1: I el vas comparar amb el Calciopoli, que aprofitant que juga contra la Roma, és l'escàndol més gran de la història del futbol italià, i fins i tot vas anar una mica més enllà. Creus que el cas Negreira va pel camí de convertir-se en l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món. Al tall és en italià, per tant l'hem hagut de doblar en català, però vaja, perquè us vam fer una idea.
3: Complimenti a italiani, sa perché?
11: Enhorabona als italians, saps per què? Perquè és l'únic país on el Calciopoli ha estat el Calciopoli. En canvi a Espanya, el que ha passat, i tots saben què ha passat, i sembla que encara passa, tot plegat fa una mica de pudor. Fins ara no ha passat res, no hi ha hagut conseqüències. Si això acaba en no res, és potser l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
3: Escàndol de corrupció en l'arbitratge mundial.
0: Serà tota la temporada així, Mou? Tota la temporada així, tocarà els pebrots amb els àrbitres? Vull dir, realment...
12: Realment una pregunta i no me vas a dejar responder.
6: És que ell hace preguntes, les hace de tres maneres distintes i després tu tries quina respons.
12: Vos quejáis de que no voy a rueda de prensa, però no me dejáis responder i no me preguntes lo importante que es por qué no fue penalti el día del Betis. ¿Por qué? Usan a Vinicius por coger del pelo a un muchacho que tiene el pelo largo que va provocando.
13: Perquè sempre dius por qué.
12: ¿Por qué?
13: ¿Por qué?
12: Porque en portugués es por qué.
13: Ja, però per què ho dius tant?
6: Explica-li l'origen.
0: No acabarem mai.
14: Jo només espero que en la porta, quan tot això acabi, que acabarà i acabarà no res, comenci a denunciar de veritat, com va prometre, a tots i cadascun dels que ataquen i embruten l'escut del Barça.
0: Ara. Fixa't que no parlen ni dia de futbol, això és perquè la crisi futbolística és galopant i realment suposo que es deuen veure ja perdedors absolutament totes les competicions amb aquest Barça, que realment està imperial, companys.
1: I Mourinho, que li fa falta altaveu, i el té en Tomás Roncero, que ahir el defensava d'aquesta manera el Chiringuito mientras escampaba roña a dojo.
15: Que yo estoy encantado de que esté Mourinho y que deje de callarse. Perfecto. Estoy harto de la gente que pone la otra mejilla. Estoy harto de la gente que en el Real Madrid va al buenismo. Ara. Esto que ha pasado es efectivamente el escándalo más grave de la historia del fútbol.
0: A plorar.
15: Y que debe ser de cobarde.
0: A plorar.
15: Porque es la mayor vergüenza que he visto nunca. Y todo eso lo ve Mourinho. Dice, ¿hasta qué manchado? Me voy a callar yo la leche. Se va a callar Mourinho la leche. Hasta que no se haga justicia, aquí no se calla nadie. Y el que se calla en el Madrid le diré cobarde.
0: Oh, com m'agrada. Com estic gaudint, vull dir, a llorar a la lloreria. Realment, bé, realment, el partit d'ahir va tenir una segona part esplèndida. Lamine Yamal, que es veu guanyador del triplet. Escolta, 6 de 6 a la Champions, a la Lliga primers i tot guanyat.
6: Tot guanyat.
12: Sense Rafinha.
1: Sense Rafinha.
14: Que és el millor ara, no?
12: Dios te bendiga, hijo. Es pones cachondo.
6: Ai, quin fàstic.
16: Mira, quins calçotets.
6: Oh, prou, una cosa. No, aquesta capa no.
12: Que guarro, hijo.
16: Vols veure les pilotes d'or, papa?
6: Prou, sembles a l'Alan.
0: Ho deixem aquí. Albert Pedrol, alguna cosa més? Bueno, aquest cap de setmana hi ha Lliga normal.
1: Bueno, que ens veiem demà per repassar la derrota del Madrid avui contra la Roma.
0: Perfecte. Hòstia, llavors què diran? Que de qui serà culpa?
1: Pues si va ser culpa dels àrbitres europeus.
12: Del mayor escándalo de futbolista de arbitral.
6: Què?
12: Sí, pues do accento italiano para que pareciera que lo hablaba, pero no lo hablaba.
6: ¿Cuántos idiomas hablas? Todos mal.
17: Rexem 5 Barcelona. Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol, on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
18: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
19: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
20: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
21: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
22: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
23: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
24: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
25: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
26: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
7: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
7: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
8: Ei, sí, però... Les nostres veus, ja les coneixes.
9: Vols dir, Ernest?
10: Sí, home, jo diria que sí.
8: Però aquestes alçades encara no ens poses cara.
9: Ah, que encara no ens segueixes.
27: @RAC105. Actualitat musical, entrevistes, gags, premis i el dia a dia dels nostres locutors.
28: A veure, que diu la Mar Puga que va molt guapa.
29: I valorin, que opinin, digues tu si vaig guapa o no.
30: Gràcies, senyora nena, estàs guapíssima, alegria, brava, carinya.
27: I tot això amb un sol clic. @RAC105. Segueix-nos a Instagram.
31: El precio de la vivienda que se ha disparado.
32: Últimament tot són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
33: Te tu parecen becarios, tu.

0: esfèric el que ofereix Bruno Mars al damunt de l'escenari. L'heu de veure algun cop a la vida i aquí hem recuperat un dels últims singles des del seu disc The Romantic.
1: I et nostre, molt nostre, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: A veure si l'agafa l'Aida. Aida, espera't. Aquesta és la trucada nostra. Recordeu que podeu encarregar la vostra sorpresa a desperta@rac105.cat. En el cas que l'Aida no agafés el telèfon, hi haurà rebot perquè volem que entreu al sorteig de 30 litres de llet nostra en totes les seves varietats, diversos packs de potets de làctics de llet nostra i també un doble kit a esmorzar. No hi ha hagut sort. Per tant, rebot si algú vol entrar al sorteig d'aquest lot de llet nostra que farem d'aquí a 15 dies aproximadament. Els fans dels làctics, suposo que perdeu el cul ja per entrar en aquest meravellós sorteig. Volem parlar amb un matinero, 902-477-105. Ja hi ha algú que ha marcat el...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Perfecte. I què passa amb els auriculars amunt i avall, eh?
2: Sí, claro, en la vostra música. Val, bueno,
1: netejo
2: millor.
1: Sergi, ara quan vagis a cridar, recorda que entres directament al timpà de la Maite.
3: Sí, tens sort avui, Maite, que no tinc la veu per trucar i per cridar, però bueno, ho faig la resta de l'any.
1: Està molt bé. I neteges unes oficines, exactament què és el que neteges?
2: Una casa.
1: Una casa. I què és el que t'emprenya més de netejar? Maite, aviam.
4: Oh, bona.
5: El peso, eh.
2: No res, perquè m'agrada molt, a més.
5: Ah. Però hi ha alguna cosa que et faci més pal?
1: Sí. No sé, el lavabo.
5: Sí.
1: El lavabo, per exemple.
6: Vinga, polèmica.
2: Vale. No, el lavabo m'agrada netejar-lo.
3: Que li agrada la seva feina. Sí, Ernest, no. Que és el que fa més ràbia del matí de tu dinar.
1: Perdona, la casa d'aquesta família que tu neteixes, de tant en tant has trobat algun frenasso allà a la tassa o no?
3: Joder.
2: No mai.
1: No, perquè són nets. Són sí. Nets.
3: Sempre guarden la caca a les escombraries. Sí.
1: No tinc més preguntes, senyoria. Ja està, jo crec que la Maite ja podem... No? La podem donar com perquè entra el sordeig. Sí. S'ha guanyat entre el sordeig.
3: Has estirat la trucada amb una èpica, Ernest. Sí. O sigui, increïble.
1: No, és que jo també volia... és a dir, em volia preocupar per tot allò que no he de fer jo, per exemple, que a mi també m'ajuden a casa, per exemple.
3: Sí.
1: I deixes frenassos, tu. O aquí la feina. Sempre procuro que no.
3: Que no, quin detall, no, tu. Fas un esforç, eh?
1: Sí, senyor. Procuro que no.
3: Però si el deixa, li agrada signar-lo. Sí.
1: Maite, no pengis, carinyo.
2: Vale, gràcies.
1: Felicitats pel programa, eh?
2: Sí, felicitats pel programa, moltes
1: gràcies. Molt bé, perfecte. Adéu-siau. Vinga, fins aquí, ho deixem aquí, ja.
7: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loterías et recuerda que juguis amb responsabilitat y només si ets major d'edat.
2: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
3: ¿De qué?
2: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
3: ¡Buah! Con ese colacao.
2: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres?
3: Más mañanas así.
4: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Al, ja t'has menjat nou panetones?
9: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
8: I ja l'has trobat?
9: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
8: Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
8: Més info a aldi.es.
10: Ai, que ràpid passen les coses bones.
11: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
10: O els 10 dies Nissan.
11: Com?
10: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament. Aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot. Ai, ai, el català! Ai, ai, el català!
16: No es diu d'espai!

0: Cobren nova hora aquí al Matina Codina de RAC 105, el teu programa despertador de referència amb el teu xico, que sóc jo, Ernest Codina. Bon dia!
1: Hola!
0: El meu xico és la minya mala avui.
1: Ah, sí?
0: I la meva xica ets tu.
1: Oh, que bonic!
0: Almenys aquí a la ràdio sí, no?
1: Sí, aquí sí. Ja està. Quantes, el programa.
0: Quantes hores compartim tu i jo? 25
1: masses,
0: a la setmana, masses. Com a mínim.
1: Com a mínim.
0: Tens alguna queixa?
1: No, vols, cap. No. Avui ja veus que estic molt tranquil·la, no m'estic discutint amb ningú. No, avui estic bé. No? He vingut tranquil·la.
0: És que tu normalment estàs bé. Que passa que aquest equip tenim la capacitat de tocar-te els pebrots.
1: Correcte.
0: Convenientment i oportunament.
1: I en dies, doncs, que bueno.
0: I regularment. 10 i 4 minuts. Benvinguts al Matina Codina en la seva última hora, que sempre comencem.
1: Epa!
0: Repassant les efemèrides i commemoracions, coses que van passar tal dia com avui. Pels que aneu tard a l'hora, tronera.
2: Y voy a escribir la canción más bonita del mundo.
0: Ai, la Maia. Ai, la Maia.
2: Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
1: Cantaria totes a un karaoke, totes les de l'Oreja de Van Gogh. Avui fa dos anys, va ser un 14 d'octubre, de fa dos anys que l'Oreja de Van Gogh va publicar aquell comunicat a les xarxes socials que es va fer tan i tan viral perquè anunciava el final de la Leire, el final de l'etapa a l'Oreja de Van Gogh, sí. I que continuarien amb camins separats, i així ho han fet.
0: Aquí tenim la Leire, fa dos anys ja d'aquella polarització entre els que estaven al costat de la Leire, que creien que havia de continuar pel que s'havia guanyat, sí, al llarg de 15 anys al capdavant de la banda, i els que volien que tornés la Maia Montero, que s'està veient que aquest retorn està sent una mica desafortunat per la veu que té ella, per la imatge que ofereix i per aquests símptomes de mala salut mental. En qualsevol cas, és el que hi ha. Volien fotre negoci amb el retorn de la Maia i ho estan aconseguint perquè està tot ple. Ole, va,
1: Juan Luis Guerra, que és dominicà. Avui fa 12 anys que la República Dominicana es convertia en el país més perillós per circular per la carretera. Per tant, no m'hi trobareu mai.
0: Oh, és veritat que a Catalunya també hi ha algun camí que ha fet.
1: Ja fa 7 anys de l'ocupació de la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Aquella ocupació amb intenció de boicota, ja que no sortís ni un vol de la terminal, i amb aquell famós hashtag tothom a l'aeroport.
0: Octubre calent el del 2017 i enfrontaments amb la policia i tot hi va haver aquell dia, eh?
1: Epa! Oh! És el dia, família, és el dia de posar avui velvet i fer marató, perquè avui és el dia mundial de la costurera. Aquest matí dèiem que l'Ernest no sap cosir.
0: No em sé cosir ni un botó.
1: És fàcil, és posar-s'hi. No. Tampoc té molt, massa misteri.
0: Sento obrir-me en canal.
1: No,
0: sóc un negat amb el tema aquest de la
1: però
0: roba.
1: Però tampoc ho has intentat. No, crec que no has posat mai, o sigui, mai has enfilat una agulla.
0: Crec que la societat en general seria molt més pròspera i evolucionaria millor si tothom fes exactament el que sap fer.
1: No, sí, sí.
0: M'entens? Jo no
1: però
0: sé...
1: Però cosir és com un bàsic per...
0: Tu saps cosir, eh?
1: O sigui, no sé cosir com una persona que cus bé, però si surti del pas, si se'm cau un botó amb el cuso,
0: sí. I si ara se t'estripen els pantalons, tu sabries agafar una agulla de cosir, enfilar i...
1: Sí, home, si tant. Bé, també és veritat que he tingut iaies costureres molt i molt bones i he pres de casa l'ofici, però jo no sé cosir bé. La meva mare sí, la meva àvia també, però sé sortir del pas, que ja és molt.
0: Jo sóc un sapastre. Vinga, va, aniversaris dels famosos que no ens convidaran avui a les seves festes.
1: Doncs mira, avui l'actriu Andrea Duro, la que feia de Yoli a Física o Química, fa 35 anys. També l'actor Pere Ponce, de Merlí, entre moltes d'altres, en fa 62. El xef, presentador, comunicador i sex symbol de Catalunya, Jordi Cruz, en fa 49. I anirem amb dos cantants, començant per l'Asher, que en fa 48. Ei! Yeah, yeah.
0: El raper Urbanita, que sens dubte té aquest número 1 i molts altres que són celebrables des de RAC 105, també fa anys un altre cantant.
1: Cliff Richard, fa 85.
0: Congratulations. Ell mateix es pot cantar com la cançó, no?
1: Suposo que se la canta cada any.
0: Millor dir que no, pesao, és que no, que me la cantes
1: que
0: tu. Jo avui no treballo, avui no treballo. Doncs, Marc Puga, moltes gràcies, carinyo.
1: A tu!
0: Vinga, ole. Congratulations.
1: Va!

0: boca.
1: Sabem que les retencions de cada matí se't fan eternes. Per això fem un programa
2: de 5 hores.
0: Ah, vale.
1: Cada dia de 6 a 11, Matina Codina. Només a RAC 105.

0: RAC 105, el Matina Cuina, una més de tantes altres, una darrere l'altra, de fet, tot èxits aquí al Matina Cuina, la música que ens acompanya per despertar el país mentre tu vas fent la teva. I ara estem intentant felicitar la Gisela, que en fa 70 des de RAC 105, a veure si l'agafa.
1: Gisela!
0: De part de la Nina, i tu, si vols, encarrega la teva trucada. Hola, Gisela!
2: Sí.
0: Mira, em presento, em dic Ernest Codina, sóc un locutor de ràdio, treballo a RAC 105, el programa Matina Codina, no sé si et sono d'alguna cosa.
2: Totalment, clar que sí.
0: Ah, molt bé, Gisela, doncs escolta'm, és un honor conèixer-te, parlar amb tu i poder-te felicitar en persona per aquests 70 anys!
2: Sí. Moltes gràcies.
0: Escolta, m'agrada perquè jo només amb el to ja noto la joia de la persona i tu estàs molt contenta avui, eh? Estàs feliç, eh?
2: Molt contenta, sí, sí, molt il·lusionada, sí.
0: Se't veu fins i tot...
2: Vosaltres us escolto gairebé cada dia.
0: Que bé.
2: I la resta del dia sempre reaccionant des de fa molts anys.
0: Molt bé, ens agrada parlar amb oients fidels com tu. D'on ets, Gisela?
2: Jo no sóc d'aquí, però sóc catalana de cor.
0: Com va dir?
2: De Quito, d'Equador, sóc equatoriana, que he vist gairebé 50 anys aquí.
0: Com va dir el Jordi Pujol, és català qui viu i qui treballa a Catalunya. Per tant, Gisela, no, aquí no hi ha catalans de segona. Escolta'm, 70 anys, què? Com ho celebraràs, això?
2: Amb la família, amb la meva filla,
0: sí,
2: amb les amigues. La família no la tinc lluny, però la meva filla és... I el meu segon gendre, i, sí, i ja està.
0: Molt bé, a tot això quin català que tens, eh, Gisela?
2: Sí,
0: Quants anys portes?
2: Ai, gràcies.
0: Quants anys portes a Catalunya?
2: 47 anys. Va farà aviat 48.
0: Molt bé. Has tingut temps d'aprendre'l, però vaja, hi ha gent que porta aquí tota la vida i no el parla bé, eh?
3: Absolutament, dic, eh? Sí, sí, sí, sí.
2: Bé, però és que jo sóc la que he vingut de fora, jo sóc la que m'he d'adaptar.
0: Molt bé això que estàs dient. Escolta, per cert, la teva filla, la Nina, ens ha enviat un correu electrònic a desperta@rac105.cat i ens ha dit coses molt maques.
2: Ai, moltes gràcies,
0: diu,
2: a la meva filla.
0: Mami, avui fas 70 anyets... Vull que sàpigues que ets la millor mare del món. Tu m'has ensenyat a ser millor persona cada dia, a seguir el meu cor, a tenir el coratge de confiar en mi mateixa, a perseguir els meus somnis i estimar sense esperar res a canvi. Et vull felicitar, t'estimo fins l'infinit, i també els teus nets, el Riquen i la Nera.
3: Home!
0: Una abraçada molt gran de tota la família.
2: Sí, sí, sí, que bé. Estic emocionada.
0: Bueno, perquè quan fa 70 anys i veus que el llegat que deixes és aquest, que has fet les coses bé, i que la teva descendència, doncs, té tots aquests valors i parla tan bé de tu, doncs és molt bonic, no?
2: Sí, sí, realment... Bueno, pues no sé què dir, no sé què més.
0: Estàs emocionada. Mira, per exemple, li podries dir alguna cosa bonica a la Gisela, si,
3: va, sí,
0: si és que se t'acudeix.
2: Qui m'ha de dir?
0: No, tu, si li vols dir unes paraules a la teva filla.
2: A la Nina.
0: Sí.
2: Sí, òbviament. És que ella és el millor que tinc, també. Bueno, de fet, és la millor filla del món.
3: Que mona.
2: És fantàstica. És fantàstica. I amb això ho dic tot, perquè en tot el sentit és una meravella de filla.
0: Doncs un aplaudiment per
2: I
0: aquesta...
2: I és tot i més per mi.
0: Per aquesta mare, per aquesta filla i, en general, per que aquesta bonic família... Gisela, que tinguis un feliç aniversari per molts anys.
2: Moltes gràcies per la trucada, eh?
0: De res.
2: I us seguiré. Felicitacions pel programa.
0: Gràcies, carinyo.
3: Gràcies.
0: Una abraçada.
2: Vale. Adéu, adéu, moltes gràcies.
3: Ai, que bonic.
0: M'agrada connectar amb la humanitat de les persones, amb bona gent que ens escolta, com la majoria de vosaltres. Si voleu encarregar una trucada, ja ho sabeu, envieu un correu electrònic a desperta@rac105.cat. I mentrestant, que soni la Natasha.

0: Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105.
1: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
2: les assegurances de salut de Línia Directa, que et permeten triar l'especialista i demanar cita directament, i a més pots fer les teves revisions i proves als millors hospitals. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
3: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
4: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de llagostins cuits a 3,15 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així?
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
12: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
11: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Que bé!
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: tremendo merengazo s'acaben de treure de la màniga aquí, la Shakira i Maluma, que havien col·laborat fa 8 anys amb el Chantaje, doncs ara hi tornen amb aquesta cançó, que sens dubte un trencapistes, al qual jo no hi puc seguir el ritme. Vull dir, que em trenca el maluc de lloc segur, eh? La colombiana i Maluma que van actuar junts al Macondo Park en aquests últims concerts que va oferir la colombiana a Madrid. Això és agua! I ara, més que aigua, cauen entrades pel Cabró Rock de la Castanyada.
1: A RAC 105 arriba el dia la Castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí!
3: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia la Castanyada del Cabró Rock.
0: Efectivament, dia de la Castanyada del Cabró Rock. Una jornada brutal de la cultura catalana. 17 hores de música en directe i moltíssimes activitats de cultura tradicional catalana. Pels que sou anti-Halloween, la Castanyada del Cabró Rock, amb grups com la Lupi Band o l'Axan Busto, Figaflaua, els Pets, els Catarra, 31 Fam, la Jules, Venus i tants altres, els Amics de les Arts, per exemple. I vols anar amb un acompanyant? Doncs tinc, mira, dues entrades aquí ara mateix per regalar a un matinero o matinera. Bon dia, bona hora.
5: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
5: Amb el Rodrigo.
0: Des d'on truca, Rodrigo?
5: Ara mateix, des de Montcada i Reixac.
0: Suposo que fan de la música pop-rock catalana, no?
5: Doncs sí, bastant, bastant, la veritat.
0: Algun grup en especial, amic meu?
5: Catarres. Porto seguint des de molt de temps.
0: Doncs aquí els tens, mira.
6: Home! Avui m'ho prenc
0: amb calma. Gràcies per escoltar RAC 105. El matí a Codina t'acaben de tocar dues entrades pel Cabró Rock de la Castanyada. Suposo que no tenies plans, no? Pel dia 31 encara. És una mica d'hora, no?
5: No.
0: Falten 16 dies, no 17 dies. Vull dir que...
5: No. No tenia cap pla.
0: Entenc que català de Soc Arrel, que celebra cada any la Castanyada, això del Halloween a tu et queda una mica lluny, no?
5: Bueno, pels nens, la veritat és que pels nens últimament ja se celebra tot.
0: És molt distret per la canalla, això és veritat. En qualsevol cas, agafa uns panellets, una mica de moscatell, unes castanyes i cap a Montmeló, que les entrades són per tu. Recorda que t'acaben de tocar dues entrades, així que no sé si tens clar qui serà la teva companyia en el millor festival de la tardor.
5: Pues la parella. La mare del fill, com...
0: No. Us ho mereixeu.
5: Encalumats amb els hàbits.
0: Molt bé,
5: ja
0: molt bé. Doncs munteu-vos una bona farra a la salut de RAC 105. No pengis, guapo.
5: Moltes gràcies, felicitats pel programa.
3: Gràcies.
0: A tu per escoltar-nos. Una abraçada. D'aquí a menys d'una hora, més entrades avui a RAC 105, dia Cabró Rock.
3: No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
1: No pateixis, prova sort a la propera hora.
3: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.

0: Estem en el millor moment, estem testimoniant el millor moment de la trajectòria d'aquest artista de la Baix Llobregat, molt estimat per RAC 105, que és el Nil Moliner, una de les seves cançons del disc Nexo, Me Acuerdo de Ti. I ara escoltarem la història d'una dona que sí que es va recordar del seu marit.
1: Sí.
0: Del seu marit, val a dir-ho, infidel.
1: Infidel.
0: I la mare ens explicarà quina va ser la venjança,
1: sí,
0: d'aquesta senyora que estava absolutament amb les urpes a fora.
1: Hi ha dones que perdonen infidelitats, hi ha dones com la Shakira que fan cançons, i hi ha dones com aquesta que us expliquem avui que es venja d'una manera molt original, i és...
0: A veure,
1: empaparant el cotxe del seu marit, que el cotxe pels homes acostuma a ser una joia, no?, amb tots els missatges que s'intercanviava ell amb les seves amants. Li fa grafitis, on posa "ets una rata mentidera", entre d'altres,
0: sí,
1: i li enganxa les fotocòpies de les captures de pantalla dels mails, els chats i les fotos que ell s'ha estat enviant tot aquest temps, no amb una, amb diverses.
0: Sí, perquè el tio arriba allà i es quedi vermell com un tomàquet, no?, presenciant,
1: correcte,
0: totes aquestes converses. L'han ben enganxat, aquesta dona, molt bé, eh? O sigui...
1: Molt bona, m'ha agradat molt. Sí. I a més ella busca, perquè es veu en el... hi ha un vídeo on es veu aquest cotxe tot empaparat, i ella busca els missatges més comprometedors de les infidelitats, aquestes converses que tens més picants.
0: Tens algun o no?
1: Es veu una mica borrós, si no s'arriba a llegir, però sí que s'explica que són els missatges més xungos, i també es veuen imatges de, doncs, d'ell sense samarreta o coses així que tu t'envies quan enganyes algú i estàs en aquell moment, no, de...
0: Sí, jo crec que si em fotessin les banyes quedaria tan abatut i en un desànim tan profund que no trobaria la força per venjar-me. Mira què et dic.
1: No ho saps,
0: potser,
1: eh?
0: Potser més endavant. Potser però diuen que la venjança, hi ha una frase que diu que és un
1: plat que se serveix fred.
0: Fred, no? Per tant, en calent representa que no, no? T'has d'esperar més endavant, no? Quan ja
1: sí,
0: pensa
1: clar, no
0: que...
1: sabem tampoc aquesta dona quant de temps portava enganyada, no? Perquè a vegades diuen que això tens un... com un sisè sentit, no? Que tu ho pressents.
0: Tu creus que et venjaries d'una infidelitat o ho deixaries passar i diries,
1: no,
0: mira, senzillament
1: no sé,
0: era un imbècil?
1: Toco fusta, no m'hi he trobat. Ja m'hi trobaré, però no m'hi he trobat.
0: Que tu,
1: però...
0: sàpigues, que tu sàpigues.
1: Que jo sàpiga.
0: Que jo
1: no.
0: La gent que enganya bé, normalment
1: enganya
0: la seva parella
1: silenci.
0: No ho acaba sabent.
1: Jo crec que jo, per la meva manera de ser, perquè jo quan la Shakira va treure aquesta cançó, jo sempre ho he dit, per mi no empoderava la figura de la dona, sinó que li estava donant més protagonisme i importància a ell. Llavors jo crec que si m'enganyessin, per la meva manera de ser, insisteixo, no ho sé, no em menjaria i ignoraria aquesta persona.
0: A mi m'agrada creure que el karma existeix i que l'univers et torna tot allò dolent que tu has projectat,
1: sí,
0: no? En aquest cas, un tio que ha enganyat durant tant temps la seva dona i s'ha intercanviat aquests missatges fogosos, està bé que ho passi una estona malament,
1: clar,
0: no? Per tant, que senti la vergonya, no?, allò en la seva pròpia pell.
1: I el que més mal fa per mi és la indiferència, eh? Llavors, per mi, mostrar indiferència cap a aquesta persona crec que seria la meva venjança real. De dir, que no m'importes, o sigui, aquí et quedes, saps?
0: Ja. No sé, deixem que la gent ho reflexioni. Marc Puga, moltes gràcies per aquesta
1: a
0: història
1: tu,
0: de venjança d'una dona, sí, que va patir, per desgràcia, aquesta...

0: Rex en 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol, on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta a Digimòbil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
5: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
6: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
7: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
6: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
8: Última oportunitat per veure Hangar 52 del mag Junque.
9: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
10: Mobles La Fàbrica. A Blanes, Figueres i Girona.
11: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
12: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
13: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
16: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
17: Actualment no pots canviar d'emissora.
18: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
19: Quins seran els èxits del futur?
20: I'm Levirin.
21: Benson Boone. This is Dua Lipa.
22: This is Daniel Dyer.
16: La història continua. Rock, la teva música. Let's go. La teva música.
23: Hi, it's Adela.
24: A RAC 105. Estàs escoltant
25: Adela, 8 in LA.

0: vaig tornar de vacances, vaig arribar a Reaction 5 i em vaig trobar aquesta novetat que m'ha robat el cor. Arriba des d'Eslovàquia, d'un artista de nom Adela, que, per cert, formarà part del cartell del Primera Sound 2026 al costat d'altres noms com Massive Attack, Chemical Brothers, Robin... o, per exemple, Bad Gyal, entre d'altres, també la Douchi. Ja, estem intentant parlar amb l'Anna. Que, a més, és coneguda, l'Anna, eh?
1: Molt coneguda.
0: Però per tu sí, per mi no
1: molt
0: tant.
1: Molt coneguda i molt maca.
0: A veure si l'agafa.
1: Anna, va.
0: Ahir va fer 40 anys i és actriu de musicals. En aquests moments està protagonitzant el musical Mamma Mia al Teatre Tívoli de Barcelona.
1: A mi amb...
0: Encarnant la dona Sheridan.
1: I ho fa molt bé.
0: Sí.
1: Ara li volia dir.
0: Doncs no agafa el telèfon.
1: Doncs l'Anna encara dorm.
0: No, o potser està molt ocupada perquè em sembla que té una empresa de formació...
1: Ah, mira.
0: ...de teatre musical en anglès amb nens i adolescents a diversos llocs del territori català. No hi haurà sort, ho sento molt. Ho provarem una altra estona perquè sé que tu, mare, et feia
1: il·lusió
0: aquesta trucada.
1: Home, em fa molta il·lusió aquesta trucada.
0: Despertador. Mira, mentrestant us explicaré una altra cosa.
1: Va.
0: Us explicaré una altra cosa, que és que aquest cap de setmana, si voleu, em podeu venir a veure a mi i a l'Enric Font, que estem de gira 105. Vam començar a principis d'estiu i això encara dura. Festival a la Seu d'Urgell. Va! Va! La gira 105 fa una última parada de l'estiu en un lloc molt especial com és la Seu d'Urgell aquest dissabte 17 d'octubre. Això serà en el marc de la Fira de Sant Armengol. No hi falteu! Des del Ja Tardes, l'Enric Font, i des del Matina Codina, que és aquest programa, jo mateix, Ernest Codina, a partir de les 11 de la nit, a la plaça dels Oms. Tot i que hauríem d'anar buscant una alternativa.
1: Ai.
0: Des d'aquí faig una petició a la gent de Cadena Pirenaica perquè busqui una altra alternativa, perquè diu la Mònica Osar que ha de ploure bastant aquest cap de setmana. Per tant, jo no sé com ens ho fotrem, això, però vaja, d'entrada, tothom a la Seu d'Urgell aquest cap de setmana, la festa de les festes de la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira de Sant Armengol, organitzada, com deia, per Cadena Pirenaica. No hi falteu. Per cert, espera, que estan trucant, que no sigui l'Anna.
1: Ai, que no sigui l'Anna.
0: Anna, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ai, és l'Anna?
0: Ets tu, no? Ets l'Anna del musical Mamma Mia, no?
2: Sí, correcte.
0: Jo sóc l'Ernest Codina, el que més matina.
2: Ah, hola, bon dia, què tal?
0: Bé, en directe des de la ràdio, des del Matina Codina, perquè em sembla que hi vas fer 40 anys, no?
2: Correcte.
1: Home, per molts anys, Anna.
0: Per molts anys.
2: Yeah. Que sàpigues, moltes gràcies.
0: Que sàpigues que la Mar Puga, del Matina Codina, és superfan del musical Mamma Mia i t'ha vingut
1: home,
0: a veure, eh?
1: Home, si vaig venir a l'estrena, Anna, ens vam conèixer aquí a RAC4 el dia següent.
2: Ai, que guai.
1: Sí.
2: Que guai, que guai. Sí. Un supermusical.
1: I tant.
2: Una festa.
0: Encara esteu en cartellera, no?
2: Encara estem en cartellera i sí, crec que s'han obert noves funcions ara, a partir de també el desembre, o sigui que... Això va com un tiro, va com un tiro.
0: Ple fins a la bandera.
1: Home.
2: Exacte.
0: Avui tens funció o descanses?
2: No, avui tinc funció. Ahir vaig fer funció, avui tinc funció, sí, sí. Són 8 funcions setmanals, sí que descanso entre una, dos funcions a la setmana, però estem al peu del canyó, de dimarts a diumenge.
0: Aquesta trucada l'ha encarregat el Jordi. Tu saps quin Jordi és aquest o no?
2: No, quin Jordi?
0: No sé.
2: Ah, sí. Jo crec que sí que ja sí que és.
1: Creus, eh?
0: Té molta informació.
2: En Jordi Colom, eh? En Jordi Colom,
1: no ho sabem.
0: Suposo, diu aquí, de part d'en Jordi. Bueno, escolta'm, en qualsevol cas el coneixes molt perquè ens ha explicat que fa uns 10 anys o més que et dediques al món dels musicals, que combines les teves interpretacions, en aquest cas del personatge de dona Sheridan, però del que vagi sortint en funció de quin sigui el musical, no? I que també combines això, aquestes actuacions, amb l'empresa que tens amb la teva parella, que és l'Edgar, no? Que també és actor de teatre musical i és coach vocal, i que formeu canalla, no? Nens i adolescents...
2: Sí, formem adolescents, formem nens, també bé. Gent ja que està treballant al món de la professió, sí.
0: Quantes escoles teniu repartides per Catalunya?
2: No, el projecte de Let's Play està a diferents escoles del Maresme, Barcelona i Garrotxa. Llavors nosaltres tenim una escola a Barcelona de teatre musical i tècnica vocal. Sí.
0: Molt bé. Diu que ell, el Jordi diu que és amic de l'Edgar i que encara que sempre l'acollono, la critico, Ah, no, això tu. La faig emprenyar i ho continuaré fent sempre. Ja sap que el que sento per ella, que t'admira moltíssim, que ets una persona com fa aquella cervesa que on va triomfa. Diu que ets preciosa i fantàstica i que
2: t'ha... Oh,
1: t'adora. Sí.
0: Doncs,
2: moltes gràcies.
0: Tenim la Mar Puga, que, com et dic, és una gran seguidora de Mamma Mia.
1: Sí, jo... vull venir un cop al mes, Anna, és el repte d'aquest any que tinc.
2: Que guai, a passar-ho bé.
1: I us vindré a fer unes entrevistes, d'aquí poc, ja ens veurem.
2: Genial. Jo sempre dic que, Mamma Mia, tu entres al teatre en un estat i surts en un altre, o sigui que...
1: És veritat, ho he dit aquest matí.
2: Meravellós.
0: La Mar va tornar a aclaparada amb el talent de tots vosaltres, sí. Però hi va haver en especial un actor que es veu que la va deixar enamorada.
1: Com... Em vaig enamorar, Anna, el dia de l'estrena.
2: Sí. D'aquí, puc saber-ho.
1: Home, Clara, que estem en petit comitè, t'ho explico. Em vaig enamorar, però bojament, de Marc Parejo.
2: Home, no m'estranya.
1: Però em passa una cosa, que et vaig veure... Tu fas de dona i el Marc ha de saber la gent que fa de Sam. I us vaig veure allà, sí. Que feu, us caseu i tal. Ostres, tenia una enveja sana de dir, vull ser dona Sheridan, no vull ser la seva dona. O sigui, jo no vull una nit d'aventura amb el Marc, jo em vull casar amb el Marc.
0: Creus que té alguna opció la mare amb aquest nano o no? Sincerament.
2: Home, pot ser. Vine algun dia cap aquí i en parlem.
1: Em faràs de cupido, Anna?
2: Et faré de cupido.
0: Molt bé. Ja per acabar, quina és la cançó... Hi ha alguna cançó que cantis tu que sigui superconeguda? És que jo no he vist el musical, eh?
1: Home, Ernest, has d'anar.
2: Home, a veure, The Winner Takes It All és superconeguda i és el moment que tothom des del públic fa... Oh!
1: I com la interpretes, Anna?
2: Ai, gràcies.
1: Jo vaig plorar molt. Vaig anar amb la meva mare i aquell moment, Sleeping Through My Fingers, The Winner Takes It All,

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Què celebres?
2: Ernest,
1: què celebres,
2: tinc possibilitats. Vam dir aquí fa una setmana que jo m'havia enamorat.
1: Sí.
2: Això es va publicar a xarxes socials.
1: Això, aquesta trucada, de veritat, no està planificada.
2: No, no, no, és que
1: l'han encarregat i és casualitat.
2: I jo penso...
1: Hem trucat a una actriu del musical Mamma Mia i li hem preguntat si la Mar té possibilitats amb el nano d'aquell.
2: Hem dit noms i cognoms.
1: I ella ha dit que és que no veu per què no.
3: Ostres, Mar, per fi trobaràs l'home de la teva vida.
2: No, és que l'he trobat. És ell, és ell. I a més a més, si la vida avui ha posat aquesta trucada pel camí...
1: Com s'il·lusiona, com si tingués 13 anys.
2: Si la vida ha posat aquesta trucada pel camí, en un moment on jo m'he enamorat d'ell,
3: claro,
2: és per algun motiu.
3: Exacte.
2: Ara el proper pas és entrevistar Marc Parejo i aconseguir que ens casem.
3: Ah, o sigui, s'ha dit nom i cognom, ja.
2: Tot, sí, ja està. La gent ja sap.
3: Amb el pit fora.
2: Ara ja estem.
4: Sí. Sí. Que em va Parejo i no em va el Pajero.
3: Hòstia, José Luis.
4: Venga.
1: Sí, mira...
3: Mare
1: de Déu. 5 minuts i a les 11 hem de fer 2 minuts de publicitat i quan tornem, Toni Clapés, que avui debutes
5: a la 2CAT
1: amb un programa que es diu Cervells Mínim
5: als vostres
1: a la 2CAT, a 2:15 de la nit, però abans d'anar cap al plató o el que hagis de fer avui, que deuen ser moltes coses, farà la crítica del programa.
5: Ara.
2: Ai.
6: Matina Codina amb l'Ernest Codina a RAC 105. Aquest tema el dediquem a la teva mascota.
7: Tamarro, tipus directe per celebrar que Línia Directa llança la nova assegurança per mascotes amb veterinari.
8: Uau!
7: Amb consultes, revisions anuals,
8: uau!
7: Urgències 24 hores,
8: uau!
7: I molt més.
8: Uau!
7: Hi ha un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
9: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
10: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
9: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
12: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
11: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
15: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
14: I ja l'has trobat?
15: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
14: Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
14: Més info a aldi.es.
16: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo. Per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. 2 dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
18: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxe.
19: Expo Ocasió, home.
18: Clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
2: Torna a Expo Ocasió Girona.

0: últims cops de cua d'aquesta edició 1134 del Matina Codina. Toni Clapés, bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Anem a intentar posar una valoració, una nota a la feina que hem fet avui.
1: Bé, estic molt content perquè aquesta valoració que us preneu sempre tant a la lleugera avui començarà a tenir efecte perquè, bueno, estreno programa de tele a la 2CAT i, per tant, a partir d'ara, qui sigui el millor del Matina, qui sap si podria fitxar-lo pel meu programa.
2: Quina il·lusió!
1: Per tant, preneu
0: i qui
1: nota.
0: Sap també qui serem nosaltres.

0: nosaltres també els que valorarem el programa aquest que fas a la tele.
1: Ostres,
0: home! Si som nosaltres que com a espectadors tenim alguna cosa a dir també dels cervells mínims.
1: Ara ja tens a una persona a qui no has de fitxar.
2: A qui no fitxaré.
3: Que estàs molt guapo, en el programa aquest, amb les americanes, les camises aquestes.
2: Gràcies, Mar. Bé. He de dir que tu també estàs...
0: Si aneu a un hotel.
3: Gràcies, carinyo.
2: Atractiva.
4: Tiene un buen paquete, se te marca mucho el paquete.
1: La Mar?
4: No, digo Antoni, que sea la pelota, que no fitxi.
2: Per tant, preneu nota de la valoració, perquè és important a partir d'ara el contingut.
4: Val.
0: Vinga, per on vols començar avui?
2: La millor persona del programa avui ha estat la Mar Puga.
3: Toma!
2: Apropant-nos primer lo dels germans Muñoz, d'Estopa.
0: Ha estat molt bé.
2: Ha estat molt bé, lo del nou disc. Nou disc d'Estopa, amb cançons antigues. Sí. Inèdites.
4: Molt bé, Marimar.
3: Gràcies.
2: M'ha agradat molt la secció i, a més bueno, aquest moment que acabem d'escoltar ara mateix, que es protagonitza tirant-li la canya a una persona de Mamma Mia.
4: Que vamos, salidilla, la mà.
3: No és salidilla, m'he enamorado. No és de salida, és d'amor. Amb noms i cognoms, perquè quan tu hi creus, ha sigut un amor a primera vista real, has d'anar per totes.
0: Vinga, doncs
2: la Mar, la millor del programa.
0: Seguirem i ja et recollirem si fa falta, que potser surt bé.
3: No, sortirà bé.
0: Vinga, i el pitjor del programa...
2: El pitjor, en canvi, ha estat l'Alan Lillo, que...
5: Calvo!
6: Te fitxa!
2: Ai, que pesats que sou, de veritat.
5: Peina-te!
2: Que avui, bueno, ens has presentat la cançó, una cançó boomer, que, bueno, està molt bé, però no sabies el nom.
1: Ostres!
2: El cantant era Asher, i la cançó es diu Yeah. No sé per què, li ha afegit una cosa al davant.
1: Qui és aquest home?
0: Asher.
1: Avui l'hem de posar perquè és el seu aniversari, fa 48 anys. I quan tenia només 24 ens presentava aquesta que es deia DJ Yeah.
3: Oh yeah.
1: DJ Yeah.
3: Oh yeah.
0: Per què li has posat?
1: És veritat.
0: DJ Yeah.
1: Mira, no ho sé.
4: Però què fas?
3: Perquè li donava més clau al discurs.
4: Diu DJ Okay.
1: I mira que jo vaig ser locutor de fórmula i la vaig posar durant molts anys. Però no sé per què. Ahir estava buscant informació de la cançó i vaig veure DJ Yeah, no sé per què. Oh, i m'he equivocat, perdoneu-me. Tampoc crec que sigui tan greu.
4: Bueno,
0: segons el Clapés, això ha estat el pitjor del programa. La qual cosa vol dir que tampoc ha estat tan malament.
4: No te pitjaràs la Doscat ni per fer fotos.
2: Bueno, dius que no ha estat tan greu. Collons, sí. Només has de triar un cantant i una cançó.
3: I el títol és curt.
2: I t'equivoques amb el
0: nom. Jo crec que, en general, la qüestió de contrastar les informacions és un tema que ens podem aplicar tots plegats perquè el rigor periodístic no està present com a valor fonamental d'aquest programa.
4: Ara. Són els 5 periodistes.
1: Sí. Això t'anava a dir. A favor nostre no som periodistes.
4: No.
1: Per tant...
0: Que sou pallassos, ja està.
4: No som.
0: Jo me'n considero de pallasso.
4: Jo sóc pallasso i...
0: Jo faig esforços perquè no es noti.
4: Tu ets el director dels pallassos.
0: Jo no vull ser un pallasso.
3: Jo sóc periodista i tinc la carrera.
2: Sergi, pallasso.
4: I el Xavi?
2: Cabezón.
4: I l'Ernest?
0: La nota, sisplau.
2: Pallasso, però sèrio.
0: La nota, la pes.
2: Per un programa que no sap el nom de les cançons que posa, però amb seccions interessants com la de la Mar amb els Estopa...
3: Gràcies.
2: La nota del Matina Codina d'avui és...
0: Un moment, quins nervis?
2: Un 6.
0: Molt bé. Començo a necessitar que quan aprovem passi alguna cosa.
3: Sí, perquè...
0: I no em digueu que jo us convidi a esmorzar. No.
4: Home,
0: no,
4: és una cosa.
0: No. Però vull dir, jo també vull ser-ne partícip. És a dir, jo també vull ser agraciat d'aquesta cosa.
4: Però compra d'esmorzar per tu també.
0: Al final, si el resultat d'aprovar i suspendre's el mateix, que és que me'n vaig d'aquí amb les mans buides... No...
2: Bueno, perdona l'aprenentatge.
3: Que el Toni convidi a esmorzar quan aprovem.
2: És, que, és a dir, aprovar hauria de ser lo normal. Fer un bon programa i que funcioni i ja està.
4: Ara em diràs que fas aquesta feina pels diners, per exemple, i no per l'amor a la ràdio. Em cauria un mite, Ernest?
0: No,
4: em cauria un mite.
0: Sóc un mercenari, ho sap tothom. Toquem el 2. Alan Lillo, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Gràcies, Sergi Ferrer. Adeu. Gràcies, Marc Puga.
3: Adeu.
0: Gràcies, Xavi Cazorla. Adeu. Avui tothom pendent de l'estrena televisiva del Toni Clapés. Serveis mínims a 2:15 de la nit, allà estarem. I també gràcies al Mònica Usart, a l'Albert Pedrola, al Xavi Pardo i a la nostra estudiant en pràctiques, que és... L'Alicia Janssen. I ara us deixem amb l'Arnau Molet, que també col·labora en aquest programa, des d'aquí un petó, Molet, que seguirà amb el dia Cabró Rock La Castanyada.
4: Sí, senyor.
0: Cada hora regalem dues entrades, Molet, per anar al millor festival de la tardor 17 hores de música sense pausa. Demà a les 6, torna el Matina Codina. Gràcies! Sí.
5: Matina Codina. El que necessites perquè no es noti que vas camí del matadero.

0: És una cançó que parla de ruptura. Més que de ruptura, parla de després de la ruptura, quan et preguntes amb què estarà l'altra persona.
1: La teva música amb Arnau
0: Mulet. Déu-n'hi-do, col·laboració de luxe entre Ginestar i Nil Moliner amb aquesta grandíssima cançó que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 8 de les 11 del matí. Ens hi posem, com sempre, després del matí a Codina. Seguim repartint èxit, repartint ritme i acompanyant-te amb els grans èxits de RAC 105. De seguida passarà per aquí la Shakira amb Burna Boy, el seu Day Day, però abans, Ariana Grande, Break Free. Break Free.

0: teva música.
1: RAC 105. A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Medishore.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
8: No podràs canviar d'emissora.

0: Déu-n'hi-do, els tiets, amb aquesta grandíssima cançó que es diu Tàndem, una de les més ballables de la banda de la formació del Maresme, i a més, un dels noms importants també al cartell de la Castanyada del Cabró Rock. Precisament em va perfecte que soni aquesta cançó, perquè avui a RAC 105 estem celebrant el dia de la Castanyada del Cabró Rock, mira.
1: A RAC 105 arriba el dia la Castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí!
3: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia la Castanyada del Cabró Rock.
0: Doncs mira, no cal que estiguis molt atent, senzillament cal que marquis el telèfon de la ràdio al 902-47-705 per aconseguir aquestes entrades dobles. Mira, ja tenim algú a l'altra banda. Hola, amb qui parlo?
5: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, ets tu. Com et dius? Hola, em sents? A veure... Com s'ha gastat tallat, eh? A veure, tornem a alliberar el telèfon. 902-477-105. El primer que truqui s'emporta dues entrades per anar al Cabró Rock. 17 hores de música en directe, eh? Hola, bon dia.
6: Hola.
0: Amb qui parlo?
6: Amb l'Eva.
0: Hola, Eva, des d'on truques?
6: Ara mateix des de Port de la Selva.
0: Port de la Selva, molt bé. Escolta, quin dia fa per aquí? S'està bé o què?
6: Molt bo.
0: Clar, és que Port de la Selva, un lloc idíl·lic, no?
6: Bueno,
0: si brilla una mica el sol...
6: I fa molt bon temps.
0: Vaja, quina enveja m'estàs fent ara mateix, també t'ho dic. Escolta, vols anar al Cabró Rock o què?
6: Bueno, jo hi voldria anar, però li donaré les entrades a la meva filla.
0: Ah, mira, també està bé això, un bon regal.
6: Sí, que segur que va amb algun amic.
0: Molt bé.
6: O amiga.
0: Escolta, no sabràs pas quin és el grup que li fa més il·lusió veure la teva filla? Quin és el que més li agrada?
6: A la meva filla no ho sé, però a mi em faria molta il·lusió veure Catarres.
0: Catarres, mira'ls, clar.
6: I a ella també, perquè també li agraden molt.
0: Molt bé.
6: Parlo per ella.
0: Doncs escolta, no pensis que t'agafo les dades i res, que ho gaudeixi molt. Si vas tu, perfecte. Si va la teva filla, doncs també perfecte. Vale?
6: Val, perfecte.
0: Apa, gràcies per escoltar-nos. Adéu, adéu, que vagi bé.
6: Adéu.
0: Va, d'aquí una estona tornarem a regalar entrades per anar, doncs, aquesta, el Cabró Rock, la Castanyada, que és espectacular, és que hi van tots, 31 Fam, Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Figaflaues. Estigues atent a l'antena de RAC 105, perquè això durant tot el dia.
3: No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
1: No pateixis, prova sort a la propera hora.
3: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.

0: Doncs mira, una d'aquelles cançons que quan la deixa reposar la tornes a escoltar i dius, ep, que bona que era, no? Gautier, Somebody That I Used To Know, ens en van fer un fart en el seu moment, eh? Però ja et dic, ara ens ha entrat finíssima. Va superant el punt de 11:45. Us he d'explicar una cosa que val molt la pena i és que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya i si, a més, et canvies a Línia Directa, et milloren el preu de la teva assegurança de moto directament. Pren nota, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: La teva música. Tu vas

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
5: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
4: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrania.cat.
6: Això només passa.
7: Ja tardes.
8: Mira,
9: bona tarda, Enric.
8: Hola.
9: A veure, com t'ho explico, això?
8: Ai.
9: Estàvem amb un creuer.
8: Oh.
9: Viatge de singles. Persones de tot arreu. D'aquí Catalunya, de les Espanyes...
8: Sí.
9: Una senyora de Guadalajara.
8: Ai, mare.
9: Ens fem una foto tots junts.
8: Sí.
9: Ens la fa una catalana. I la catalana se li correix dir... ensenyeu les dentetes, volen dir, somrieu. I la senyora de Guadalajara va entendre que sacar les tetes. Va treure pi.
8: No!
9: Ens
8: no.
9: Fem la foto.
8: No m'ho crec.
9: Ens la quedem mirant, ens agafen tots un atac de riure.
8: Mira.
9: I li diem... a veure, diu... Maria Eugenia, ¿cómo es que has hecho esto? I diu... pero no ha dicho la senyora esta que saquemos las tetas.
8: No,
9: li vam dir... No, dentetes.
8: Com a... que era Afrodita, no? Pechos fuera. Vinga.
6: Ja tardes.
10: 5 a 9.
6: A RAC 105.
11: Amb l'Enric Font.
10: La teva música.

Doncs mira, seria una girl band aquesta, no? Es diuen Cat Say. I ens han regalat aquesta cançó que es diu Animal, que està conquerint el món sencer. Artistes que haurem de seguir de molt a prop, perquè de moment aquesta està triomfant moltíssim. Esperem que no sigui el seu últim hit. El seu únic, vaja. Que no sigui One Hit Wonder. Com també esperem que no li passi a Nicky Jor, perquè aquesta ha triomfat molt, però de moment no li coneixem cançó nova. Això sí, podem seguir gaudint d'aquest meravellós èxit que es diu Sunroof i que ens anima a gaudir del sol, a gaudir del dia...

És un tio que toca gairebé tots els registres a la perfecció al costat d'un artista internacional que és una diva del pop, que porta molts anys fent grandíssims èxits. Estem parlant de Lady Gaga i Bruno Mars, que clar, no podia sortir res malament en aquest Die With A Smile, una balada en majúscules que també, evidentment, doncs, forma part de la teva música i ens va

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Ara MediaMarkt estalvia 76 euros en un Combi No Pro Samsung de 2 metres d'alçada i classificació energètica C per 666 euros.
4: Fes un renove.
5: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
6: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
7: Citroën.
6: Condicions a Citroën Pones.

0: l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.

Es veu que la Taylor Swift estava reunida amb les seves amigues i una d'elles li va confessar que la nova parella del seu ex... Mica complicada, això, eh? Però que la nova parella de l'ex de l'amiga s'havia posat en contacte amb ella per demanar-li si havia viscut coses similars a les que estava vivint amb aquella persona. Això va fer reflexionar la Taylor i va escriure aquesta cançó que es diu Patient Zero. Una cançó brutal que està acompanyada d'un videoclip enorme que et recomano molt que et miris perquè és una espècie de thriller. En fi, amb ella que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Molet, en passen 5 de les 12. Ei, dia cabró rock, eh? D'aquí una estona regalem entrades. Però això serà, com et dic, d'aquí una estona. Abans tenim temps d'escoltar cançons com, per exemple, Jessie J o Ginestar. Tot el que ens queda.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
7: Citroën.
5: Consulta citroën.es.
8: Matina Codina Best Moments.
9: Sabeu que la Mònica Usart no sap xiular? És una cosa que em fa molta gràcia.
10: Deixeu-me sola, que
11: xiuli.
9: Espera, tia, veureu, que no és que és molt...
10: És que em feu riure.
9: Ja, molt graciós, perquè no sap xiular.
10: Sí que en sé.
9: Ja?
10: Espera. És que ara ric i no puc.
11: Que mona.
9: Deixeu-la.
10: Un moment. Un moment. És que necessito no riure, si no, no puc.
12: Deixeu-la.
10: No,
9: no pot, ara no li surt perquè està rient. Ai,
12: sí. Ajuda tu, Francesc, ajuda-la.
10: Mira.
12: Ara tu, Mònica, continua.
9: No sap, la Mònica.
10: No, no sap. Després, no, no, no, després us faig un àudio. Després us faig un àudio fent-ho.
9: Però torna-ho a intentar, Mònica. És que em fa gràcia que no sàpigues xiular.
10: Que sí que en sé, però amb tu no.
8: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.
13: La teva música.
14: No podràs canviar d'emissora.
13: Aquest és el

0: Doncs aquí el tenim, Joe, amb aquesta cançó que es diu End of Beginning. Una cançó que va publicar el 2022, però que més tard es va començar a fer popular gràcies a que va aparèixer Stranger Things i tota la pesca. Bé, avui és el dia, va!
1: A RAC 105 arriba el dia la castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí!
3: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia la castanyada del Cabró Rock.
0: Doncs sí, és el dia la castanyada del Cabró Rock. Estem regalant entrades. El que has de fer és trucar al telèfon de la ràdio, que ja està sonant. 902-477-105. Hola.
5: Hola, bona.
0: Hola, amb qui parlo?
5: Amb en Marc.
0: Hola, Marc, des d'on truques?
5: Des d'Olot. Ara mateix sóc a Ripoll, però sóc des d'Olot.
0: Perfecte. Escolta, has estat molt ràpid, eh? Que tens moltes ganes d'anar al Cabró Rock o què?
5: Hombre, s'ha de ser ràpid aquesta vida.
0: S'ha de ser ràpid, sí senyor. Saps qui hi ha al cartell d'aquest festival o no? Perquè hi ha moltíssims artistes. No sé si tens algun artista preferit que diguis aquest és el que m'agradaria veure.
5: Doncs mira, m'agraden tots. Jo soc pianista, em dedico al món de la música i sincerament vaig a passar una bona estona.
0: Et dediques al món de la música?
5: Sí, sí, sí.
0: Què, tens un grup? Tens una banda o...?
5: Bueno, soc més de música clàssica. De fet, d'aquí 10 minuts tinc els alumnes d'aquí que m'esperen.
0: Què em dius, home? A fer classes de música clàssica. Tens alumnes molt petits o què?
5: Pues mira, tinc una mica de tots. Des de 10 anys fins a 60.
0: Ostres, que interessant, molt bé. I què, s'ha de venir a Olot per venir a classes? Perquè igual m'apunto, que a mi també m'agrada molt la música clàssica.
5: Doncs mira, pots anar a Olot o pots anar a Ripoll, estic als dos llocs.
0: Molt bé. Mira, Ripoll em cau més a prop, perquè jo sóc de Vic, o sigui que... Doncs mira, escolta, ara ho parlem fora d'antena, que saps amb qui aniràs o no al festival?
5: Doncs encara no, la veritat.
0: Bueno, doncs...
5: Bueno, sortiran parelles, eh?
0: I tant que sí, tens dies per pensar-t'ho i per temptejar una mica a veure qui vols portar. Va, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. No pengis, que de seguida t'agafo les dades i et dic exactament què has de fer, vale?
5: Gràcies.
0: Vinga, fins ara. I d'aquí una estona tornarem a regalar més entrades per anar a la castanyada del Cabró Rock amb artistes de la talla, per exemple, de 31 Fam, Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, és que hi són tots. I si no pots, si no ets afortunat i no guanyes les entrades, doncs tranquil, les pots aconseguir també.
3: No has aconseguit la teva entrada per anar a la castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
1: No pateixis! Prova sort a la propera hora.
3: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.

Doncs efectivament aquí la tenim, Aitana, que és tota una superestrella que ho demostra doncs, amb les seves produccions excel·lents, com aquesta, i també ho demostra amb els seus concerts, perquè va omplir Barcelona, va omplir Madrid. I ara la tenim ja a punt de començar doncs, aquesta gira que la portarà per Llatinoamèrica i també pels Estats Units. En fi, una superestrella de cap a peus, què vols que et digui? I catalana, Sí, sí. De fet, aquí es va viralitzar molt el moment que ella demanava... Bé, demanava, no, que deia que volia parlar durant els seus concerts en català, que estava fent l'esforç. Se li va agrair. Superant el punt de 1:15, ara Rosalind. Aquesta cançó va necessitar temps, però quin èxit ara, Snap!

0: It's Snap.
1: Rexem 5 Barcelona.
2: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
3: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
4: Increïble!
3: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
5: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
6: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
7: Per trobar bona música...
8: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
9: Díselo, Carti.
10: Mi penya del Raxen 5.
11: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
12: Família de Raxen 5.
13: Som els Catarres.
14: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
15: Som els Tiets.
16: Sóc el Migui Núñez.
17: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
18: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
19: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
20: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?
22: No cal creuar mig món.
23: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
24: Un petó i una abraçada, família.
25: Un petonet de part de tots, sí.
26: Això és RAC 105.
27: Un besinho.
28: A RAC 105.
29: Merci, besito.
30: RAC 105.
31: Sempre apostant per la música en català.
32: Aquest és el so.
33: RAC 105.
34: La teva música.

Nil Moliner, un grandíssim artista que, escolta'm, és un gran artista a nivell català, a nivell estatal i jo diria també a nivell internacional, no?, una mica. Amb aquesta cançó, doncs, ha donat la tecla, ha tocat la tecla, vaja, i li ha funcionat moltíssim. Es diu Mi Religión. Va, i continuem ara mateix amb Olivia Dean i amb aquest Mena i Nit. Quina veu, quin talent, quina artistassa. I quina cançó, eh? A RAC 105.

0: Déu-n'hi-do, quina baladota, no? Pink amb Nate Rose, amb aquesta que es diu Give Me a Reason, cançó brutal, que sona també, evidentment, aquí a RAC 105. A mi, ja de la una del migdia, i ara anem a per Ugel, amb aquesta cançó que està tan de moda de música electrònica que, escolta, ens apujarà els ànims.
1: Is it Ugel? Or is it Ugel? I'm moving to the sun. RAC 105. La teva música.
2: No podràs canviar.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: de Callejo de Bodegas y Viñedos Félix Callejo y Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes Twist al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
2: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
1: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
2: Apa.
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.

0: és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre, vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Exambusto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Hey guys, this is Bruno Mars.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: I'd risk it all for you.
2: RAC 105.
4: La teva música. Just

0: Mare meva, que bé que sona aquesta de Bruno Mars, Risky Roll. Un tio que, escolta, pot fer qualsevol cosa que li comprem al 100%.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, arrencar nova hora. Em passen pràcticament 5 de la 1 del migdia. Avui dia Cabro Rock, eh? D'aquí una estona obrirem línies per seguir regalant entrades dobles per anar al Cabro Rock La Castanyada. Per tant, tothom atent a la ràdio. Ara, però, encara tenim temps d'escoltar més música. De seguida, Buhos, però abans Coldplay amb BTS.

0: música.
1: RAC 105.
2: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
9: I des de 16.400 euros.
8: Què?
10: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
11: Citroën.
10: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La casa dels teus artistes.

0: Una Shakira que, per cert, ja ha acabat aquests concerts que tenia a Madrid. He vist algunes xifres del que ha ingressat i com li ha anat la cosa, i li ha anat prou bé, eh? De fet, no sé jo gaire de números, però uns 25 milions d'euros m'ha semblat entendre. En fi, sí, com sigui, una grandíssima artista que també passa per Reaccensió amb aquesta col·laboració estel·lar que està sonant per tot arreu. A veure, avui és el dia, eh? Avui és el dia Cabró Rock a Reaccensió.
1: A RAC 105 arriba el dia la castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí!
3: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia la castanyada del Cabró Rock.
5: Com et dius?
6: Em dic Xavier.
0: Doncs vinga, estem regalant entrades dobles per anar al Festival de la Castanyada del Cabró Rock. El que truqui al 902-477-105. No sé per què dic el telèfon, perquè ja estan trucant. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Amb el Pep.
0: Hola, Pep. Escolta, des d'on truques?
7: Mira, truco des de Cambrils.
0: Des de Cambrils, perfecte. I vols anar a la Castanyada del Cabró Rock o què?
7: Home, i tant.
0: Doncs mira,
7: m'encantaria.
0: T'emportes una entrada doble per gaudir dels concerts que hi ha, que n'hi ha moltíssims. No sé si estàs al cas del cartell i si saps més o menys quin és el grup que et ve de gust més de gust veure.
7: Els Tiets.
0: Els Tiets?
7: Sí.
0: Doncs mira, perfecte. Doncs escolta'm, que t'emportes aquestes entrades dobles, saps amb qui aniràs ja o no?
7: Sí, segurament que aniria amb la dona.
0: Molt bé. Doncs va, a gaudir-ho. Moltíssimes gràcies per participar, per trucar, i no pengis que t'agafem les dades, vale?
7: Perfecte, moltes gràcies.
0: Vinga, tu. D'aquí una estona, d'aquí una hora ja amb l'Héctor Huguet, seguirem regalant entrades per anar a aquest festival que, escolta'm, hi ha grups de la talla, per exemple, dels Pets, de l'Axan Busto, Figa Flowers, de Ludwig Bang, els Tiets, i són tots. Per tant, tothom atent si vols anar a la Castanyada del Cabró Rock, perquè d'aquí una hora exacta tornem a regalar entrades per la cara.
3: No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
1: No pateixis! Prova sort a la propera hora.
3: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.

Doncs la Julieta, la filla de Joan Dausapot, està contenta perquè no només l'ha posat al disc, sinó que l'ha convertit en un dels èxits del moment de la música en català. Al costat de Mama Duixa, la cançó es diu així, eh? Papi, posa-la al disc. L'hem cantat tant aquest estiu. Jo crec que podem ja certificar-la com la cançó de l'estiu en català d'aquest 2026. Ara, però, viatgem al 2010. Una cosa curiosa, una dada curiosa de la cançó que arriba ara mateix és que l'artista que la va publicar poc després va fer el canvi de veu i va haver de modificar-la de to perquè no la podia cantar ja. A veure, jo crec que no fa falta dir res més, només que comenci a sonar i tots sabem perfectament, no?, que estem parlant de Justin Bieber, que aquí tenia 15 anys i que arribava al món de la música i es convertia en una estrella amb aquesta cançó. Es diu Baby.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Si trobes a faltar posar-te el teu casset favorit i escoltar els himnes que més et van marcar, el 17 d'octubre torna al Festival Love the 90s, impulsat per les energies de Repsol per reviure els grans èxits de tota una generació. Visita l'espai Repsol on podràs viure experiències úniques, guanyar premis i més sorpreses. Quan unim energies, gaudim més de Love the 90s.
2: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
3: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
2: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
3: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
2: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
4: Matina Codina Best Moments.
5: Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a Quan s'apaguen els llums, el programa més íntim pels amants de la ràdio. Avui, amb Andrés Iniesta, el loco.
6: Què?
5: Andrés, la primera pregunta és obligada. Què tal?
6: Pues... bueno, la respuesta supongo que también es obligada. Bien, gracias.
5: Una curiositat que la gent no sap és que l'Andrés duia el 8 a la samarreta.
6: Hombre, eso creo que Luis, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Si se vendían en las camisetas en todas las tiendas de España y del extranjero.
5: Si el 8, pel que fos, ensopegués i es posés horitzontal,
6: sí,
5: és un infinit. Perquè l'Andrés Iniesta és infinit.
6: Joder.
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105.
4: On sona el millor dels millors.

Déu-n'hi-do, eh? Una d'aquelles del record que, en fi, signava Gnarls Barkley i que es deia Crazy i que tots coneixem a la perfecció, no? L'hem sentit milers de vegades d'aquelles icòniques històriques que jo crec que porten la marca RAC 105 per tot arreu i que per això, evidentment, doncs, ens venia de gust proposar-vos, proposar-te, vaja, aquest matí, pràcticament ja migdia, de dimecres, eh? Sí! Que bé que es posen les setmanes de 4 dies. On s'ha de firmar perquè cada setmana sigui així? Escolta'm, no estaria malament. Ara caigo i Eva Max.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Amb aquest beguin. Apa, fins demà!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo. Per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure. Recordes el teu primer Corsa?
7: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
6: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.

0: altra de les joves promeses i una altra dels descobriments de RAC 105.
1: La teva música amb Víctor
0: Guerra. I també amb Adela, com et dic, aquest nou nom que haurem de tenir molt i molt en compte. Les dues, li agafo el relló a l'Arnau Molet. I jo que m'hi quedo, l'Héctor Huguet, acompanyant-te fins les 5 amb tots els èxits de RAC 105. I amb un dia especial, recordo, si encara no ho saps, regalem entrades pel Cabro Rock, un parell per hora. I què haig de fer per guanyar les entrades? Res, simplement estigues atent a l'antena de RAC 105. Ah, i hauràs de ser ràpid, això sí. Vinga, va, seguim avançant. Ara amb el Running Up That Hill i la versió més recent, això sí, de Kim.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
2: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
3: Amb el suport del Departament de Cultura.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes avall per allà on passa.
6: A on havia terremoto?
7: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
5: La Seu d'Urgell.
8: Oh, dius ara!
5: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
9: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a La Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
10: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira de

0: crec que som molts els que tenim aquella sensació de que... de que és dimarts, però no, és dimecres, ja mitja setmaneta. I doncs és una bona manera per celebrar-ho, doncs jo crec que regalant entradetes. Sí, sí. Ja sabeu que avui és dia Cabro Rock, la castanyada RAC 105, emissora oficial, estem regalant entrades i simplement has de trucar al 902-477-105. 902-477-105. En vols una o què?
1: A RAC 105 arriba el dia la castanyada del Cabro Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí!
3: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia la castanyada del Cabro Rock.
0: I això és una bogeria, ja tenim per aquí a gent trucant. Hola, què tal? Oh, hola?
5: M'escoltes? Hola, hola,
0: hola. T'escolto jo i tot cagat de l'unya.
5: Vale.
0: Què tal, com et dius?
5: Bé, em dic Pilar.
0: Pilar, doncs res, que t'emportes un parell d'entradetes per anar al Cabro Rock, et sembla?
5: Ah, que bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt feliç.
0: Aviam, et dic que els grups que hi van aquest any, i tu m'has de dir quin és el que et fa més il·lusió. 31 Fam, Doctor Prats, és que clar, tenim els Lax en Busto. És que poca broma, eh? Tenim els Pets, i per primera vegada Lax en Busto i Pets amb 20 anys junts. Figa Flaues, els Catarres, els Amics de les Arts, la Ludwig Band... Els tiets, a tu, quina és la cançoneta que et fa més il·lusió? O la cançoneta no, perdona, el grup.
5: A mi, el grup, la Ludwig Band.
0: La Ludwig, eh?
5: I Detalles.
0: A Detalles també, eh?
5: Sí, sí.
0: Que treuen nova cançó.
5: Bueno, realment tots, eh? M'agraden tots, m'agraden tots.
0: Que, a veure, no ho he seguit massa, però treuen nova cançó. Mira, l'està l'Arnau Mulet dient que sí aquí al costat. Sobre la Raquel Sanz. No sé, potser la cantaran en directe. En fi, reina, que no pengis, que gràcies per participar, per escoltar RAC 105 i que marxes. Amb qui aniràs, per cert, el 31 d'octubre?
5: Amb la meva parella.
0: Ah, molt bé, molt bé. Sou fans de la música en català?
5: Molt fans, molt
0: que
5: fans.
0: Que guai, que guai. Doncs ja saps, 31 d'octubre, allà aniràs amb la teva parella, el Cabro Rock, la castanyada. No pengis, que ara t'agafem les dades, així que pels demés que estiguin connectadíssims a RAC 105, si no has aconseguit ara la teva entrada, doncs atén això.
3: No has aconseguit la teva entrada per anar a la castanyada del Cabro Rock del 31 d'octubre?
1: No pateixis, prova sort a la propera hora.
3: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.

després d'aquest cap de setmana, malauradament, per tots i totes els amants de la música en català o de la música valenciana en aquest cas, doncs dormiran, diuen, la fúmiga, aquesta en Figaflaues, ja dormiré, l'adeu definitiu, un altre d'un grup memorable i molt estimat com la fúmiga. Doncs acaba aquesta setmana amb tres concerts, l'últim diumenge, per cert. Camí de dos quarts, de moment fem una petita pausa, no regalem entrades, d'aquí una estona potser tornem a regalar-ne. Abans, com et dic, The Kid Laroi, Justin Bieber, plegats, Quintandem, Stay!

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
4: Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
5: I els nostres números 1.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Soc el Guillem de Bugós.
8: El Pred García.
9: Tinc a Flauas i Stay Home.
10: Fumira des del País Valencià.
11: Som els Tiets.
12: Soc el Migui Núñez.
13: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
14: Som els Catarres.
4: Tots ells tenen una cosa en comú.
5: Els escoltes aquí.
4: RAC 105.
5: La casa dels teus artistes preferits.
15: My name is Alex Warren.
5: Rec 105, la teva música.
16: Alex Warren.
5: Aquest és el so.

va ser un èxit increïble a l'Eurovisió l'any 2012. Lorin va guanyar per primera vegada, no va ser pas l'única, al festival amb l'Eufòria, i ara, per cert, amb la incògnita encara de si Espanya es presentarà a Eurovisió. L'any passat no ho va fer, evidentment, com tots sabreu, però aquest any, clar, de moment no, però veurem què tal, perquè després de les eleccions ja sabeu com funciona. Depèn de qui guanyi, veurem. La decisió és de Ràdio i Televisió Espanyola, però ja sabem com funciona una mica el tema al ser una televisió, en aquest cas estatal. Seguim amb Shakira.

Diu la llegenda que si li dius pel seu cognom, et ve tot el seu equip i la discogràfica i et persegueix. No pot ser. A partir d'ara, simplement Miley, a seques, que ja amb la tonteria porta 10 discos, 10 àlbums, l'últim, sota aquest nom, Bass Persuades, amb un format segurament més fosquet, fosquet, com la bona xocolata, amics i amigues. I és que, si ets fan de la xocolata, això t'interessa. Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Shop. I em diràs, i què és això? Doncs mira, un espai xulíssim on podràs gaudir d'una experiència immersiva, 360 graus, supermodern, per conèixer l'origen del cacau. Que no ve del súper, el cacau, no et pensis. No, no, no, té un origen. El seu procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, diràs, què és? Doncs que és gratis, sí? Experiència gratuïta per tots els particulars. Vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Reserva la teva plaça a Chocolates Torres, en castellà, val? chocolatestorres.com/visítanos. Doncs vinga, pels amants de la xocolata, no hi ha excusa? I nosaltres que seguim apropant-nos a les 3 amb Banda Neon Buós i Mont DJ.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
3: Bona nit!
4: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
5: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
4: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
1: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
7: Ara on havia terremotos.
1: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial. La Seu d'Urgell.
7: Oh, ara!
1: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont del Getardes i Ernest Codina del Matina Codina.
8: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
9: Home, i tant, Enric. A més, és la Fira

0: Cada any els locutors diem el mateix. Diem, és la millor temporada de Nil Moliner. I cada any es supera ell mateix. És increïble. Me acuerdo de ti, una més d'en Nil. Perquè et facis a la idea, després d'omplir el Sant Jordi 2 anys consecutius, ara marxa cap a Mèxic i d'aquí 3 setmanes, el dia 6 de novembre, a Ciutat de Mèxic, al Foro La Paz.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Per començar nova hora amb el Me Acuerdo de Ti. El que tu has de recordar és que avui estem regalant entrades a RAC 105 per anar al Cabro Rock. Un parell d'entrades cada hora. Simplement ens has de trucar al número de sempre, no ara. Simplement estigues atent. I quan toqui, doncs, has de ser el més, la més ràpida. Seguim, va, amb Miles Smith, Stargazing, amb Ugel i el Jamaican, o amb Carly Rae Jepsen. Això es diu I

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Isabel Maran, Nude Project i The North Face per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
1: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
2: Actualment no pots canviar d'emissora.
3: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
4: Quins seran els èxits del futur?
5: I'm Levirin.
6: Benson Boone. This is Dua Lipa.
7: This is Daniel Dyer.
1: La història continua. La teva música.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Bona ley, sempre bona ley. Vesteix una camisa que et queda superbé.
10: Després de l'èxit festuc, Marcos MK torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
8: Fatxenda, de Marcos MK, ja disponible a totes les plataformes.
10: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
11: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
12: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
13: Hi, everyone, it's Teddy Swims.
14: Give it up for Teddy Swims.
0: Això és RAC 105.
1: No podràs canviar d'emissora.

0: Una nova demostració de talent i d'una veu increïble, la de Teddy Swims. Mr. Know It All, a RAC 105, quan ara sí és moment d'agafar els vostres telèfons, família de RAC 105, que regalem entradetes. Entradetes de què? Doncs un parell cada hora del Festival de la Tardor.
1: A RAC 105 arriba el dia la castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí!
3: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia la castanyada del Cabró Rock.
0: Regalem dues entrades, simplement has de trucar al 902-477-105, com ja ha fet una persona que tinc aquí, On Air. Hola, bona tarda. Hola.
5: Hola, bona tarda.
0: Hola, què tal? Com et dius?
5: Ostres, Marina.
0: Marina, que marxes al Cabró Rock, reina.
5: Ah, que bé.
0: Hi has anat mai o no?
5: A la castanyada no, al Cabró Rock sí.
0: Al normal sí, o al de l'estiu sí, però a la castanyada no. Doncs mira, t'explico, per si encara no ho saps, que suposo que sí. Podràs veure a la Ludwig Band.
6: Com et dius?
7: Em dic Xavier. I què
0: ve? Marina, has vist mai els Figaflaua, suposo?
5: Sí.
0: Home, doncs també hi seran. I mira que han fet poques dates aquest any. Doncs, mira, una bona oportunitat per veure la parella de balls. Els Catarres, els Tiets, Venus, en fi, els Amics de les Arts, Doctor Prats. Amb qui aniràs, Marina?
5: Amb la meva parella, segurament, sí.
0: Molt bé, que guai. Quin és el grup molt que et fa més il·lusió? Els Pets, doncs, l'Axambusto?
5: La Ludwig no els he vist mai encara en directe.
0: No, eh? I quina és la cançó que més et mola de la Ludwig?
5: La
0: tècnica, això. Sí, no? Home, segurament, no sé si quanta gent hi ha, però potser 30 o 40 mil persones cantant el Com et dius, em dic Xavier, pot molar força. En fi, re, que no m'enrotllo més, que no pengis, que ara t'agafo les dades, i que el dia 31 d'octubre marxes al gran festival d'aquesta tardor. Enhorabona, reina, no pengis.
5: Perfecte,
0: com et dic.
5: Moltíssimes gràcies.
0: Fins ara, bonica. I pels demés, que sapigueu que si no heu aconseguit ara dues entradetes, teniu més oportunitats.
3: No has aconseguit la teva entrada per anar a la castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
1: No pateixis, prova sort a la propera hora.
3: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
0: I ja que regalem entrades per veure música en directe, doncs home, jo crec que està bé continuar amb una banda que ha fet història. Els Oques!

Fins fa uns mesos enrere segurament eren una banda coneguda, sobretot per la gent a qui li agrada l'indie, però ara els coneix tothom, els Tame Impala, per cançons com aquest Loser. La continuació del Dràcula. 2 minuts, que passen de 2:15. Seguim a RAC 105, ara amb una cançó que ja té uns anyets, sí? De l'àlbum debut de Jason Derulo, era l'any 2009. Mira, es presenta ell mateix. I la recordem a la teva música, va, es diu

0: 105 Barcelona.
1: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
5: Hola, RAC105.
6: Ei, gent de RAC105.
7: Os escolto tots els dies camí de la feina.
5: Bé, que em sou molt feliç cada dia.
8: Sou els millors.
7: Hola, RAC105, us escolto cada dia i sou fantàstics.
5: I agraeixo moltíssim que existeixin ràdios com la vostra. Adeu.

una cançó amb molta fortuna l'any 2020, els Glass Animals, els britànics, la única de moment, podríem dir que és un one hit wonder d'aquesta formació amb el Heat Waves, com us dic, les onades de calor que han acabat en principi, l'estiu ha acabat, però la gira 105 no ha acabat i fa una nova parada a la Seu d'Urgell, amb cançons com aquestes, no te la pots perdre aquest dissabte, eh?

I també l'Ernest Codina, del Matina Codina. A partir de les 11 de la nit, la plaça dels Oms vibrarà amb les millors cançons de RAC 105. No t'ho perdis, 17 d'octubre. La Gira 105. L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no. La festa de les festes, des de, com et dic, la Seu d'Urgell, en el marc de la Fira de Sant Armengol. Una festa organitzada per Cadena Pirenaica. RAC 105.

una carrera que no fa més que créixer, la d'Ivan Herzog. I m'agrada perquè, a més, és un artista que fa música 100% genuïna, sense pretensions i simplement doncs, per la gent que toca, diu. No vol arribar a les grans masses, simplement arribar als cors. Amb cançons com aquesta, des de lluny, que ens apropa a les 4 de la tarda. Nou dimecres, amics i amigues. Seguim avançant amb un clàssic dels Black Eyed Peas. De seguida fent cua al mític Let's Get It Started. Abans una de les electròniques de l'any, Ugel, Moving to the Sun.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: running and running, running and running, running and...
1: La teva música.
2: RAC 105.
1: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
1: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
5: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
4: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
6: De color! Sense por del que pensàvem.
7: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
2: La Gira 105 continua fent tremolar places, carrers i pistes de ball per allà on passa.
9: A on havia terremoto?
10: I aquesta vegada fem parada a un lloc molt especial.
2: La Seu d'Urgell.
11: Oh, dius ara!
2: El dissabte, 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb els grans Enric Pont dels Atardes i Ernest Codina del Matina Codina.
12: Ernest, jo només dic una cosa. El 17 d'octubre a la Seu no hi ha excusa, eh? Què, ens veiem a la plaça dels Oms?
13: Home, i tant, Enric, a més és la fira.

0: li ha quedat petit al públic català, se li ha quedat petit al públic espanyol. Coses de superestrelles. Aitana.
1: La teva música.
2: Amb Víctor Huguet.
0: Que comença gira mundial, gira americana de moment a Colòmbia aquest divendres per cantar, entre d'altres, aquest superestrella amb el qual encetem nova hora, 4 de la tarda. 3 minuts que passen. Aquí Lector Huguet, t'acompanyo fins les 5 amb Shakira. Mira, parlant de superestrelles, la més nova, Agua. O en aquest cas, recordant una cançó que amb la tonteria ja té 10 anys. I mira que és l'últim àlbum de Rihanna. Fa una dècada ja de l'últim treball d'estudi. Les últimes cançons que ens va deixar Rihanna, tant de bo torni. De moment, rumors. Love on the Brain.

van apareixent artistes cada any, però també hi ha d'altres que perduren, com Ed Sheeran. Aquí amb l'Azizam. Mira, a un quart de tres hem regalat entrades pel Cabro Rock. A un quart de quatre hem tornat a regalar entrades pel Cabro Rock. Sí. Ara és un quart de cinc i encara no donem entrades pel Cabro Rock. Ja m'està trucant aquí la gent al 902-477-105. Avui especial, recordo, pels qui s'acabin de connectar. Dia especial castanyada del Cabro Rock RAC 105. Cada hora donem un parell d'entrades. Quan ho expliquem, encara no, encara no. D'aquí una estoneta. El que sí que us avanço és que la persona que guanyi aquestes entradetes podrà viure en directe els tiets, entre molts d'altres, amb cançons com aquesta, una de les últimes dels Mataronins. Era això. Perduts.

0: Va, que puja, va, que puja. Toma ya. Pitbull, Neyo, Give Me Everything, una de les cançons de les moltíssimes que cantarà Barcelona, recordem, d'aquí 3 setmanes, 20 dies, al bo de Mr. Worldwide, Mr. Worldwide, que deia ell. Vinga, va, Give Me Everything, ara sí, vull que m'ho doneu tot i vull que agafeu els vostres telèfons, 902-477-105.
1: A RAC 105 arriba el dia La Castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
2: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
3: Vols dues entrades?
4: Sí!
3: Estigues atent a l'antena.
1: A RAC 105, dia La Castanyada del Cabró Rock.
0: I res, 15 segons de careta i ja tenim aquí una persona connectadíssima. Hola, com et dius?
5: Hola, em dic Júlia.
0: Hola, Júlia, què tal? Que marxes al Cabró Rock, tia?
5: Bon dia.
0: Estàs contenta o què?
5: Sí, estic molt contenta.
0: Que guai. Has anat mai al Cabró Rock o no?
5: Sí, vaig anar l'any passat a l'estiu i a la Castanyada també.
0: Ostres, doncs mira, fan indiscutible que aquest any veurà la Ludwig Band, veurà els Figaflaues. Quin és el grup que et fa més il·lusió veure?
5: Detallet.
0: Els tiets, eh?
5: Va.
0: Doncs vinga, els tindràs també el 31 d'octubre a Montmeló, per veure també a 31 FAM, Doctor Prats, els Amics de les Arts, els Catarres, Figaflaues, Jules, la Ludwig, els tiets, Venus, i per primera vegada, poca broma, Júlia, clar, no sé quina edat tens tu.
5: Jo en tinc 16.
0: 16, clar. Has vist en directe mai els Laxambusto?
5: Sí, jo sí, a la mama sí.
0: A la mama sí? Molt bé, molt bé. I els pets també, suposo, no?
5: També.
0: Vale, doncs mira, que sapigueu que torneu a tenir l'oportunitat de veure'ls en directe per primera vegada en 20 anys. Tot això el dia 31 d'octubre. D'acord, Júlia i la mami?
5: Moltes gràcies.
0: Doncs que vagi genial i no pengeu, d'acord? Que ara de seguida us agafo les dades. I fins ara, guapes!
5: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau, fins ara, no pengeu. I res, pels demés, que sapigueu que encara sou a temps. A aquesta hora no, però cada hora regalem avui a RAC 105 un parell d'entradetes per viure al Cabró Rock La Castanyada. A partir de les, mira, a les 5, quan arribi l'Enric Font per fer els Getardes, més oportunitats.
3: No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
1: No pateixis, prova sort a la propera hora.
3: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
0: I per viure en directe, entre d'altres, els Catarres.
6: Ja comença a fer-se

0: Tran.
1: Rexem 5 Barcelona.
2: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
4: Escoltes tots els èxits de la música.
5: Univers Rec 105.

Taylor Swift ha publicat quatre noves cançons que s'afegeixen al seu darrer treball, el The Life of a Showgirl, doncs així allargant la vida d'aquest darrer disc amb el Patient Zero, entre d'altres. I ja de pas fer un nou èxit mundial. Que segurament amb tant de casament i tal, en Travis Kelce feia força mesos que no veia el seu nom al capdamunt de les llistes, doncs va dir, mira, saps què, trec una cançoneta, 4 en aquest cas, i ja està. Patient Zero, a través de RAC 105, 20 minuts per arribar a les 5 de la tarda, ara amb Lady Gaga, Ariana Grande, Déu-n'hi-do, quin parell, i el seu Rain On Me.

0: una altra cançó addictiva d'Aitana, que se'n parla molt de superestrella, i també volem posar en valor aquest Connexió Psíquica, que sempre en directe és un espectacle, i veurem què tal reben la cançó i la seva gira la gent de Colòmbia aquest divendres, a Bogotà. Doncs família, dit això, Connexió Psíquica i un servidor que marxa.
1: La teva música, RAC 105.
2: Amb Víctor Huguet.
0: De seguida, a partir de les 5, s'hi posa l'Enric Font i jo que demà torno. A partir de les 2, salutacions de part de l'Héctor Huguet. Aquí, de fons, ja, els Coldplay. Sempre benvinguts. I uns Coldplay que ja han deixat caure que l'any que ve faran una gira grossa. Més de 170 o 180 dates, no ho sé ara del cert. En fi, una bajanada, una de les moltes de la seva trajectòria al Paradise. Que vagi bé el dimecres. Ciao.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Un home ha estat acomiadat de la feina,
2: sí,
1: per insultar una companya de feina en un moment d'horari.
3: Insultar a tu jefe o a un compañero de trabajo puede ser motivo de despido o no. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado hoy el despido de un trabajador que, además de no hacer sus tareas, llegó a llamar a una compañera chihuahua.
4: Quan el tall estava sonant, l'Alanillo s'estava acariciant la calva.
1: Sí.
4: Perquè tu et sents que et diem massa calvo.
1: Clar, dic, si fos així...
5: És un insult per tu.
1: Em dieu calvo, sí, de manera... Sí,
2: perquè tu, quan parles de l'angle d'inclinació d'una part del meu cos, també...
6: Sí. És un insulto, és una descripció, Adam, que eres calvo.
1: Sí.
2: Si quedes calvo, no passa res.
1: A veure, dues coses. Vaig
5: repassar. Una descripció física.
1: I ho esteu dient en... pejoratiu?
2: Sí, si vols dir-ho malament, sí, és pejoratiu.
1: Pejoratiu.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Tu! Sí, ja tardes!
1: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
0: Aquí comença... Ja tardes!
2: Ja tardes!
1: L'Afterwork de RAC 105 amb l'Enric Font.
0: Ja tardes amb la... Perdó, eh?
3: Enric.
4: Què passa?
3: Són les 5.
5: Calma, serenida, relaja.
6: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
7: Comencem forts.
8: A que sí?
9: Va, som-hi.

0: que és brutal, eh? Brutalíssim! Gran treball del Ginestar, Mil Moliner. Amb qui estaràs? Doncs amb qui millor que amb Reaction 5? Amb ningú.
1: Clar.
0: Va, uns 3 minuts que passen de les 5. Aquí estem junts plegats un dia més en aquest programa. Que sí.
2: Sinvergüenxes.
0: Som uns sinvergüenxes. Que no falti de res, escolta'm. Ja tardes.
3: Oli,
0: sí.
3: Buenas tardis.
0: Sí, oli, buenas tardis. Ja tardis. Ja tardis. Va, anem-hi, anem-hi. Home. Sí. El nostre himne, eh? Ens agrada, ens agrada. Una mica de gresca i festa. Que és el nostre esperit, eh? Sí, sí, sí. Vinga, va, 4 horetes, doncs, de rialles. Si més no, és el que intentem, eh? Desconnectar. I de regals.
3: Ai, Déu meu.
0: Sí, Déu meu, avui nervis, perquè estem fent el dia de la castanyada del Cabro Rock aquí a RAC 105. Sí. Va, que en una estoneta t'explicaré què has de fer per aconseguir aquestes entrades dobles. Ja sabeu que durant tot el dia hem estat regalant entrades. Cada hora, tu! Una entrada doble cada hora. I el ja tardes, doncs, no serà menys. Oh, oh, oh. Va, de moment, t'explico que de seguida encetarem tema del dia. Avui molt, molt nostrat, evidentment. Home, sí. Home, amb la castanyada, el Cabro Rock i tot plegat, doncs, és el que toca, no? Sí. Toca, toca. Això per una banda. Per l'altra, també, doncs, Rose musical, la batalla de cançons... Però entran tres cançons de pel·lícula. Què més? Home, versió del dia i tots els comentaris que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp, vinga.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Sí, sí.
4: 608-71-71-41. Ja tardes.
0: A voler! Toma! Va, que en una estoneta repassarem aquests comentaris que ja van arribant, eh? Tu, escolta, és una cosa... Va, i dit això, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparats per aquí els One Direction, una d'aquelles boy bands que van deixar empremta, van deixar petjada. Amb temes tan xulos com aquest, mira.

0: 5. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb l'Enric Font.
3: Si vols no t'ho dic, però jo escolto l'Enric.
2: Sí, molt bé.
3: Tant si vaig com si vinc, escolto RAC 105.
4: Toma!
3: I és que amb l'Enric Font arribaràs a la fi del món.
4: Quina alegria! Toma ja, visca l'Enric Font! Iiii!

0: després de currar
1: i abans d'arribar a casa.
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai,

0: M'agrada, eh? Sóc com un gat, eh? Sí, miau, miau. Sí, oi? Ai, ai. Sempre m'espanta aquest gat, eh? Així. Gon, gon, gon. Bona història de David Guetta, The Swims, Tunes and I. I quina colla, eh? Quina colla que han fet temes com aquest que ens agrada. Corre, uns 15 minuts ja que passen dia de les 5. Anem-hi de cara perquè tenim molta teca avui, eh? Molta teca. Val, tanto perquè avui, pel tema del dia, parlarem d'una cosa que toca de molt de prop, que són les tradicions catalanes. Sí, tradicions nostrades. Toma! Toma, ja! Aquelles costums que passen de generació en generació, que ens fan sentir molt de casa i que, siguem sincers, algunes no sabem ja ni per què les fem. Les fem perquè toca, eh? Si toca, toca, doncs mira, toca, toca. Clar, és que mira que n'hi ha, de tradicions aquí de casa. Vull dir, que si menjar calçots fins a acabant pastifats de salsa per tot arreu. Que jo sóc dels que estaca, que si no em poso el pitram aquell, saps? La lioparda, saps? Sí. Que si menjar raïm per Cap d'Any, saps? O no sé, els panellets, que ara toca, aviat, ja. Sí, ja toca. Caga el tio, bueno, en fi. Hi ha moltes. I, esclar, d'aquí 4 dies arriba la castanyada. I tenim dues opcions, eh? Quedar-nos a casa menjant panellets allà fins que no ens cordi el botó dels pantalons. O sortir a celebrar-ho com cal amb música, molta festa, festa, festa i rock a dojo. Sí! Per això, al tanto, avui estem fent el dia de la castanyada del Cabro Rock aquí a RAC 105. I els ja tardes no són menys, home. Tanto perquè cada hora estem sortejant entrada doble. Entrada doble per tu i qui vulguis. I gaudir amb un cartellàs que no te l'acabaràs. Vols ficar flauers, no sé. Hi haurà els catarres, la Loop Big Bang. Com et dius? Sí. Com et dius? I què veus? Tanto perquè també seran els Pets i l'Axe amb Busto. Junts en un mateix escenari per primera vegada en 20 anys. Entre altres coses, perquè hi haurà, no sé, actuacions de cultura popular, atraccions, castellers, i evidentment no faltaran els panellets, les castanyes i els moniatos. I per això avui volem saber aquí als Jatardes quina tradició catalana és la teva preferida. Sí, sí, sí. No sé, Sant Jordi, sí. Però m'has d'explicar el per què, clar. Ai, perquè tot és bonic, perquè em regalen llibres i roses. O el tió de Nadal, perquè així em desfogo, em deixo anar, em buido picant el tió, no ho sé. Els castells, bé, no sé. La teva tradició catalana preferida, explica-me-la a través del WhatsApp. Ja saps, no?
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41. Ara!
0: Llença't! I participa i entraràs en el sorteig d'aquestes entrades dobles per gaudir de la castanyada del Cabro Rock. Bon rotllo! Recorda que en qualsevol moment, si participes, et puc trucar i et puc dir que ets un dels guanyadors, eh? Sí! Doncs va, anima't i explica'm quina és la teva tradició catalana preferida. M'has d'explicar el per què, clar.
2: 608-71-71-41. Ara!
0: La castanyada del Cabro Rock, recorda, és el 31 d'octubre amb un meló. 17 hores de música, amb actuacions i amb de tot. Que no t'ho pots perdre. Amb RAC 105, que és l'emissora oficial. Mira, tenim comentaris, missatges. Això m'agrada. Sí. Com per exemple aquest. Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Com estem?
0: Molt bé.
3: Jo molt contenta que ja he acabat de treballar.
0: Ole.
3: Avui ha sigut una mica dur.
0: Oi.
3: Però bé, ara ja ve un dels millors programes de la tarda.
0: Oh,
3: doncs m'agradaria que em poguessis posar Never Walk Alone.
0: Epa.
3: Que dona molt bon rotllet. Ara aquesta tarda,
0: ara
3: i sisplau, a veure si puc participar en aquestes entrades, doncs per anar al Cabro Rock, que
0: la meva
3: parella i a mi, la veritat, ens faria molta il·lusió i ens faria molt contents poder-hi anar.
0: Sí.
3: Necessitem una mica de respir i bon rotllo.
0: Ai, gràcies a tu, que s'ha tallat. Ai, sí. Doncs bueno, una soneta repassarem més i buscarem la Never Walk Alone, eh? Que sí, que no me l'he preparat, és un desastre. És que ja dic jo que... Sí, sí. Fer aquest programa a vegades una mica complicat. Doncs va, mira, un dels que estaran allà a la Castanyada del Cabro Rock, evidentment, són els Figaflauas, amb cançons com aquesta, que no s'acabi...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
4: Ui, ens l'hem passat, no?
5: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
6: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
7: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
12: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: RAC 105.
14: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La teva música.
15: Ja tardes!
0: Amb l'Enric Font.
16: Mola, mogollon!
17: Però això què és?
18: Ai, no ho sé.
17: Comencem forts.
19: M'està rient.
20: No!
21: Madre mía.
17: Oi, està tot

0: la proposta que ens porta Another. Amb aquest Talk to You, una altra de les que ens anima, evidentment. Sí. Avui de dimecres, aquí al Ja Tarda. Sí. Per cert, saludem, perquè sóc un maleducat. De debò, eh? Sóc un maleducat. Saludem el nostre estudiant en pràctiques, Gerard Clarasó, que ens ajuda avui més que mai, perquè avui jo crec que petarem el servidor de WhatsApp. Sí, sí, home, que el regal s'ho val. Sí. Avui dia, castanyada del Cabro Rock. Aquí a RAC 105 i al Ja Tardes també sortejant aquestes entradetes dobles cada hora. En qualsevol moment, tots els que participeu, us puc trucar i us puc animar una miqueta al dia, eh? Hola. Sí, hola. Avui estem buscant, doncs això, tradicions catalanes, però la teva preferida, perquè mira que n'hi ha, eh? Busquem la que t'agradi més, clar, si és que... Vinga, va.
1: 608-7171-41.
0: Aviam què ens expliqueu. Mira, hola.
2: Hola, bona tarda.
0: Hello.
2: Doncs la meva tradició sí. catalana, com a mínim tradició de la meva família, així sí. personal, sí. és la Patum de Berga. Oh. I per què m'agrada tant? Perquè és un dels dies que perdo de vista
0: com?
2: El meu marit, els meus fills, saps?
0: Tots,
2: amb l'excusa del fum sí. i... Ai, ai, ai, ai, que em cremo. Els perdo de vista i és un dia per mi.
0: Així els pots fer? M'encanta. És una bona història, aquesta. No, m'agraden els plens perquè com hi ha tanta gent, els perdo de vista i mira... Estic... És un dia per mi, no? Sí, clar, clar. 608-7171. Va, quina és la teva tradició d'aquí de casa nostra preferida? I m'has d'explicar el per què, sobretot. Mira, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Ei,
3: hola. Susana de Castellbell i el Vilar.
0: Molt
3: i
0: bé.
3: Com a tradició, els correfocs.
0: Home.
3: Com a bona diable de Castellbell i el Vilar que soc, pues trec tota l'adrenalina que tinc a dintre tota la setmana, tot el mes, en uns bons correfocs.
0: Ole!
3: Merci a sort, ens toca les entrades i bona tarda.
0: Bona tarda.
3: Adéu.
0: Mira, una diable, una diablesa, en aquest cas. Mira, més! Hola!
4: Què dius, Enric Font?
0: Què dius?
4: Escolta'm, a mi la tradició que més m'agrada són els castellers.
0: Home!
4: Els admiro molt. Penso que és una feina que costa molt de fer.
0: Sí.
4: I poca gent la sap fer.
0: Oh, sí senyor.
4: Així que per mi això seria el... Vamos, la tradició més xula de totes. Em vaig a veure molts.
0: Vale.
4: Pel Penedès, per tot arreu.
0: Sí, sí.
4: Vinga, Enric.
0: Vinga.
4: A veure si guanyo aquestes entrades.
0: Ànimos. Per cert, no em truqueu, que... No, perquè molta gent m'està trucant, no. Avui no em truqueu. Si no, simplement m'heu d'enviar un àudio al WhatsApp, ja saps. Mira.
5: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Exacte, perquè estem saturats i de trucades i de tot. Mira, més. Hola!
6: Ei, bona tarda, Enric.
0: Què passa?
6: Doncs a veure.
0: Aviam.
6: La tradició catalana.
0: Què?
6: Que porto el cor.
0: Quina és?
6: És que és la música màquina.
0: Com?
6: És d'aquestes coses que més quan la sents fora d'aquí...
0: Sí.
6: Dius, ei... Tinc un peu a casa, saps?
0: Home!
6: Sona màquina.
0: Sí, sona màquina. Ah, la màquina és d'aquí. A mi em passa una mica igual, eh? Tot s'ha de dir. Hem de ser sincer, doncs mira. També soc una mica així, eh? Sí. Tothom té un passat, ja saps. A veure, va, l'últim d'aquesta tongada, perquè em portem ja unes quantes. Hola!
7: Hola, Enric Font! Som la Gina
0: sí.
7: la Vinyet.
0: Oi, te l'has.
7: Sí. I una de les coses que fem...
0: Què?
7: És... anar caramelles en família, que ens agrada molt.
0: A mi també.
7: Adéu.
0: Mira, a Marata també es fan, eh?
8: Visca Marata.
0: Sí, sí, es fan caramelles. Jo també hi vaig. Bé, aquest any no hi vaig anar. Però sí, normalment hi vaig, eh? 608-7141. Sí, vaig a casa per casa, anar cantant. I dóna'm menjar. En una estoneta més tradicions nostrades i més intents d'aconseguir aquestes entrades. Va, que arriba per aquí Robbie Williams. Anem a recuperar aquesta de bon rotllo. Candy, va, fot-li.

0: Publica a la Jake Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rap 105.
5: Ofetes molt, Enric, clar que sí, autocima.
6: Em desperta una...

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
1: A Rec 105.
0: Amb l'Enric Font.

0: encanta.
1: Uy, qué bonito.
0: Ay, muy, muy bonito. Es Karol G amb Bruno Mars, eh? Still. Bruno Mars, bé, ja ho vam comentar ahir, eh? Que un dels fans d'aquells que els encanta Bruno Mars és ni més ni menys que David Bisbal. Sí, que és una cosa que no lliga, eh? Però bé. Sí, la bisbivuelta, mentre fa la bisbivuelta, diu, va cantant Bruno Mars. No sé. No sé el lligam. En fi, res, bones històries que et punxem aquí al Jatarda, sí. Avui és un dia...
2: Dime, guapo.
0: No, tranquil, que estem estressats avui. Avui estem molt estressats. Va, res, en menys de 20 minuts arribarem a les 6. Moment d'encetar la batalla de cançons avui, que avui també n'hi ha, eh?
3: El roast musical del Jatarda.
0: Round 1, fight! Home! Va, el tanto perquè per fer la batalla de cançons, el roast musical d'avui, posem banda sonora al cinema, literalment, sí? Perquè un dia com avui, però del 1888, es va filmar l'escena del jardí de Ranhei. Bé, en fi, és igual. Una escena considerada la primera pel·lícula de la història del cinema, que això... Sí, és curiós. Ara, només va durar... No va durar ni 2 segons, saps? No, un segon 66 d'allò, saps? En fi, doncs... Clar, va canviar per sempre la manera de com vèiem el món a través d'una càmera. Clar, en moviment, allò era, bueno, una revolució. I clar, nosaltres, que som molt de música, molt d'emocions fortes, hem volgut celebrar-ho amb un roast musical d'aquells de pell de gallina i avui enfrontem 3 balades de pel·lícula. Aquelles xules. 3 himnes que han fet plorar, cantar, somiar milions d'espectadors. I tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quin és el millor. I que ja saps, agafa el telèfon, obre l'aplicació i vota la teva preferida. Avui de pel·lícula, tu. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Podríem dir que és una declaració d'amor apocalíptica. Sí. Steven Tyler, que és el cantant dels Aerosmith, que es deixa l'ànima. Això sí, mentre Bruce Willis salva el món. Amb Armageddon. Aquesta és, doncs, evidentment, la balada que ens portaven els Aerosmith. I don't want to miss a thing. La teva preferida. Doncs ja saps que la pots votar amb un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2.
4: Home!
0: Ben bé que és un comiat que encara avui se'ns fa un nus a la gola, eh? Sí, un tribut, és que és un tribut perfecte per Paul Walker. Una de les cançons més emocionants dels últims anys. Seva de Wiz Khalifa i Charlie Puth, amb aquest See You Again, directament des de la banda sonora de la pel·li Fast and Furious 7. Aquell moment que s'acomiaden, que els dos cotxes van per 2 camins diferents. Si és la teva preferida, doncs explica-m'ho també amb un àudio, vinga. Va, anem amb l'última, opció número 3.
4: Home!
0: Un duet intens, eh? Mirades que es diuen més de 1000 paraules. I una Lady Gaga en estat de gràcia. Una bona proposta a càrrec de l'artista nord-americana, en aquest cas al costat de Bradley Cooper, que també canta aquí, eh? Des de la pel·li A Star Is Born portaven aquest Shallow. Cançons tendres, cançons de pel·lícula, i tu tries quina és la millor.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Hola. Va, quina d'aquestes 3 és la teva preferida? La que més s'escau per una banda sonora d'aquelles xules xules? Doncs va, recorda, opció número 1 amb els Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, des de la pel·li Armageddon. Opció número 2 amb Wiz Khalifa, Charlie Puth, amb el seu See You Again, amb el Fast and Furious 7, sí, la pel·li aquella de cotxes. Mira. El Toretto! I l'opció número 3 amb Lady Gaga, Bradley Cooper, el seu Shallow, des de A Star Is Born, eh? Ja saps que al cap al final del programa repassarem el veredicte, amb tots els missatges, tots els vots, Sí que digues la teva, vinga. Va dit això, que és que avui tenim tantes coses, tantes. Tot explicar coses xules. Perquè hem vist Iniesta fer història, però ara podem descobrir què hi ha darrere, tu! Ara podreu descobrir la seva història des de dins, eh? Els records, les emocions, els moments que van marcar l'Andrés. Iniesta Experience! El joc interior a partir d'avui, bé, ja fa uns dies. A Barcelona trobareu entrades i tota la info a iniestaexperience.com. iniestaexperience.com. Que un regal xulo, també.
3: Ja tardes amb l'Enric.

0: Rec 105 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana i ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous. Del 17 al 24 d'octubre vine a Via Central, a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers. Adria, Detlefs, Sant Nibing, Sant Light i Ranger. ViaCentral.cat.
3: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
4: Compte amb el que toques, eh?
5: Que sigui el que hagi de ser.
6: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
4: Ostres, de cop som els 2.000.
5: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
4: Això és brutal.
5: Màxima potència.
4: Els 80.
5: I com has dit que es diu aquesta màquina?
4: El ritme de la nit, de RAC 105.
0: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
4: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.

0: matí.
1: Us escolto cada dia.
0: Indispensables.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
5: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
4: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
9: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
10: necessites activar les teves defenses. Escolta el Ja Tardes de l'Enric Font.
11: Viva Honduras!
12: Com es diria l'Enric quan està fent submarinisme?
13: Com?
12: Pues Enric enfonsa.
13: Ai, Déu!

0: Doncs en un parell de minuts, les 6 de la tarda.
1: Ai, mare.
0: Avui ja saps que estem regalant aquestes entrades dobles durant tot el dia i a cada hora de la Castanyada al Cabro Rock. I simplement m'has d'explicar aquí al Jatardes quina és la teva tradició catalana preferida.
2: 608-7171-41.
0: Mira, tenim missatges com aquest. Hola.
3: Hola, Rack 105. Hola. Pues res, la meva tradició catalana...
0: Sí.
3: És la de regalar una rosa el dia de Sant Jordi.
0: Oi, sí.
3: Que també és el meu sant.
0: Oh, oh,
3: i un llibre.
0: Sant Jordi!
3: Per mi això és cultura.
0: Ole,
3: i sí. És la tradició més bonica que n'hi ha.
0: Ai, sí.
3: Per mi.
0: Que bonic.
3: Una salutació i que okay, vagi okay. Molt bé.
0: Igualment.
3: Adéu.
0: Adéu. Oi, Sant Jordi. Una mica seriós, eh, en Jordi, però... Amb bon gust, clar que sí, perquè Sant Jordi és xulo, xulo. Bona tradició, aquesta. Aviam, va més, hola!
4: Hola, hola!
0: Hello, hello.
4: La meva tradició preferida catalana sí. És la de menjar bé.
0: Oh.
4: Ja sigui esmorzar de forquilla,
0: oh, sí.
4: Uns galets farcits, oh. Un pa amb tomàquet o qualsevol dels menjars típics catalans.
0: Olé.
4: A mi m'encanta.
0: Oh, sí.
4: Ja sé que no és el més comú
0: oh. Per què no?
4: De tradició, però jo crec que és... El que més m'agrada a mi.
0: Ai,
4: sí. I aquí som, doncs m'agradaria participar amb el sorteig de les entrades del Cabró Rock.
0: Ah, mira.
4: Moltes gràcies. Ai, i bona tarda.
0: Gràcies a tu. Va, tu també pots participar doncs, enviant un àudio al nostre WhatsApp i expliquem-me quina és la teva tradició catalana preferida. I al tanto, perquè ha arribat el moment, ara sí, de trucar o d'esbrinar qui és el guanyador d'aquesta hora, va.
2: A RAC 105 arriba el dia La Castanyada del Cabró Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
5: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
6: Vols dues entrades?
7: Sí!
6: Estigues atent a l'antena.
2: A RAC 105, dia La Castanyada del Cabró Rock.
0: Toma allà! I al tanto perquè tenim per aquí, crec que l'Ester... Ester?
8: Hola!
0: Hola! Què tal? Que on t'enganxo, ara?
8: Doncs mira, a casa, que estic una mica encostipada i
0: oi.
8: Estic fent el ganso.
0: Encostipadeta? Ai, mare meva. Si que, mira, ja, posa't a la cua, perquè ja en som uns quants, que portem una galipàndria aquests dies. Escolta'm una cosa. Tu, què m'has dit, tu? Quina és la teva tradició catalana aquesta que t'agrada tant? Aviam.
8: La música màquina. Aquestes coses...
0: Però escolta'm, saps que al Cabro Rock crec que no hi ha màquina, ho saps, no?
8: Ja, ah. Ja, bueno, però vull dir, no és l'única música que m'agrada.
0: Ah, amiga! Doncs escolta'm, que les entrades són per tu! Oita! Ai, gràcies! Que, amb qui aniràs? Ho tens clar o no? Ui, ui, ui.
8: Doncs crec que amb el meu company, de veritat.
0: Amb el teu company, molt bé, eh?
8: Sí.
0: Company, però sí. Company de vida o company de què?
8: Company de vida.
0: Ai, que bonic. Oh.
8: De d'alegries.
0: Ai, d'alegries, clar que sí. Escolta'm, hi tens algun artista, algun grup que diguis és que l'hem de veure sí o sí? Saps quin o no?
8: Sí. Qui? De Talles i Figaflaua.
0: Home! Bo. Doncs gaudiràs d'un mega festival amb les tradicions nostrades, clar que sí. Doncs res, enhorabona a gaudir-ho molt amb el teu company de vida i de gresca, feix-te. I res, ja m'explicareu com va, tot plegat, vale?
8: Fantàstic, moltes gràcies.
0: Ai, a tu! No em pengis, ara t'explico tot plegat. Vinga, va, fins ara, adéu! Doncs l'Ester, que s'emporta les entrades d'aquesta hora. Però escolta'm, que si no t'ha tocat, que estàs buscant entrades, tranquil, te les pots aconseguir, per una banda, a cabrorock.cat i per l'altra, pots intentar aconseguir-les a la següent hora.
9: No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
2: No pateixis! Prova sort a la propera hora.
9: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
2: L'Enric Font presenta...
10: Ja tardes.
9: A RAC 105.

0: és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana. Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axambusto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Ja tardes!
2: Amb l'Enric Font.
3: El sinvergüenza de l'Enric. Et fa moure el cul i també el melic.
4: Veus?

0: Ai, papi! Papi, posa'l al disc! La bona història d'en Joan Dausà, en Mamaduixa, que tant ha triomfat a l'estiu i que tant ens agrada.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Va, també m'agrada que participis. Avui bogeria absoluta aquí al Getardes, on cada hora estem sortejant entrades dobles per anar al Cabro Rock. Bé, a la castanyada del Cabro Rock, eh? Que no és el mateix. Per al dia 31, allà a Montmeló. Tenim un munt de missatges, però tants que ja m'he perdut. Ja és una cosa que, sí, de debò, ja no sé ni on estem. Va, recorda que avui el que estem buscant són, aquestes tradicions d'aquí de casa, però la teva preferida. Quina és la teva preferida, tradició així, nostrada? Perquè mira que n'hi ha, eh? Que ens agraden totes.
2: Ole!
0: O pràcticament totes. És difícil poder quedar-se en una. Doncs vinga, explica-m'ho.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. I entraràs en el sorteig d'aquestes entrades. I et podem trucar en qualsevol moment, mira. Hola!
4: Doncs nosaltres ja fa anys que la nostra tradició és, per la castanyada, és anar al Cabro Rock. Sense
0: ja deixar
4: de banda, per suposat, amb les castanyes. Menjar castanyes i seguir la tradició catalana.
0: Molt bé. Ara també t'haig de dir que el Cabro Rock, la castanyada del Cabro Rock, és el segon any, crec, eh? Va bé, hola!
5: Doncs mira, una de les tradicions que a casa sempre continuem,
0: sí,
5: i és perquè hem passat no de mares a filles, sinó fins i tot a filles d'amigues, és que jo faig els panellets.
0: Oh.
5: Per què? Perquè valen una pasta. I llavors ens juntem a casa, fem... Bueno, fem els panellets amb els peques,
0: sí,
5: els meus que ja no són tan peques,
0: sí,
5: i bueno, estem tota la colla i és tot un dia que, bueno, fem panellets.
0: Ah,
5: i després cadascú se'n va a la seva safata
0: ah,
5: i hem passat un dia junts. Però
0: ah,
5: és un dia que per fi ens juntem els amics i sabem que aquell dia encara el respectem.
0: Sí.
5: Tradició catalana, tradició casolana, no ho sé.
0: Sí. Està bé, està... jo ho compro, jo ho compro. Fer panellets, vamos. Una bona tradició de casa. I per continuar-la. Mira més, hola!
6: Hola, doncs la meva tradició preferida catalana és fer cagar el tió, perquè
0: home,
6: ens trobem tota la família cada any i ens ho passem molt bé, tant petits com grans.
0: Oi, sí.
6: Adéu.
0: A mi em va bé, saps, cagar el tió, perquè em desestresso, saps?
7: Caga, tió, oh, caga, tió.
0: I vas fotent, toma, caga, caga, caga. A mi no em porta res mai, no sé per què serà. Hi va haver un any que vaig tancar el pal. Sí, de debò. Tan fort que... Oh, caga, tió. Turró. Aviam més, hola!
8: Hola, Enric Font.
0: Hola.
8: Soc l'Àngel de Montgat.
0: Oi, tal, què dius?
8: Jo crec que la millor tradició que hi ha a Catalunya és l'aplec del carregó.
0: Oi.
8: Això que no soc de Lleida,
0: eh? Oh!
8: Però, ostres, és que et posen les trenques a cargols, macho.
0: Mm.
8: Un festival... Uf! Molt a veure.
0: Oh, sí.
8: De part, mira, ja que estic, saludo a tots els meus amics de Lleida.
0: Sí, clar.
8: Apa, nois, que vagi bé.
0: Apa,
8: a disfrutar-la.
0: L'aplec del cargol, sí senyor. Va, també és una tradició d'així, de casa, clar. Ningú ha dit encara les calçotades, eh? Va, 608-71-7141. En una soneta farem una altra tongada. Recorda que en qualsevol moment et puc trucar i et puc donar l'enhorabona, que has guanyat un parell d'entrades a la castanyada del Cabro Rock. Vinga, nosaltres continuem, això sí, amb el so dels Maroon 5, que ens porten aquest Animals.

0: gràcies pel programa, per la vostra dedicació.
1: Vinga, ja tardes.
2: Abans n'escoltava la ràdio per la tarda i ara m'encanta. M'animes molt les tardes, que vaig a treballar molts dies.
3: Enric Font, que em poses mogollón.

0: Vodafone.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
0: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada. Eh? I de bo, ben segur que serà una passada.
3: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: Si no t'espantis que sóc jo, eh? Aquí cantant el so de DJ Goja, al costat de Jason Derulo, amb aquesta Mi Chico, Chico, Chico. Ai, ai, ai. Vinga, va, foli, foli. És que avui... Avui portem un dia que... S'ha aturat a tope, eh? Però ja, això ja m'agrada, eh? Escolta'm. Bon, re, uns 20 minuts que passen de les 6.
1: Hola, què passa?
0: Què passa? De seguida repassar més missatges, però el que toca ara és... una d'aquestes seccions que fem de tant en tant.
2: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Exacte. Ai, mare. Brutal. Va, avui, mira, per fer que aquesta secció, sempre repassant temes mítics i desgranant doncs, totes les seves variants de diferents estils, avui al tanto, perquè aprofitem que fa 43 anys... Sí, 43, que Cyndi Lauper va treure el seu àlbum debut, eh? She's so... So unusual. She's so... Sí. No, no ho facis repetir, no, no. Al tanto perquè en aquest àlbum vam descobrir una de les cançons més icòniques de l'artista nord-americana, que és la que repassarem avui. Mira, escolta.
3: Oh!
0: Sí, es diu així mateix, eh? Time after time. Podríem dir que és com una dosi de romanticisme d'aquells dels 80, eh? Que et posa tendre per dins. Fins i tot et posa tendre si tens el cor més dur que una barra de torró d'Alacant, eh? Que ja has dit, una cosa... En fi, si tendre a tope. Doncs un èxit de fama mundial amb un munt de versions de tots els estils que repassarem aquí. Mira, escolta. Va, que destacarem... covers, com per exemple aquest, intens però elegant, a ritme de jazz. És Sara Menesco. Menesco. Time after time. És una mica de versió d'ascensor, eh? Una mica, sí o no? Tanto perquè també, evidentment, tenim versions d'aquesta rigui de bon rotllo. I mira, molta atenció a aquesta versió en castellà, feta per un tal Julio Iglesias Jr.
4: Cumplirás tu promesa rompiendo por la mitad.
0: Es diu així, por la mitad. Jo crec que la lletra no té res a veure. Time after time, time after time. Res, res a veure. Però mira, és ben curiós. Por la mitad. Parte, parte, por la mitad, igual que el torró. En fi, va, i també no oblidem aquesta versió, rotllo més punk, més punk, sí. Més rockera, més rockera. Espanyes amunt. És Quiet Drive. Oh, yeah. Come the more. Mira, i evidentment també tenim versions dance, com aquesta mítica de la dècada dels 2000. Això de Nova Space. Els que sortien de farra, aquesta, la coneixem. Mira, i parlant de farra, que abans deien cançons maquineres, doncs mira, als 90 també teníem. Oita! Vinyl Groover! Però va, anem-hi de cara, perquè s'estem desmadrant, poder, una mica, eh? Va, la versió del dia d'avui és la que escoltarem a càrrec d'Andreset, amb les veus d'Ellie May... Havien donat la volta ben donada aquesta Time After Time.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: Marta, vine'm a buscar.
6: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
5: No sé com va el Google Maps, sí.
6: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
10: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105.
11: Ja tardes!
0: Amb l'Enric Font.
12: Queda subidón, subidón.
13: Vamos!

0: M'agrada aquesta història d'Adela. Amy Nelly, un artista que crec que aterrarà l'any que ve per aquí, per terres catalanes. És un festival, sí. Bon minutet, que passen de dos quarts. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps, jo t'ho explico.
1: Molt bona tarda, sí. Senyores i senyors.
0: Bona tarda. Bona tarda. Vinga, re, tenim molts missatges, molts comentaris. I el que també tenim són molts vots per la batalla d'avui. Espera't. Que l'hem liat una mica, eh? L'hem liat. Ara sí, vinga. Batalla de cançons.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: A foli. Foli, foli. Tanto perquè avui, per fer el roast musical, doncs... ens posem una mica cinèfils. Perquè no sé si saps que, mira, un 14 d'octubre, com el d'avui, però del 1888, es va gravar el que es considera el primer film de la història. Que només dura, no dura ni dos segons, eh? És una cosa... Sí, sí, sí, és curiós. Però bé, va ser el primer, així avui coneixem com el primer set del sisè art, no, del setè art. Perdona, del setè. I clar, si parlem de cinema, no podem deixar de parlar també de cançons de pel·lícula. I avui al tanto perquè enfrontem tres balades cinematogràfiques que forma part de bandes sonores de pel·lis d'Òscar, pràcticament. I tu tries quina és la millor, així que ja saps, vota a través del WhatsApp quina és la que més t'agrada. Va, anem a repassar-les. Anem amb l'opció número 1.

0: salvar el món sembli menys important que una mirada d'amor. Ah, que bé que ha quedat, això. Són els Aerosmith amb aquesta I Don't Want To Miss A Thing des de la pel·li Armageddon amb Bruce Willis al capdavant. És la que més t'agrada? Explica'm un bon àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Home! No canto més. Perdona. Un himne al comiat, a l'amistat i als records. Un bon tribut a Paul Walker amb aquell comiat que un va per una banda, l'altre cap a l'altra contrària. Pell de gallina amb aquest See You Again, el so de Wiz Khalifa al costat de Charlie Puth des de la pel·li Fast and Furious 7. Oh. Mira que jo ja em vaig perdre, amb la 4 ja no sabia on estava. I encara em fan, vull dir que... Aquesta és l'opció número 2 i anem amb l'última. Aviam què et sembla. Home! El moment en què la veu de Lady Gaga esclata i tot el cinema, bé, es queda esglaiat allà a la butaca. Bona història, aquest Shallow de precisament Lady Gaga al costat de Bradley Cooper. A Star is Born. Què? Tens clar amb quina et quedes? Doncs enviem un àudio, va.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí? 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara, vinga, participa a la batalla d'avui. Mira com han fet aquí, hola.
2: Hola, bona tarda. Soc l'Anna de Terrassa.
0: Hello.
2: I, bueno, jo crec que les tres són espectaculars, però jo, sens dubte, em quedo amb la primera, amb la d'Armageddon. Doncs que passeu una bona tarda i moltes felicitats pel programa. Adéu.
0: Oix, és que les tres són de pell de gallina, eh? Bona història aquesta. Aerosmith, l'opció número 1. I tu quina tries? Doncs vinga, explica'm un àudio al WhatsApp. Al final del programa, doncs repassarem el veredicte i resoldrem aquesta batalla d'avui. Així que digues la teva. Avui cançons de pel·li. Va, anem avançant. Moment de Carly Rae Jepsen amb aquesta que, mira, ens enganxa.

0: ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font.
1: Arrac sense. Què estarà pensant encara sense...

0: Ep, tu!
1: Sí!
2: Ja tardes
3: a pujar el volum. RAC 105.
4: Si bé tu vols passar...
1: Sí, claro!
4: A l'Enric Font, has d'escoltar...
5: Doncs sí.
6: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
7: Bueno, que l'ha dicho!
8: Toma!

0: d'aquelles cançons així elegants, però que també tenen aquest toc xulo per escoltar de tant en tant també aquí al Ja Tardes. El so de Teddy Swims amb aquest Mr. Know-It-All. Mira que m'agrada.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. Va, re, uns 15 minuts i arribarem a les 7, així que anem-hi de cara perquè...
1: Arreando,
0: que
1: està.
0: Sí, ja ho sé, que està. Avui estem atabalats a tope. Però ja ens agrada, perquè avui estem amb el dia de la castanyada del Cabro Rock, regalant entrades dobles cada hora, tu, cada hora. I els Ja Tardes no són menys. Bueno, anem a repassar comentaris. Avui repassem precisament doncs, tradicions nostrades i busquem la teva preferida.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga! A veure, què m'expliqueu amb un àudio al WhatsApp? Hola!
3: Hola, hola! Hola. Doncs la meva tradició catalana sí. preferida Aviam. És, sens dubte, la castanyada. Oh. I per això vull passar-la aquest any al Cabro Rock.
0: Oh, mira!
3: Amb els Lacs en Busto, sí. els Pets, Ara. Els Tallets, Toma. Els Figaflowers i tots els que hi ha. Sí. La Ludwig Van, etc etc. O sigui que vinga, a veure si pot ser possible i si no, doncs res, ja comprarem les entrades.
0: Ara!
3: Però va, ajudeu-nos a anar-hi.
0: Aviam, aviam.
3: Vinga, records, petons.
0: Ja saps, cabrorock.cat, allà tens les entrades i no et toquen avui, perquè... Mira, per aquí crec que estan una mica d'acord amb tu, Hola!
4: Hola, bona tarda.
0: Hello.
4: Doncs per mi la castanyada és una bona tradició catalana.
0: Veus, veus?
4: Llàstima que amb la història del Halloween ja s'ha distorsionat una mica.
0: Oh.
4: Però és molt familiar sí. i molt acollidora la castanyada.
0: Evidentment.
4: Vinga, que vagi Apa. Molt bé.
0: Adéu, ciao, pescau. Molt bé. Doncs, sí, la castanyera. Doncs al tanto, agafa't fort, perquè arriba el moment. Sí, moment de trucar, aviam qui guanya.
5: A RAC 105 arriba el dia la castanyada del Cabro Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
6: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
7: Vols dues entrades?
0: Sí!
7: Estigues atent a l'antena.
5: A RAC 105, dia la castanyada del Cabro Rock.
0: Sí. I al tanto, perquè tenim per aquí a l'altra banda en Jordi. Jordi, hola!
8: Ei!
0: Ei! Què tal? On t'enganxo ara?
8: Ostres, doncs mira, ara m'has enganxat
0: sí?
8: Buidant un pis. Estem
0: Com?
8: Buidant un pis.
0: Buidant un pis? Però aviam, parlem-ne.
8: No.
0: Però de qui és aquest pis?
8: Una amiga de la família. És gran ja i ha anat a una residència.
0: Ja.
8: I la dona ja no pot ser més i l'estem desmuntant tot ja.
0: Molt bé. Escolta, o sigui que sí, t'enganxo pencant, vamos. T'enganxo pencant.
8: Sí, una miqueta.
0: Em sap greu, però jo crec que t'agradarà perquè t'enganxo. Perquè, escolta'm, que les entrades pel Cabro Rock són per tu! Però escolta'm una cosa, tu, aviam, quina és aquesta tradició que m'has dit a través del WhatsApp? Aviam, explica'm. Perquè, clar, avui estem preguntant per tradicions així nostrades i la teva m'ha semblat, si més no, curiosa.
8: La nostra tradició, vaja, aquí a Sant Feliu, per festa major...
0: Sant Feliu de Codines.
8: És una... Sant Feliu de Codines. Una tradició no escrita en el programa...
0: Ah!
8: És
0: ai.
8: A les 7 del matí de diumenge al matí...
0: Sí, de la festa major, entenc,
8: S'acaba, sí. Quan s'acaba la festa i tot, tots els que van una mica crítics o no...
0: Ai.
8: Que tenim gana, hi ha un llançament de croissants.
0: Com?
8: Sí, hi ha un llançament de croissants des d'un obrador.
0: Què, llanceu croissants?
8: Croissants.
0: Però des de la façana, que pugeu un terrat i els llanceu?
8: No, des de l'obrador, que tenen un balcó, llançem croissants.
0: Ostres.
8: Molt divertit. I estem tots a baix amb la boca oberta, com es diu.
0: Però escolta, però quines hores és això? O sigui, ja tothom està una mica perjudicat, o...?
8: Sí.
0: Aigua
8: no queda, es veu
0: que
8: aigua no n'hi ha, ja.
0: En fi, ostres. Doncs déu-n'hi-do, una tradició... És que m'ha semblat super... que m'ha deixat descol·locat. Dic, ostres, això és veritat. Ara, però no surt al programa,
8: Si vols venir, pots venir, Ah,
0: va.
8: Pots venir,
0: Sí. Bé, jo aquest any vaig estar punxant per allà,
8: Ostres.
0: Sí, però no em vaig quedar, veus? És que m'ho va explicar algú. Algú em va explicar això dels croissants, però no m'ho creia, i mira. Resulta que és veritat. En fi, Jordi, hi tens algun grup preferit per veure allà la Castanyada del Cabró Rock o què?
8: Home, és un bon cartell, eh?
0: Ah, que sí.
8: La Ludwig Bank, Catarra, Silla Flaua, Doctor Prat...
0: I els Axe en Busto, eh? Poca broma.
8: Sí.
0: Ah, amigo.
8: Les viejas glòries.
0: Sí. Exacte. Doncs va, que aniràs tu ben acompanyat. Ja tens clar amb qui aniràs
8: moltes
0: o no?
8: Gràcies. Digue'm.
0: Tens clar amb qui aniràs o no?
8: Sí.
0: Amb qui?
8: Suposo, ai, si no em diu que no, ai, amb la Nerea.
0: Amb la Nerea, que és la teva parella?
8: Sí.
0: Oh, que bonic. Oh. Ai, sí. Doncs res, enhorabona, i ja m'explicareu com va la cosa. No em pengis, que ara ja et comento com aconseguir les entrades, val?
8: Perfecte.
0: Enhorabona, gràcies.
8: Gràcies.
0: Adéu. Doncs res, en Jordi, que se'n va al Cabró Rock. A la Castanyada. I res, no desconnectis, perquè de seguida aquí, als tardes, en regalem més, eh? Sí, cada hora. Entrada doble, tu.
2: No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre?
5: No pateixis, prova sort a la propera hora.
2: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
5: L'Enric Font presenta Ja Tardes. Ja Tardes.

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
3: Increïble!
2: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
4: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
5: Aquesta tardor, natura, família, qualitat, comoditat, a Càmpings Tarragona.
6: Més de 50 càmpings mar i muntanya de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Bona temperatura, entorn, gastronomia, diversió i Halloween, amb amics, família o els més petits.
5: Caminar, bicicleta, piscines cobertes, amb bungalop o parcel·la.
6: Entra, tria el teu càmping i fes la teva reserva directament a campingstarragona.com.
5: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
7: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
8: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
9: Ei, ei, ei, Raxen 5!
10: Hola, Raxen 5!
11: Ostres, m'encanteu, sou una passada.
12: Ho foteu molt bé, sou collonuts.
13: Sort en tinc, Raxentin. Raxentin.
14: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
15: Segur que no n'hi ha per tant.
16: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
17: Marta, vine'm a buscar.
18: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
17: No sé com va el Google Maps.
18: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
19: Amb el suport del Departament de Cultura.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva.

0: El 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
1: Ja tardes.
2: Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
3: Hola, Montlloy.
4: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.

0: tu que fas esport? Saps que ara pots gaudir d'un snack saludable amb la nova barreta Nutri-Sport Protein Soft Bar amb una textura soft, gust boníssim i 15 grams de proteïna.
1: I sense sucres afegits, oi?
0: Exacte! No té edulcorants, ni aromes artificials, ni sucres afegits en la massa.
1: Apunta, és de Nutri-Sport, perquè prendre un snack saludable i gaudir és un plaer.
0: Nova Nutri-Sport Protein Soft Bar. No pot estar tan bona.
2: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
3: A mi no m'agrada.
4: Castigat.
5: Yo quiero que se peleen.
3: Toma ya.
6: Ha muerto.
7: Ostres.

0: paquet de Lusa. Una de les més recents que ens porten aquí a RAC 105. I mira, ens flipa per començar una altra horeta amb tu quan passen ja uns 4 minuts a les 7. Ja tardes.
1: Hola,
0: Enric. Oi, hola, vinga. Avui dia esbojarrat, avui dia castanyada del Cabro Rock, aquí a RAC 105. Cada hora estem regalant entrades dobles i avui, al Ja Tardes, simplement ens has d'explicar quina és aquella tradició catalana que és la teva preferida, saps què vull dir? Aquella que tant t'agrada, que esperes cada any a fer-la. Això que t'emociona i tot. Doncs explica'm-ho i en qualsevol moment et puc trucar i, mira, puc informar que ets un dels guanyadors d'avui.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Ara, veig que hi ha molta tradició de Nadal, però mira que n'hi ha, eh? No sé, Sant Joan, que ningú ho ha dit, no sé. Per a Sant Jordi, sí, aquesta sí que l'han comentat. Però no sé, vull dir... O tradicions que es facin al teu poble, eh? Com han fet abans a Sant Feliu de Codines, que llencen croissants. Que això és que m'ha semblat brutal. Aviam, mira més, hola!
3: Hola, Enric, bona tarda, jo sóc l'Òscar. Hola. I la meva tradició catalana preferida sempre ha sigut cagar el tió. Caga, tió. I em faria molta il·lusió guanyar el sorteig d'aquestes dues entrades pel Super Cabra Rock. Ai. Gràcies.
0: Per la castanyada del Cabra Rock, eh? El 31 d'octubre a Montmeló, amb un munt de coses, així també molt de casa, eh? Molt de casa. Doncs no vegis, el tió de Nadal que triomfa, eh? A totes les cases, ja ho veig.
4: Hola, Enric, bona tarda. Soc la Marta de Girona.
5: Hello.
4: Mira, per mi, una de les tradicions més boniques catalanes que hi ha és el cagar el tió.
0: Veus?
4: Jo la feia quan era petita, la feia amb els meus pares i els meus avis. Jo la mantinc amb els meus fills. Espero que els meus fills la mantinguin amb els seus fills.
0: Evidentment.
4: Perquè per mi és una de les millors tradicions que tenim.
0: Sí.
4: Vale, que serveixi per les entrades del Cabro Rock. Va, sisplau, que no em toca mai res amb vosaltres i sempre participo, eh? Va, que vagi molt bé. Felicitats pel programa,
0: molta
4: com
0: sort.
4: Sempre.
0: Gràcies. A mi m'agrada, això de... A picar el tio, a casa meva se'n diu picar el tio, que el piquem amb el bastó. En fi, va, més tradicions, aviam si canviem. Hola!
6: Bona tarda, Enric!
0: Hey, home!
6: Doncs mira, per mi, la veritat...
0: Què?
6: La millor...
0: Sorprèn-me!
6: La millor tradició és el dinar de Nadal, que t'ajuntes tota la família al voltant de la taula... que en comences a mig de matí amb el vermutet i acabes a les tantes de la nit amb el ressopó.
0: Oi, bo!
6: Això és lo més de lo més.
0: De lo més de lo més.
6: I, bueno, i recordant les conyes i anècdotes dels que ja no hi són.
0: Oh.
6: Vinga, que vagi bé, bona tarda.
0: Adéu. Sí, les tradicions dels Nadals, clar. Com m'atabala el gat aquest que canta... Maria Craig, eh? Ah, prou. Treu això. Gràcies. Oh, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Més, hola.
7: Hola, Enric Font.
0: Hola.
7: Soc en Joan, de l'Alt Empordà, la millor comarca que hi ha.
0: Oi, sí.
7: Vinga, no és una tradició catalana, però una tradició dels meus companys i jo, per dir alguna
0: cosa. Aviam, vinga.
7: És de fer la cervecola els divendres.
0: Com?
7: Cada divendres, a partir de les 7 de la tarda, quedem en un local d'un company, ja fem una cerveseta, una cola, duem a dardos, no sé, patates, el que hi hagi. Vinga, fins ara.
0: Apa,
7: xau.
0: Adéu. M'agrada aquesta tradició, eh? Me l'apunto. Cervecola, eh? Cervecola. Està bé. Ai, aquesta, sí, l'hauríem de fer més sovint. 608-7-7-4-1, a tu també. Participa, explica'm la tradició aquesta nostrada, tradicions catalanes, que sigui la teva preferida, eh? I entraràs en el sorteig d'aquest dia, eh? Dia castanyada del Cabro Rock, que mola molt. Va, que t'has d'explicar coses, i és que aquest dissabte es fa l'última parada de la gira 105 en un lloc molt especial, a la Seu d'Urgell. Sí! Aquest dissabte 17 d'octubre, la Fira de Sant Armengol es transforma en una autèntica festa amb el gran Ernest Codina del Matina Codina i qui et parla, un servidor, l'Enric Font, aquí al Ja Tardes. Sí! a partir de les 11 de la nit a la plaça dels Oms, que vibrarà amb les millors cançons d'aquesta casa, de RAC 105. I bé, i aquestes cançons que són molt de gresca.
1: Festa.
0: I de festa, clar que sí. Va, aquest 17 d'octubre, aquest dissabte, no et perdis la Gira 105, la Festa de les Festes, a la Seu d'Urgell, al marc de la Fira de Sant Armengol. Una festa organitzada per la cadena Pirinaica. No hi faltis.
5: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: agua, agua.
1: Agua.
0: Exacte.
1: Agua.
0: Sí, senyor. És la més nova de la colombiana, que ho peta. A part que ja sabem que aquests dies va ser notícia, si més no, una mica polèmica, perquè, clar, parla en català. A Miami. Però ho fa, o sigui, parla més en català a Miami que a Catalunya. Que dius, escolta... I tot perquè així no saben de què parla, saps? Amb els nens. Amb el Sasha i el Milan, no? Sí. En Pere. Què coses, què coses. Ui, ho dic en castellà, què coses. 20 minuts que passen de les 7, això és el Getarda. No. Sí, avui un pèl saturats, però ja ens agrada això. Ja saps que ens pots explicar quina és la teva, doncs, tradició catalana preferida?
2: Dime, guapo.
0: Això, digue'm.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! I recorda que avui estem fent el dia de la castanyada del Cabro Rock, durant cada hora, doncs, sortejant entrades dobles. Així que en qualsevol moment et puc trucar si participes. Donar-te una bona notícia. Alegrar-te la tarda. Aviam, mira, hola.
4: Hola, RAC105. Hola, Enric Font. Hello. Doncs mira, a mi la tradició, una de les tradicions que més m'agrada és la del caganer. La de posar la figureta aquesta quan muntes el Belén.
0: Sí.
4: Això m'agrada, em sembla molt curiós i em fa molta gràcia.
0: Sí.
4: Apa, adeu, bona tarda.
0: No, no es pot perdre aquesta tradició, eh? Paper de plata i cada any canviar el caganer. Aquest any, Donald Trump. Que bé, l'Ernest Codina, també estaria bé, eh? En fi, 608-7171-41, hi ha més, hola.
5: Hola, Enric Font.
0: Hey.
5: Jo sóc l'Abril. I de Blanes. I la meva tradició catalana preferida és fer la calçotada amb la meva família.
0: Oh.
5: I m'agradaria molt guanyar les entrades per la castanyada rock.
0: Oh. Adéu. Castanyada rock. M'ha agradat, eh? Castanyada rock. Que rica la nyora. Castanyada del Cabro Rock, sí. Mira, els figaflaues estaran. Poder cantar en aquesta. Quan xuco. Cul que sois. Mira, més.
6: Hola, Enric Font.
0: Hola.
6: La tradició catalana que més m'agrada són les calçotades.
0: Mira, una altra.
6: Que poden estar els meus amics i família.
0: Home, les calçotades triomfen, eh? Triomfen. Sí, m'agrada. Aviam, va més.
7: Hola, Enric i companyia, bona tarda. Doncs mira, la meva festa preferida, la meva tradició preferida de ser catalana sempre ha sigut ser molt rata, això per començar.
0: Molt rata?
7: I la segona sempre ha sigut la castanyada. M'agrada molt tot el que té a veure amb la castanyada, el temps les castanyes, els panellets i, com no, el Cabro Rock.
0: Oh!
7: I, pues, jo crec que no hi ha millor manera, de, a part de ser una persona molt rata, que em regalis unes entrades per anar a la meva festa preferida, que és la castanyada.
0: Clar.
7: I escoltar, sobretot, a tots els cantants que van aquest any.
0: Ah, clar.
7: I, sobretot, a l'Axan Busto, que és el meu grup preferit.
0: Ah, mira!
7: Un petó, bona tarda.
0: Aviam. No és una tradició, això de ser rata, és un caràcter, ja, saps què vull dir? En fi, és que teniu tela. Mira més.
8: Hola, em dic Eloi, i per mi la millor tradició de totes és anar a la Fira de Santa Llúcia.
0: Epa.
8: I esmorzar una bona escudella, perquè és una tradició que fem en família des de sempre, i això representa, doncs, que està a punt d'arribar el Nadal, i a més és una fira molt guai, amb un munt de paradetes nadalenques. Sí. I a veure si guanyo el sorteig.
0: Aviam. Adéu. Ai, adéu. Veus, aquesta tradició m'ha agradat. Allà a la Fira de Santa Llúcia, estar-s'hi una estona i després fer escudella, eh? Aquesta me l'apunto, també. Va, en una estoneta repassarem més. Ja saps que pots aconseguir una entrada doble per la castanyada, el Cabro Rock. Ja es convertirà en una tradició també ben nostrada, això, eh? Ja veuràs. Va, anem amb més. Moment de Riton, de Nightcrawlers, amb aquest Friday.

0: música.
1: RAC 105.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Marta, vine'm a buscar.
6: Gorra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
5: No sé com va el Google Maps.
6: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
10: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Peugeot.
12: Escoltes tots els èxits de la música.
13: No podràs canviar d'emissora.
14: Ja tardes.
15: Amb l'Enric Font.
16: És guapo i ben plantat.
17: És gravíssim.

0: Estem a tope, ja ho dic. Sí, mira. Parlant d'estar a tope. Mare meva. Sí. Bona història, la de Bibi Rexha, amb aquest tema versionant el so dels Faithless, dels 90, aquell insòmnia que queda enrere. New Religion, una altra de les que ens engresca aquest dimecres. Aquí ja tardes, a tope. Va, un minutet que passen de dos quarts.
1: Hola, guapíssim.
0: Hola, senyora, a veure. Va, moment per repassar com portem la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1. Fight. Hadouken!
0: Va, ja saps que en aquest programa doncs fem aquesta batalla de cançons i avui, mira, posarem banda sonora al cinema. Literal! Sí! Un dia com avui, 14 d'octubre, però del 1888, si es diu aviat, es va filmar doncs, la primera, la que es considera la primera pel·lícula de la història del cinema, que és una cosa... Només durava res, que no arribava ni a dos segons, però va canviar per sempre la manera que com veiem el món a través d'una càmera, clar. I nosaltres, que som molt de música i d'emocions fortes, hem volgut celebrar-ho amb un roast musical d'aquells de pell de gallina. I avui, al tanto, perquè enfrontem tres balades de pel·lícula... amb tres himnes que han fet plorar, cantar, somiar... A milions d'espectadors... I tu tries, com sempre, quina és la millor, així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar-les. Anem a enfrontar aquestes tres... Anem amb l'opció número 1. És bonic, això, eh? Una d'aquelles declaracions d'amor, però apocalíptica, eh? Em recordo el Piquera, saps? Terrible, apocalíptico, eh? Doncs una mica això. Ara aquí Steven Taylor, el cantant dels Aerosmith, que es deixa l'ànima, mentre Bruce Willis salva el món, això sí. I Don't Want to Miss a Thing, tema d'Armageddon. Una pel·lícula xula i una cançó espectacular. Si és la teva preferida, doncs explica-m'ho, vinga, amb un WhatsApp. Un àudio, eh? O potser t'agrada més l'opció número 2.
4: Toma!
0: Estic massa emocionat avui. Un comiat que encara avui doncs ens fa com un nus a la gola, eh? El tribut perfecte per Paul Walker. Cançó emocionant, aquella escena que els dos cotxes es desvien, no? Per cada cantó. Oi, oi, oi. Wiz Khalifa. I torno a pronunciar. Wiz Khalifa. Ara m'entendreu per què ho dic. Wiz Khalifa i Charlie Puth. Amb aquest See You Again, Fast and Furious 7. Sí. I l'última opció número 3, que també és d'aquelles balades que toquen la fibra. Home! El duet més intens. I mirades que diuen més que mil paraules, eh? Amb aquesta Lady Gaga en estat de gràcia. Al costat de Bradley Cooper. Shallow, una proposta que forma part d'aquesta banda sonora... de A Star Is Born. Olé, olé. I ara, com sempre, tu tries quina és la millor.
5: Envia el teu missatge al 608-71-71-41. Okay.
0: Clar, és que tenim missatges com aquest. Ara m'entendreu lo de Wiz Khalifa. Wiz Khalifa. Al tanto, mira, hola.
6: Enriquito! Hey. Bona tarda! Òscar de Barcelona.
0: Hola.
6: El rock musical.
0: Sí.
6: La primera cançó molt bona.
0: Ah, que sí?
6: La segona, de la Mia Khalifa. No, Mia no.
0: Com?
6: Mia? Està bé, però per mi la tercera. Brutal la tercera. I el meu vot va per allà. Sí, abraçada molt forta, Enric. Felicitats pel programa.
0: Merci.
6: I pots posar una cançó, que estem un any de comiat, la cosa sorda l'altre dia. Poques grosses també.
0: Poques grosses?
6: I la fúmiga aviat. Podem posar alguna de la fúmiga?
0: Vale.
6: Esprimidor, podries, okay. Per exemple, o finals?
0: Sí,
6: abraçada molt fort, Enric, que vagi molt bé.
0: Adéu! Entre oques grosses. Que, sort que no ha dit oques gràcies, que també hi ha molta gent que diu posa'm oques gràcies. Doncs això, entre això... Mia Khalifa, eh? Mia Khalifa, que... Això és que... No sé què deus mirar tu quan estàs sol. 608-7171. Doncs va, dit i fet, arriben per aquí la Fúmiga, que també s'acomiaden, malauradament, però mira, ens quedarem amb bons records, com per exemple cançons com aquesta, que s'anomena precisament Finals. Podria.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105?
1: Ja tardes.
0: Ja tardes amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
5: Vamonos!

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: Skatzai, amb aquest Animal. Barre, 15 minuts i arribarem a les... A les 8, déu-n'hi-do, 8.
1: Vinga, Enric, que anem
0: tard. Sí, sí, és que ja ho sé que anem tard. Tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes d'aconseguir aquestes entrades dobles per anar a la Castanyada del Cabro Rock, escolta. Doncs vinga.
2: 608-7171-41.
0: Mira què m'expliquen, hola.
3: Hola, Enric Font, bona tarda.
0: Hola.
3: Primer de tot, felicitats pel teu programa.
0: Gràcies.
3: Ens fas sentir molt divertits i molt alegres durant totes les tardes de la setmana. I el cap de setmana que et toca.
0: Ah, mira.
3: Res,
0: cada cap de setmana.
3: La millor tradició per mi
0: sí?
3: és... Jo sóc de Gelida i el dia de Santa Llúcia unes olles immenses. Que és la tradició del poble, o sigui, sí. És la festa d'hivern de Gelida.
0: Ah, molt bé.
3: Amb el que esteu tots convidats.
0: Ai, gràcies.
3: Us ho passeu molt bé.
0: Ole,
3: és xula, és divertida de viure, és molt, molt, molt catalana, molt nostra, molt d'aquí.
0: Molt d'aquí.
3: S'ha de celebrar.
0: Sí.
3: I res, no em dic que caga el tió, ni el Nadal, ni aquestes coses.
0: Per què?
3: Perquè el meu poble és el dia de Santa Llúcia.
0: Ah, mira.
3: Un petó molt gran per tots.
0: Ai, gràcies. Molt bé, molt bé. Avui repassant aquestes tradicions catalanes i busquem la teva preferida. M'has d'explicar el per què, eh? En qualsevol moment puc trucar, com el que farem ara.
2: A RAC 105 arriba el dia la Castanyada del Cabro Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
4: Truca. El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
5: Vols dues entrades?
0: Sí!
5: Estigues atent a l'antena.
2: A RAC 105, dia la Castanyada del Cabro Rock.
0: Sí, senyor! I mira, tenim per aquí a l'Eloi. Hola!
6: Hola, bona.
0: Home, Eloi! Què estàs fent ara? On t'enganxo?
6: M'enganxes a les pistes d'atletisme de Vilanova, perquè estic a punt de sortir a córrer.
0: Ah, ostres! Ostres, i t'he enganxat en mal moment, veig? Però bé, en fi. Escolta'm, Eloi, que ens has enviat un missatge. Què ens has explicat? Aviam, quina és aquella tradició que dius que tant t'agrada?
6: La meva tradició preferida és l'antiga del Carnaval de Vilanova, la Geltrú.
0: Oh!
6: Que sempre m'ha agradat des de petit, sempre tirar carmels allà i...
0: Tiren carmels? Sí, però com que tiren carmels? Què fan, com els Reis Mags o què? O sigui, els Reis d'Orient?
6: Tothom porta un sac i van tirant a la gent allà.
0: Ah, tothom tira carmels.
6: Sí, corrent allà, tira, s'acaba omplint la plaça de la vila allà, sencera.
0: Ah, molt bé, molt bé. Escolta'm. Doncs, Eloi, que les entrades del Cabro Rock són per tu! Escolta! Avui correràs, però com el llamp, com el llamp correràs, escolta. Enhorabona, eh?
6: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Està que no s'ho creu, eh? Tens clar amb qui... Tens clar amb qui aniràs o no?
6: Claríssim, no, el següent.
0: Ah, i amb qui?
6: A l'àudio deia que les volia perquè vaig anar amb una mica a veure Sant Interessats aquest estiu i volia tornar a anar a veure'ls.
0: O sigui que teniu ganes d'anar a veure els Amics de les Arts, eh?
6: Correcte.
0: Ah, molt bé. Doncs escolta'm, enhorabona, aniràs amb el teu col·lega a veure'ls de nou a la Castanyada del Cabro Rock. Ole! Doncs enhorabona i ara et deixo una corra. Ara no em... Bueno, ara t'explico com aconseguir les entrades, val?
6: Ja se m'ha de preguntar que m'ho envieu per Gmail o...
0: Tu tranquil, ara t'ho explico. Va, a córrer com el llamp, eh? Corre caminos, tu. Doncs enhorabona a l'Eloi, que s'emporta aquestes entrades per anar a la Castanyada del Cabro Rock. I tranquils, que encara queden les últimes d'avui, eh? Les últimes entrades per aquest esdeveniment, que serà brutal, el 31 d'octubre, a Montmeló, sí, a Castanyada del Cabro Rock.
5: No has aconseguit la teva entrada per anar a la Castanyada del Cabro Rock del 31 d'octubre?
2: No pateixis! Prova sort a la propera hora.
5: O aconsegueix la teva entrada a cabrorock.cat.
2: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
7: Tant no vol que m'esperis a Escorial.

0: Rexem 5 Barcelona. Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
3: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
2: La tradició es mou si la mous tu.
3: Tota la informació a firamediterrània.cat.
4: Un any més arriba la fira del Caravaning Autosuministres Motor. Celebrem 50 anys amb descomptes especials amb models 2026. I sigues dels primers en conèixer les novetats. 2027 en autocaravanes, campers i caravanes. Del 16 al 24 d'octubre a autosuministres.com. Autosuministres Motor, la fira permanent del Caravaning.
5: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb pàramos de Legaris, parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
8: Ja són 100.000.
9: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rexen 5.
8: Instagram,
9: TikTok,
8: Facebook,
9: X,
8: YouTube.
9: I la nostra web...
8: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat RAC 105.
9: I tu, què esperes?
8: Som a tot arreu.
9: 100.000.
10: I pujant.
11: RAC 105. Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
11: O els 10 dies Nissan.
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
14: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
15: Amb el suport del Departament de Cultura.
16: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15es jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
17: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40a diada de l'arcejat.
16: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
17: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
16: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
18: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
19: Recordes el teu primer cursa?
20: O el cursa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
19: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
21: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
22: Enric Font!
21: El paio més poca vergonya de la ràdio.

És Olivia Dean. So easy to fall in love, una altra de les bones propostes que ha triomfat aquest 2026 i que ens agrada, eh? Sí. Ole! Aquí fent una miqueta l'indi. No. No el gall d'indi. No. L'indi, l'indi. Bueno, tenim molts missatges, molts comentaris, moltes ganes d'aconseguir aquestes entrades per la castanyada del Cabra Rock. Avui dia, eh? Dia aquí al RAC 105. Regalant cada hora

0: entrades dobles i al tanto perquè queden les últimes, entrades d'avui, Ai, quins nervis. I per nervis també la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí. Un roast musical on estem enfrontant cançons de pel·lícula. Sí. Aquelles balades xules. Tenim tres opcions, com sempre, i tu tries quina és la millor. Mira, per aquí, i han triat la seva, Mira, hola.
2: Bona tarda, Enric Font, aquí a l'Aurel conduint per la Mariana de Barcelona. Sobre el Roas, ho tinc claríssim. Ha de guanyar I Don't Wanna Miss a Thing dels Aerosmith. Només pel fet que està aquesta, la resta ja no l'has escoltat. La pel·lícula és un trunyo, és una americana de tota la vida, de que el món està a punt de destruir-se, però el meteorit cau als Estats Units, però la cançó és una meravella.
0: Ara!
2: I ja està. Apa, vale. Bona tarda i seguim aquí atrapats a la Meridiana.
0: Ai, ànims. Mira. Aquest s'ha saltat, la Meridiana. En fi, doncs sí, l'opció número 1 és el so dels Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, des de la pel·li Armageddon. Han dit que per aquí és un trunyo. Bueno, la típica pel·li que per passar l'estona està bé. Està, ja està, és correcte. Això per una banda, perquè per l'altra l'opció número 2 d'aquesta, Wiz Khalifa, Wiz Khalifa, amb Charlie Puth, des de Fast and Furious 7, amb aquest See You Again. També la pots votar si és la teva preferida. I l'última, que també té potència, té poder, és intensa. Lady Gaga, Bradley Cooper, amb aquest Shallow, des de Star is Born. L'altra de les que pots votar. I recorda que en una estoneta resoldrem aquest arròs musical. Repassarem el veredicte, així que vinga.
1: 608-71-71-41.
0: Exacte. Va, i de seguida també aquests missatges de costums i tradicions nostrades. La teva preferida, volem saber quina és. I en qualsevol moment puc trucar i puc doncs, alegrar-te la tarda i dir-te que ets un dels guanyadors. De fet, el guanyador de les últimes entrades d'avui. D'aquest dia castanyada del Cabra Rock. Recorda, el 31 d'octubre, a Montmeló. Un cartellàs impressionant. No, anem a més, moment de Sergio Méndez al costat dels de Black Eyed Peas. Amb aquesta història que hem ballat ja unes quantes vegades. Mais que nada. Oh!

0: això només passa al Ja Tardes.
1: Bona tarda, Enric. Pues mira, la samarreta me la mereixo perquè estic fins als mateixos deixonses, perquè ja vaig amb ma filla i no vull dir paraulotes. De que la gent me digui i se n'enfotin dels calvos. O sigui que els calvos s'han de revelar ja
2: ara,
1: una vegada.
2: Sí,
1: senyor. El pèl, mai millor dit. I res més, per això me la mereixo. Per cert, Enric,
2: digue'm.
1: Que se m'ha tallat.
2: Sí.
1: Que la meva filla és una gran fan teva, està enamorada de tu.
2: Com?
1: I a veure si algun dia et veiem en directe.
2: Ai, ai, ai.
1: I et demana sort de tu de Oques Grasses.
2: Ah, mira.
1: Merci.
2: Ai, merci. Escolta. Què dius d'enamorada? No. Anem, no anem bé per aquí.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: ens envia la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ets molt mogollón.
0: Enric!
3: Que ja tarda.
0: Enric Font, ets la orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
4: Hello!
5: Ets un Superman de la ràdio.
6: La festa i xarigola, l'Enric Font controla.
7: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no,
8: no, no, no, no. Vamos ahí.
9: El ja tardes amb l'Enric Font.
10: Que mal és un mogollón.
11: Ah, que ja tarda. Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?
12: Em torno boja!

0: Engrescats a tope, sí o no? Yeah! Avui estem massa esbarats, jo crec, eh? Bona proposta del Ginestar, al costat de Nil Moliner. Amb qui estaràs? Doncs amb ningú millor que amb Raxen Sim. Això és evident. Bon, 16 minutets a les 8. Això és el Getardes, per si no saps, jo t'informo.
1: Hola, bebé.
0: Sí, hola, hola, bebé. Bé, recorda que avui estem vivint aquest de dia diada, de castanyada al Cabro Rock. A Raxen Sim. Durant tot el dia estem regalant aquestes entrades dobles. I bé, de fet, aquesta hora ja és l'última, Últimes entrades. Pel 31 d'octubre a Montmeló. Cartellares impressionant, a més, que tens actuacions de cultura popular, atraccions castellers i panellets castanyes i moniatos que no faltaran, i els figaflauers, les catarres, la Dub Big Bang, els tiets, els amics de les arts, 31 fam, Doctor Prats, i els pets i l'exambusto, una d'aquells mítics. Déu-n'hi dret. I avui, doncs, busquem aquestes tradicions nostrades i busquem la teva preferida, evidentment.
2: 608-7171-41.
0: Aviam, mira. Hi ha gent que... És que m'encanta. Mira, escolta.
3: Hola, Enric Font.
0: Hola.
3: Mira, aviam. Primerament, vull... Aleix! Li vols dir hola, l'Enric Font?
4: No sé quin és.
3: És de Raxen 5, el meu programa favorit.
0: Hola, Alibaba.
3: Vale, espera un moment. A veure, jo vull... Primer de la cançó.
0: Sí,
3: era el meu fill, està una mica xavallet.
0: Ja ho veig.
3: Armageddon.
0: Armageddon.
3: I el segon, la meva festa favorita...
0: Sí, tradició.
3: La meva... No, és Sant Esteve. Per què? Perquè ve tota la meva família i la meva germana ve d'Irlanda. I el millor és que m'encanten els canelons, que jo faig.
0: Que tu fas,
3: els faig jo.
4: I l'escudella.
3: Sí, clar, l'escudella. Bueno, que us estimem molt. La sopa també t'agrada molt, però ho faig del caldo, els canelons, i estan super xupiguais.
0: Estan parlant ells,
3: Us estimem.
0: Adéu. Quin desgavell de família, és una cosa. El dia de Sant Esteve deu ser divertit, aquella casa. 608 7141. Va, tradicions aquí de casa. Quina és la teva preferida?
5: Per mi, la millor tradició catalana és el tió.
0: Ara.
5: Cagar el tió és una cosa espectacular.
0: Home,
5: si vols riure, de veritat, intenta explicar-la amb algú del món anglosaxó.
0: Sí. Que flipen, eh? No, que aquí caguem un tronc, saps? Fem cagar un tronc. El piquem allà amb ganes, si no, no caga res. Sí. Oi. Són tradicions, mira. I aquí funcionen. Ah, fora no. Fora de Catalunya no caguen. 608-7141. Més, mira, hola.
6: Hola, bona tarda, Enric Font. Ei. Mira, estic aquí passejant amb el cotxe amb el meu fill, el Martí. I volem aquestes entrades que doneu. I de pas et dic que segurament la millor tradició catalana és la de Sant Jordi. Sense cap mena de dubte, la ciutat es posa supermaca. Una mica pesat, sembla el tema de les roses, però es posa molt maca. Escolta'm una cosa, a veure si em pots posar la cançó de David Guetta, Titanium, sisplau.
0: Okay.
6: Moltes gràcies.
0: A tu! Vigila amb el cotxe, home, anar a passejar amb el cotxe. I més a aquestes hores. Vinga, doncs dit i fet, David Guetta, al costat de Sia, la primera que ens portaven era aquest Titanium, tan xulo. Oi!
7: Yeah!
0: Home!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compren una i la meitat et retornen un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
4: Let's go! Bailo,
5: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
6: Amb el suport del Departament de Cultura. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
10: Citroën.
9: Condicions a Citroën.es.
11: Escoltes tots els èxits de la música.
12: No podràs canviar d'emissora.
13: Ja tardes!
14: Amb l'Enric Font.
15: Ets un campeón.
16: Sí, sí. Oye, buena.

És el treball que ens porta Sabrina Carpenter recuperant el seu Main Child. Artista que va sortir de la factoria Disney i que encara està triomfant arreu del planeta. I espera't, perquè pinta bo el futur d'aquesta estrella de Hollywood.

0: per resoldre la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round one, fight!
0: Vinga, que ja tenim els resultats d'aquest roast musical que podríem dir que és el més cinèfil del Ja Tardes. Avui hem enfrontat, hem posat cara a cara tres cançons que han aconseguit una cosa molt difícil. Una pel·lícula continua sonant dins nostre molt més de que... molts anys després de que van aparèixer per primer cop els crèdits finals, de la pel·li. En fi, va, tenim les tres aquí sobre la taula. Per una banda, els Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, des de la pel·li Armageddon, Bruce Willis i companyia, allà salvant el planeta. Aquesta balada de pell de gallina, eh? Oh. Aquesta era l'opció número 1, però el tanto amb aquesta altra. Que no es queda curta, no? Cançó que és impossible escoltar sense recordar aquell final de Fast and Furious 7, eh? Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again. I per últim, una altra que també ens posa la pell de gallina. Passió, mirades i veus. I aquell moment que arriba... aquell mític duet. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, des de A Star Is Born. Una bona pel·lícula que també, mira, hem recordat avui. Però clar, és que només una pot guanyar. Oh, oh, oh. Tres bandes sonores de tres pel·lícules amb emocions completament diferents. Però només una d'aquestes pot coronar com la reina del roast musical d'avui aquí al Ja Tardes. Vinga, va, que la guanyadora de la batalla del cinema... de la banda sonora de la pel·li. Avui al Ja Tardes és... els Aerosmith! I Don't Want to Miss a Thing!

0: de pencar i et ve de gust d'escoltar una cançó?
1: Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
2: Cada dia de 5 a 9.
1: A Rec 5.
2: Amb l'Enric. Oh, oh, oh.

0: És una de les més recents que ens porta Taylor Swift, és el Patient Zero. És que mira que m'agrada, Sí, sí. Bones històries que et punxem sempre aquí al Ja Tardes. Va, menys de 20 minuts per arribar a les 9. Això vol dir que hem d'anar repassant encara més històries al nostre WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font.
0: Vinga.
1: 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Ja saps que estem repassant avui tradicions nostrades. Busquem la teva preferida i et podràs endur les últimes entrades. Sí, últimes. Per anar a la Castanyada del Cabro Rock. Les últimes que tenim nosaltres, evidentment. Ho pots aconseguir a cabrorock.cat. Està clar. Aviam, mira, tenim missatges. Aviam, és que en tenim tants que jo ja m'he perdut, Sí, per aquí. Mira, hola!
2: Bona tarda, us estic escoltant. M'encanta la marxa que portes, Enric.
0: Ai, gràcies.
2: Soc la Quintas, des de la Vall de Camprodon.
0: Ah, molt bé.
2: Escolta'm, la tradició meva és escoltar-te cada tarda, perquè m'agrada.
0: Ah, mira.
2: Perquè té que ser un dia concret, la tradició. Sí. Pues no.
0: Ara.
2: La meva tradició és escoltar el Rat 105.
0: Vale.
2: Vinga, petons i mossegades. Sí, miam, sí, miam.
0: Aceptamos barco, com deia aquell. Sí, per què no? Està bé que és aquesta tradició. Mira més, hola!
3: Ep. Hola, bona tarda.
0: Hello.
3: Per mi, la tradició catalana més ben parida és el pa amb tomàquet.
0: Oh.
3: Amb un bon vi i acompanyat d'una bona colla. I pel que fa al rus musical, jo em quedo amb Shallow de Lady Gaga.
0: Doncs mira, no.
3: Vinga, que vagi bé.
0: Doncs no ha guanyat, Shallow, però... Va, l'últim d'avui, hola.
4: Bona tarda, Enric Font.
0: Bona tarda.
4: Mira, jo les tradicions que m'agradaven més a casa nostra eren la missa del gall, perquè aleshores a la germana mos agafaven uns atacs de riure que n'hi havia qui ens parés. Què passa? Que acabàvem a fora sempre. Però ho passàvem molt bé.
0: Molt bé.
4: Bueno, una abraçadeta ben gran, a veure si em toquen les entrades.
0: Aviam. Doncs al tanto, perquè... Anem amb l'últim guanyador, en aquest cas crec que és guanyadora del dia d'avui.
5: A RAC 105 arriba el dia La Castanyada del Cabro Rock. Regalem cada hora dues entrades per viure el millor festival de la tardor.
6: El 31 d'octubre a l'Espai Can Guitet de Montmeló.
7: Vols dues entrades?
8: Sí!
7: Estigues atent a l'antena.
5: A RAC 105, dia La Castanyada del Cabro Rock.
0: Sí. I al tanto perquè tenim per aquí a la Neus. Hola, Neus.
9: Hola.
0: Hola.
9: Oh, que ara estem tota la família tan il·lusionats de parlar amb tu i amb el vostre equip.
0: Ai, sí? Ai, que guai, escolta'm. Tu, què us enxampo fent ara tota la família a casa? Què esteu fent?
9: Estem fent l'arròs bullit.
0: L'arròs bullit. Oi. Escolta, us noto molt trempats tots plegats, eh?
9: Som una família peculiar.
0: Peculiar? Ai. Però, aviam...
9: Quan us escoltem.
0: Ah, sí, però per què sou peculiars? Aviam, explica'm això.
9: Per tot.
0: Per
9: carreret, oi? Bueno, no caiem molt bé o
0: caiem
9: molt malament.
0: Som
9: així.
0: De debò? Sí. Oi, però si us veu
9: sí,
0: la mar de trempats i de simpàtics.
9: No, a veure, jo caigo bé.
0: Aviam, espera.
9: Jo sí.
0: Espereu una miqueta. Ordre. Amb qui estic parlant? Perquè veig... Aviam, m'esteu atabalant una mica. Veig massa gent aquí. Sisplau, que es posi la Neus. Oh, la Neus, sí, hola.
10: Hola,
0: escolta'm. Teniu ganes d'anar a Cabro Rock? A la Castanyada, per això, eh? Sí. Doncs va, les entrades per vosaltres! Oita. Però, aviam... Oi, sí, i nosaltres a vosaltres. Però, escolta'm...
9: Molt bé. Però
0: quan sou a la família? Escolta, no. Aquí hi ha una...
9: Som quatre, però no passa res.
11: Quatre.
9: Sí, no, la meva filla i jo.
0: Ai,
9: no.
0: Això és un descabell.
9: No, vosaltres no
11: veu, esteu castigats.
9: Que no.
0: Que van els papes, van els papes, home. Però, aviam, hi ha l'Aleix, no, per aquí, que és el teu fill?
9: Aleix, vine.
0: Ai, Aleix.
11: Jo què?
0: Sí, és el que està més lluny, ara, l'Aleix. Aviam.
11: Aleix, com està?
8: aviam. Quina
0: putarra. Jo de vosaltres trauria el mans lliures perquè ens entendrem millor, saps què puc dir?
9: Vale.
0: Vale. Ai, Neus, escolta.
10: Digues hola.
0: Què, amb qui, hola. Qui triaràs de la família per anar-hi?
10: A la meva filla.
0: Ah, molt bé. I que, qui teniu ganes de veure allà?
10: Laia, aquí tenim ganes de veure... Jo, els pets, i la meva filla, els
0: catarres. Els catarres. Va, molt bé, molt repartit. Doncs mira. Doncs mira, els podreu veure tots, tots i tots. Escolta'm. Doncs res, no em pengeu, ara us explico com va la cosa, però enhorabona que anireu al Cabró Rock, a la castanyada del Cabró Rock. Ole! Sí, quin descabell. Quina família, tu, escolta. M'encanta. Sí, sí, no, però ja m'agrada, ja. Ai, sí, nosaltres a vosaltres, ja ho he dit. Doncs res, enhorabona i que sou les últimes guanyadores, eh? Vull dir que això ho heu de celebrar d'allò a tope. Vull dir que l'arròs bullit, tireu-lo per la finestra i avui, no sé, feu una mariscada o alguna cosa.
10: No, arròs bullit.
0: Arròs bullit. Doncs res, enhorabona, escolta, adéu. Merci per escoltar-nos. Doncs res, la Neus i companyia que s'aniran a la castanya del Cabró Rock. I recorda que vosaltres, si no us ha tocat, podeu comprar-les. Cabrorock.cat amb RAC 105, l'emissora oficial.
5: I fins aquí el dia, la castanyada del Cabró Rock de RAC 105.
1: Si no has tingut sort, recorda que encara pots aconseguir la teva entrada a cabrorock.cat. Afanya't, que volen!
5: Aquest 31 d'octubre torna el millor festival de la tardor.
1: A l'espai Can Guitet de Montmeló.
5: La castanyada del Cabró Rock. L'Enric Font presenta... Ja tardes!
1: A RAC 105.

0: Rexem 5 Barcelona. El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
1: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: El so de RAC 105.
3: RAC 105.
2: Evoluciona.
3: RAC 105.
4: Què?
2: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
4: Més moderna.
2: Més potent.
4: Més potent.
2: I amb tres noves notes.
5: Però què locura és esta?
2: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
3: Renovat.
2: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai. Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: Actualment no pots canviar d'emissora.
7: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
8: Quins seran els èxits del futur?
9: I'm Levirin.
10: Benson Boone. This is Dua Lipa.
11: This is Daniel Dagger.
2: La història continua. La teva música.
12: Companys i companyes de RAC 105, us escolto cada matí.
13: Sou el meu despertador, la meva melodia, les persones que m'animeu tota la...

0: Jay Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
1: Amb el suport del Departament de Cultura. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
2: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingoan fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
8: Ja tardes.
9: Ràdio en estat pur.
8: Amb l'Enric Font.
9: Ja. RAC 107.

aquesta història de Nil Moliner, Me Acuerdo de Ti, doncs tocarem el 2, que ja va sent hora i és tardíssim avui, eh? Oh, bé, si només fos avui. Va, enhorabona als guanyadors del Ja Tardes d'aquest dia de la casa.

0: Mega regalàs, que també voldràs. Rodolí. Vai, mira, i uns que no es perdran, evidentment, estaran sobre l'escenari de la Castanyada del Cabro Rock, són els Figaflaues. Amb cançons com aquestes, solucions i no problemes.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau.

0: Aquest.
1: Aquest.
0: És el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: 11, 17, 20, 22 i 35. Els sols, el 4 i el 8.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La casa dels teus artistes.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: RAC 105, la teva música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
2: Aquest és el so.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Sabeu que la Mònica Usar no sap xiular? És una cosa que em fa molta gràcia.
2: No, deixeu-la sola, que xiuli.
1: Espera, tia, veureu, que no, no és que és molt...
3: És que em feu riure.
1: Molt graciós,
3: ja
1: perquè no sap xiular.
3: Sí que en sé.
1: Ja?
3: Espera. És que ara ric i no puc.
2: Que mona.
1: Deixeu-la.
3: Un moment. Un moment. És que necessito no riure, si no, no puc.
2: Deixeu-la.
4: No pot, ara no li surt perquè està rient.
2: Ajuda tu, Francesc, ajuda-la.
4: Mira.
2: Ara tu, Mònica, continua.
4: No ho sap, la Mònica.
3: No, no, després, no, no, no, després us faig un àudio. Després us faig un àudio fent-ho.
2: Tornava a intentar,
3: no,
2: Mònica.
1: És que em fa gràcia que no sàpiga xular.
3: Que sí que en sé, però amb no. Tu no.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.